0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: Tant anys enrere, a les Terres de l'Ebre, i especialment a Tortosa, hi havia una petita xarxa de fàbriques de xocolata. Durant una època n'hi havia gairebé una desena, també a Vinaròs o a Xerta. Llavors, era un producte molt més preuat que avui dia, i es produïa i consumia d'una manera molt diferent al que és habitual en l'actualitat, a la pedra. I a Tortosa, d'entre els negocis dedicats a fer-ne, en destacava un, Xocolates Creo, unes sigles que feien honor als seus fundadors. Malgrat el seu èxit, es van vendre l'empresa i qui la va comprar, el 1955, va ser un altre tortosí xocolater, Josep Maria Benet. 70 anys després, la seva neta, la Cinta Benet, nascuda el 1993, continua passant hores i hores a la mateixa fàbrica, al barri de Ferreries, a l'altra banda del riu, que diuen, fent la mateixa xocolata amb les mateixes màquines i el mateix mètode. Des que va posar-s'hi pels vols de 2018, l'esperit ha estat el mateix, fer el que sempre s'ha fet perquè així s'ho estima la gent de Tortosa i les Terres de l'Ebre, per fer-ho alhora, adaptant-se des d'aquestes arrels al món contemporani, el de la rapidesa, el consum industrial i les xarxes socials. Sense perdre l'essència, transformant-se a través d'ella.
2: Hola, passeu. Benvinguts a Xocolates Creo. Jo sóc Cinta Benet, sóc la tercera generació de xocolaters de la meva família. Va començar amb un iaio fent xocolata als anys 40. Va seguir mon pare i ara estem, mon pare i jo, fent el xocolata aquí, Xocolates Creo. Ho fem exactament de la mateixa manera que es feia abans, en les màquines antigues, les mateixes fórmules, tot exactament com era antigament. I a més tenim aquí una petita part de museu de tot que han sigut doncs, tots aquests més de 85 anys que portem fent xocolata aquí a Tortosa.
1: Els primers records de la Cinta són a la fàbrica. Quan era petita, i li ho preguntaven a l'escola, que el seu pare fos xocolater era una cosa normal. Però que fos autònom la descol·locava. No sabia què era. Ella deia que tenia una fàbrica de xocolata i recorda que ningú ho acabava de processar. El Joan, l'home que llavors feia de xocolater, li donava el que deien les cagarrines de xocolata. Aquella era la millor xocolata del món. Ho explica amb delit. Es passava hores a la fàbrica de petita. Això i la fascinació dels pares per les antiguitats han fet una combinació essencial en el seu tarannà. Quan van estudiar publicitat a Barcelona, basava els treballs en la fàbrica i després, amb 22 anys, va estudiar pastisseria a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona i pensant en la xocolata i amb l'objectiu de tornar a casa. Estar en un despatx no era una opció.
3: Me vaig formar allà i quan vaig acabar tenia clar que ja n'havia tingut prou de Barcelona, que el meu era el poble, i vaig tornar aquí a Tortosa, és una ciutat molt petita, i li dic a mon pare, dic, me vaig a buscar feina de publicitat. I vaig estar treballant a una agència i per les tardes venia aquí a ajudar-los. Feia mitja jornada i per les tardes venia aquí a ajudar-los en el que fos i tal, hasta que va arribar el punt en què vaig dir, vale, no. Això m'agrada, m'encanta, me vull quedar aquí, tinc plena canxa per a fer de tot i és un projecte que m'agrada i que m'hi sento a gust. I vaig tornar, vam arrencar a fer coses noves, a tornar a fer processos, pues, a reestructurar una mica la feina, a ordenar una mica tot i ja vaig entrar aquí i ara me passa una mica el que me passava quan era petita. Vinc aquí, xalo molt, m'ho passo superbé, jo arribo, me peso el cacau, me peso la farina, no sé què, començo a fer xocolata, tal i qual, i me passa que quan surto de la fàbrica hi ha gent, pues, lo típic que coneixes a gent nova o que vas a algun lloc i tu de què treballes? I veig com se va fent la roda de preguntes, de tu treballes, jo treballo, no sé què, jo treballo, i penso, quan me tocarà a mi diré que tinc una fàbrica de xocolata? I llavors me toca a mi, dic, soc Cinta i tinc una fàbrica de xocolata, i tots, oh! Tu ets una fàbrica de xocolata? I dic, sí, és com és algo que se'n surt de la norma una mica. Però per a mi és algo molt normal, perquè clar, ho he vist sempre. Clar, si ho veus de fora, ho veus diferent, però com ho fas tu, ho veus normal. Però veig a la gent de fora i penso, que xules, totes aquestes professions que es fan en les mans, me flipen.
1: Més enllà d'aquest petit museu, la fàbrica ho és en si mateixa. Ells diuen que són una indústria viva, perquè segueixen els mateixos processos industrials amb les mateixes màquines que sempre s'han utilitzat, i perquè, a més, ho mostren amb finalitats lúdiques i educatives i aprofiten també per fidelitzar el públic. La Cinta ens ensenya màquina a màquina quin és el procés per fer xocolata a la pedra, una xocolata de textura granulosa i consistent feta de cacau, sucre, farina d'arròs i essències de canyella o vainilla i presentada amb les característiques rajoles de 12 preses, cadascuna d'una lliura catalana, 33,33 grams, i que encara que es poden menjar queixalades o deixar desfer a la boca, s'utilitzaven habitualment per a fer xocolata a la tassa.
2: El primer pas que fem per a fer el nostre xocolate és fondre'l. És fondre primer el cacau i barrejar-lo la resta d'ingredients. I ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és la mescladora. A baix té un circuit d'aigua calenta, el que fa és fer un bany-maria i acalenta el cacau i es fon. Llavors anem a poc a poc afegint-li tota la resta d'ingredients, el sucre, farina d'arròs, farina de panís, aroma de vainilla o també aroma de canella. Després tenim també aquesta màquina, que és la refinadora, que és la que ens ajuda a fer el xocolate refinat, o també el que fem en aquesta màquina és el xocolate ratllat per a fer a la tassa. El nostre xocolate el podreu trobar en rajoles o en format ratllat, en qualsevol dels dos. I llavors tot ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és bastant antiga, però funciona perfecte. Totes les màquines que tenim aquí a la fàbrica són comprades de Muniaio de segona mà dels anys 40. Mira, la fico en marxa, eh? Així sentiu. Este és el soroll habitual de la fàbrica. És el soroll de creu. Tenen el soroll d'abans, és el que feien les màquines antigament, que és el bonic de la fàbrica nostra i de la nostra forma de fer, que treballem en les màquines antigues i conservem un ofici que, si no, d'una altra manera, s'acabaria perdent.
1: La Cinta ens ensenya la pesadora volumètrica. Antigament es pesava per volum. També se'n diu pesadora de revòlver pels pistons i les voltes que fa en rodona. Quan està prou calenta, s'hi posa la xocolata, que surt a la plataforma rodona amb el pes concret que es necessita per fer-ne les rajoles. Del següent pas se n'encarrega la tapejadora, una màquina que sacseja els motlles perquè no hi quedi cap buit.
2: Són màquines canyeres, eh? Aquí hem d'anar protegits. I després, quan ja ho tenim fet, el que fem és ficar-ho a la nevera. Para que nos acabe de solidificar del tot. La nevera és de fusta, també, eh? Tota. És preciosa, la nevera.
1: La nevera és a la mateixa sala on es refina. Es guarda, es pesa i s'emmotlla la xocolata en una paret. Anem a la sala del costat, des d'on la nevera també s'obre.
2: I ara les emboliquem totes una a una. Això sí, se diu superràpid, eh? Però d'este tipus, cada vegada que en fem, ne fem 535. I de les rajoles que es nota el sucre, ne fem 270. O sigui que fem aproximadament unes, més o menys, unes 800 rajoles. Així, a grosso modo. En una tarda.
1: Tal com deia la Cinta, la maquinària i els motlles són els mateixos que va comprar el seu avi, heretats de la cura i el manteniment del pare. Produeixen tanta xocolata cada dia com els motllos que tenen i com l'espai que tenen a les neveres, ni més ni menys.
2: Llavors, el més important d'això és tenir-ho sempre ben conservat, que no els hi passi res, que sempre intentar que es facin el mínim de cops possibles, el màxim net també que possible, perquè així n'assegurem sempre la higiene per damunt de tot i la conservació també.
1: Cada dia fan un producte diferent, cada cop en tenen més. Quan va començar a dedicar-se al negoci, son pare feia només mitja dotzena de productes. Diu que aquest creixement s'ha degut a una combinació de les seves idees i al fet que la seva incorporació va oferir un nou suport que els ha permès tenir més temps per a pensar i ser més ambiciosos. D'això en són resultat la trentena de productes que hi ha al mostrador, que podeu venir a tastar les visites que ofereixen els dissabtes i que també podeu comprar per internet. Cada vegada hi ha més persones interessades i clients habituals que compren les diverses varietats de xocolata, el cafè que torren o la cervesa artesana Imperial Stout feta per la cervesera tortosina Le Gambusí amb la seva xocolata. Tots els seus productes estan certificats conforme no porten cap ingredient modificat genèticament, gluten, lactosa ni fruits secs. Això, diu la Cinta, ho cuiden moltíssim. Tant com els orígens, ben variats: Ghana, Costa d'Ivori, l'Equador, Venezuela, Colòmbia... Cada percentatge és d'un origen diferent i els busquen respectuosos amb el medi ambient. Orgànics, de comerç just i amb connotacions i sabors diferents de la resta.
3: Mira, quan parlem de 80, 85, 90, això és el percentatge de cacau. Per exemple, el 90% és 90% cacau, un petit percentatge que sol moure's entre un 3 i un 5% de mantega de cacau, que és la mateixa grasa del cacau natural, i la resta és sucre. I després, llavors, clar, com tenim el ratllat de vainilla, de canella, de garrofa, tenim, és que ara tenim, ho vaig comptar l'altre dia, tenim 33 o 35 productes en total entre el cafè i el xocolata, és bastant. Llavors, un dia fem rajoles, un dia fem ratllat de vainilla, un altre de canella, un altre és del 75, mos ho anem distribuint així, perquè si no, no donaríem abast.
1: Fer xocolata i ser autònoma, diu la Cinta, és una feina de pagar focs. Ara sí que entén què significa, però no es queixa, perquè li agrada i perquè controlar el procés els permet fer un producte millor, més cuidat.
3: Controles molt bé el procés de producció, perquè al final ho fas tu des de zero i ets tu qui decidix com se fan les coses en base a l'aprenentatge que tu tens i intentes fer-les sempre el millor possible. I al fer-ho tot tu, les hores que li dediques són moltíssimes. Però això sí, clar, la qualitat que en queda després d'este producte sempre serà molt millor.
1: L'esforç paga la pena. Totes les coses bones que passen són per les coses bones que han fet. Les paraules de la Cinta traspuen gratitud i estima per l'ofici per la xocolata, com la que té la gent de les Terres de l'Ebre per Creó. Després de 80 anys, la xocolata Creó forma part de l'imaginari col·lectiu de Tortosa i del territori.
3: Que guai que la gent se ho sent tan seu que ja no és una fàbrica més, ja és una mica, d'alguna forma, en petita escala, però ja forma part de la cultura d'aquí baix. Que això també és el millor premi que te poden donar a la teua feina, és este reconeixement. I valorar-te un mateix és més complicat, potser, però sí que és veritat que la gent a Creó se l'estima moltíssim, perquè sempre hem intentat explicar tot el que passa de la forma més clara possible. No hem canviat mai de proveïdors. Ara en tot el tema del cacau és un lío, perquè està pujant moltíssim de preu i la veritat és que és molt complicat treballar. I ara potser a nosaltres ens faria molt fàcil canviar de proveïdor i buscar cacaus més barats, de no tan bona qualitat, potser, però sí que és veritat que no ho volem fer. I intentem treballar de la forma més honesta possible, apropar-nos molt a la gent, això sí, ser molt propers. La gent pot venir aquí, pot parlar amb nosaltres, vull dir, inclús ara el que te comentava abans, que som nosaltres els que a vegades anem a repartir, veiem els clients i parlem amb els clients. I intentar ser el màxim propers, transparents i sobretot que ser molt fidels a el que han fet tota la vida, no canviar-ho mai.
1: La seva clientela principal són botigues petites de les Terres de l'Ebre, dedicades al producte artesà, diferenciat i de proximitat. També botigues de tota la vida, punts turístics del Delta i mercats, i alguns supermercats que cuiden el producte de proximitat. També se'ls pot trobar a Tarragona i a Reus. A Barcelona i Girona també, però és més difícil. Cada cop és més complicat veure'n de xocolata a la pedra. I tal com explica la Cinta, no en queden gaire productors a Catalunya. Així com també és complicat mantenir els mateixos ingredients amb les mateixes característiques, perquè es deixen de produir o d'estar de moda, com ara el sucre. Amb una granulació cada cop més petita, són menys habituals aquelles mides que fan possible que en mossegar i mastegar la xocolata, els grans de sucre facin el crec-crec característic de la xocolata Creó.
3: Encara n'hi ha, per sort, no som els únics, però sí que cada vegada s'estila, bueno, s'estila menys, però som la resistència i la veritat és que funciona bé. És un xocolata que és molt bo, que funciona superbé per fer la tassa i per a cuinar. De fet, per a cuinar és dels xocolates que més prefereixen i també per a menjar, tal qual és el xocolata de tota la vida, que té la textura esta terrosa i tan desestructurada i diferent de lo que estem acostumbrats avui en dia. I el que sí que m'han donat compte des de fa uns anys fins ara és que les modes sempre són cícliques. O sigui, hi ha molta gent que ostres, cada vegada més torna cap als sabors d'abans i cap a retrobar-se d'alguna manera els sabors de la infantesa i molta gent ve aquí buscant el xocolata, aquella la pedra que feia el crec-crec. Dic, pues sí, mira, és este. I llavors, hola, m'encanta, quina sort haver-lo tornat a trobar i s'està tornant una fica de moda d'alguna manera.
1: L'estima que rep Xocolates Creo es deu a aquesta continuïtat inalterada en la manera de treballar i produir xocolata artesana i amb un origen 100% natural. La sofisticació va fer possible millorar la capacitat de refinar la xocolata fins al punt que les molècules es feren impalpables per si soles a la boca. I la novetat, unida a la possibilitat de produir més a més baix cost, va deixar Creo a l'ostracisme durant uns quants anys. Tot i això, al fons, no ha canviat Creo, pensa la Cinta. No ha canviat perquè no vol, perquè creu en aquesta manera de treballar.
3: Crec que avui en dia em dona una mica la sensació de que el món vol córrer molt, la gent se vol fer empreses pensant en que tens temps infinit per a tu, sent lo jefe. No és així. Disclaimer, no és així, penques moltíssim i tothom se vol fer ric en dos dies i no, nosaltres treballem una mica, treballem moltíssim, tenim clar que la forma en la que treballem és artesana, no mos farem rics, tampoc volem fer-nos rics, però sí que volem tindre un projecte en el que hi creiem i confiem i sobretot disfrutem cada dia de vindre a treballar. Tenim clar que som la resistència, perquè sí que és veritat que per molt que tu vulguis treballar de forma artesana en d'una forma pausada per a controlar tot el que passa aquí dins i oferir la màxima qualitat possible, les exigències externes són unes altres. El món va molt ràpid i estem molt acostumbrats a que, per exemple, comprem alguna cosa per internet, ho compro avui però m'arriba ahir. O sigui, ho compro avui i m'arriba en 24 hores. Faig una comanda, algun client fa una comanda i l'hem de portar superràpid. I això sí que ho portem molt a rajatabla, no? Però després també hi ha unes exigències a nivell de xarxes, d'estar sempre present, que la gent se'n recorde de tu. I és algo a lo que, per exemple, a mi costa molt arribar, perquè si no estic fent xocolata, estic ajudant a embolicar no sé què, si no estic fent visites, si no estic fent una altra cosa, i, ostres, arribar a tot és supercomplicat.
1: Per adaptar-se a aquesta realitat contemporània, la forma, la cara, sí que ha canviat una mica. Gràcies a l'empenta de la Cinta, que amb el pare ha centrat molts esforços a canviar i agilitzar alguns processos i a pensar i projectar la renovació del producte, però també de la imatge.
3: Lo fet de ser tan jove crec que m'ha fet també dir, vale, això és xulíssim, però anem a renovar-ho. Anem a donar-li un aire diferent, perquè 80 anys al mercat és un win, però també ens hem d'adaptar al mercat perquè el mercat canvia i canvia molt ràpid. I això és algo que porto aquí 7 anys i ho he vist. Quan vaig entrar, les coses no anaven tan ràpides com ara. Me dona a mi la sensació que des del Covid les coses s'han accelerat moltíssim i les xarxes socials també ho acceleren encara més i això ens ha portat a primer renovar la imatge de marca, la vam unificar tota. Crec que jo a l'estudi de màrqueting també tinc una mica de culpa d'això, però tot suma, eh? Però la imatge de marca avui en dia comprem pels ulls. Si pels ulls no mos entra, estem perdudíssims. I també és una forma de, o com mantenia jo, és una forma de donar caliu, de dir a la gent, mira, això és nostre, però allò també, el cafè també, aquella rajola també, aquell ratllat també, i al final fas una mica de casa, no? Les coses ben ordenades i ben ficades i que visualment entren també dona escalfor i és el que preteníem una mica en tot això.
1: Els productes van més enllà del que es menja. Els clients, la gent propera, els demanen i ells fan. bosses de tela, tasses, mallots... Això és una altra diferència. També col·laboren amb artistes ebrencs per fer postals per Nadal, ja que diuen que s'estimen tant la cultura ebrenca. La intenció, diu la Cinta, també és engrescar la gent, innovar i mostrar la joventut que hi ha rere la tradició de la marca. Que la gent es faci seu creo. En el fons, és la manera natural de continuar transmetent la xocolata a través de les generacions.
3: I també, sobretot, crec que, d'alguna manera, lo tarannà de l'empresa també ha canviat. Perquè, al final, crec que la joventut i el fet de ser una dona, també. Crec que les dones emprenem diferent. Emprenem en moltíssima creativitat, en buscar coses diferents, sempre que quan veig algun problema o veig algo que es pot millorar, sempre intento buscar diverses solucions, no una. N'intento buscar diverses, a veure quina és la que se m'acopla millor i no em sap mal anar provant. I si aquí no fallo, li he perdut una mica la temor al fracàs. I si algo no em surt bé, vale, okay, no passa res, vale, ho intentem d'una altra manera. Això no m'ha sortit bé, vale, plores un ratet i després ja tornes i no passa res i te desahogues. I també una mica la sensibilitat del tracte en los clients, d'escoltar-los, de dir què necessiteu, això, vale, pues intentem, anem a intentar fer-ho, de dir no ho faig, no, vinga, anem a intentar fer-ho, anem a treballar-ho, a veure si surt bé. T'has d'anar adaptant a lo que vingui, i també l'adaptabilitat als canvis i saber-los detectar, que això també és difícil. Tot este canvi que està ben ara, que la gent cada vegada és més conscient de lo que menja, dels ingredients que porta cada cosa, de com se fa, com s'elabora i com ha arribat fins aquí, a nosaltres mos beneficia? Sí, mos beneficia, perquè al final crec que els artesans lo que fem és oferir moltíssima qualitat i que la gent sàpiga qui ho fa, que això és superimportant, no? De dir, si ells me donen garanties, nosaltres donem la cara i ostres, això te dona una confiança que pot ser una empresa enorme no saps qui el fa. És això, no? Ser propers, ser transparents, 100%, les visites a la fàbrica se van fer una mica en esta idea de dir que millor que la gent pugui vindre els dissabtes aquí a veure la fàbrica i, clar, vos podeu preguntar el que vulgueu. O sigui, què més proper que això, no?
1: I quan li pregunto pel futur, fa una ganyota d'ofegament.
3: El futur me'l quedo jo a la meva esquena, que és molta responsabilitat, la tensió que passo moltes vegades pensant en què serà, en que això m'ha de sortir bé sí o sí, perquè si no se decepcionarà molta gent, és increïble, O sigui, el pes que es porta és fotut. Al final l'aprens a gestionar perquè no et queda l'altre. Però sí que recau sobre mi i espero fer-ho bé, espero estar a l'altura. Però també és molt incert a la mateixa manera, perquè ara tots els problemes que en el cacau ens dificulten molt la feina, perquè puja molt de preu i el mercat, la gent, els sous no pugen. Llavors això fa que si el meu producte, que ja és un producte artesà, que ja és més car per les hores que se li fiquen i perquè la matèria prima és de primera qualitat i és més cara, ja me costa, ja és difícil. Vull dir, ja hi ha coses, d'inputs de fora que surten del meu control, que no puc controlar, que ja m'estan condicionant. I això què implica? Pues implica que potser nosaltres baixem marge però ens veiem igualment obligats a pujar preu perquè és que no hi ha més. També pues, que aquí, bueno, poden afectar moltes coses, els canvis de moda. Ara estem en una bona època, però ningú m'assegura que després li passarà com una època que va tindre mon pare, que ningú se'n recordava del xocolata, creo. Hasta que no vam canviar tots los envoltoris, que llavors hi havia molta gent que deia, ostres, el xocolata que jo he tornat, i era com, no van marxar mai. Vull dir, los canvis estos, les modes, los problemes en les matèries primeres, o a vegades pues, també, últimament, al món empresarial hi ha molt de rebombori en el tema de personal, que és molt complicat trobar a gent. Tot, hi ha coses que també se t'escapen fora del teu control, però bueno, espero estar a l'altura. Creo seguirà, òbviament aguantarà, espero, i seguirem al peu del canó.
1: A la Cinta li agradaria fer un recull de les històries que li expliquen relacionades amb la xocolata Creo, personals i molt relacionades amb les Terres de l'Ebre, però també més enllà. El valor, pensa, és el que ve de fora, perquè ells viuen esbiaixats i normalitzant el seu dia a dia. La reconstrucció completa de la història, però, encara resta pendent. És una feina que, quan es pugui dur a terme, servirà també per conèixer des d'aquest cantó com eren Tortosa i les Terres de l'Ebre. I és el passat de la Cinta, una història que va més enllà de fer xocolata i que ella continua elaborant i emmagatzemant per ser escrita algun dia amb l'arrel de la tradició i les ales de la joventut.
0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, divendres 7 d'agost. Les tres paraules del dia són Plater, Mediterrània, C32. Plater, l'Ajuntament ha presentat al·legacions al Pla Plater per protegir els espais naturals i l'autonomia municipal, i l'Arxiu Històric organitza un taller de gravat artístic inspirat en la Mare de Déu de Roca Rossa. Serà aquest dissabte a les 11 del matí. Mediterrània, la Copa La Mediterrània actua avui a la plaça. Dissabte tindrem ball folk amb Víctor Pedrol i els acordionistes. I el tordarenc Carles Maleis inaugura avui l'exposició Energia Bonica a Blanes. La mostra es podrà visitar del 7 al 30 d'agost. C32, la Federació SOS Costa Brava i la plataforma Aturem la C32 han reclamat la retirada immediata del projecte de prolongació entre Tordera, Blanes i Lloret de Mar que ha proposat la Generalitat. I el tercer Footmas Tournaments Futbol 7 es consolida apostant pel talent formatiu. Aquí l'Ajuntament ha presentat al·legacions al Pla Plater per protegir els espais naturals i l'autonomia municipal. En aquest sentit, el consistori reclama protegir els sòls agrícoles, reduir les zones prioritàries per a noves instal·lacions d'energies renovables. Davant la moció de Vox contra el Pla, l'alcaldessa Elisabet Mejías explica que una moció de rebuig contra el Plater podria debilitar la posició de l'Ajuntament.
2: Una moció de rebuig global al Plater debilitaria, per tant, aquesta posició i pot ser usada fins i tot per la Generalitat per presentar l'Ajuntament com a contrari a la transició energètica en lloc d'un actor en pro de la transició energètica i per un municipi sostenible.
1: Avui és el Dia Mundial dels Faros. Sant Gaietà. Falten només 5 dies per l'eclipsi solar, 17 dies per Sant Bartomeu. Avui esperem un temps assolellat, d'estiu, calorós. Aquests són dies per recollir tomàquets, albergínies, pebrots. És moment ideal per sembrar el que serien bròquils, així com els porros. Avui divendres podeu anar a subministrar-vos gratuïtament d'aigua potable via Cuba al pavelló dels Països Catalans de 8 a 9 del vespre. També avui la cuba d'aigua estarà al local social de Can Domènec de 9 del matí a 10:45. I de cara a demà dissabte trobarem aquesta cuba de subministrament d'aigua potable de demà dissabte, com dèiem, de 9 del matí a 10:45 al local social de Masmora i de 11 del matí a 12:45 al local social de Sant Daniel.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Avui us convidem al capítol 28 de Se m'ha escapat el lloro, però abans escoltarem el final de l'anterior capítol, que fa així.
4: Visca la Toscana!
5: La família Genaro, abraçada davant del paisatge toscà, amb el cotxe nou brillant sota el sol del capvespre. De fons, la ràdio del cotxe, que ha quedat oberta, comença a sonar un tango italià.

0: jamás capaz de lloro. Ay.
1: Doncs bé, avui podem titular De visita a la Toscana amb el cotxe nou. I com sempre, els personatges Filo, la Nuri Pujol, en Genaro, en Joan Madrid, el lloro Quico, la Nuri Pujol, narrador, sabedor d'ustès. L'Enzo és en Josep Maria Jurado i hi ha un veí que és l'Enric Lleonat. Bé, el cotxe nou i la i posa-t'hi bé vol dir que per conduir per aquí a la Toscana, un s'hi ha de posar bé. Doncs diem que toca conduir el Genaro. Condueix amb els dits rígids sobre el volant de cuir. La Filo intenta fer un selfie, movent-se molt. El Quico està amb una perxa adaptada als reposacaps.
2: Filo, per l'amor de Déu, estigues quieta, que amb tant de moviment em ratllaràs el vidre amb el mòbil. I no toquis la pantalla tàctil amb els dits plens de greix i de croissant.
3: Ai, Genaro, que estem a la Toscana. Mira quina llum. Quico, digues buongiorno d'Itàlia.
4: Buongiorno. Corre, que miseria. On és el vi? On és el vi?
2: El vi arribarà quan aparquem, si és que trobo un lloc on no hi hagi cotxes a menys de 3 quilòmetres. He llegit que els italians aparquen d'oïda. Si algun Fiat 500 gosa tocar el meu para-xocs, hi haurà un conflicte internacional.
3: No siguis així, que el cotxe és per gaudir-lo. Mira aquell camí cap a Duomo de Florència. Gira a la dreta.
2: Gira a la dreta? Però si el carrer fa 2 metres d'ample. Que les llandes són de 18 polzades, Filo. Això no és tordera. Aquí els carrers els van fer per a carros de bous, no per a aquesta joia d'enginyeria. Hòstia! Què ha estat això? He tocat un xiprer.
3: Però si no hi ha res, Genaro, estem al mig de la carretera buida.
2: Quico, Quico, et juro que et deixaré en una botiga de records, venent figuretes de la Torre de Pisa. M'estàs donant la tarda.
3: Té això prou, animal. Mira, ja veig el Duomo. Aparca aquí mateix, davant d'aquella terrassa.
2: Aquí? Estàs boja? Hi ha una bicicleta recolzada en una paret a 10 metres. Les bicicletes cauen, Filo. Les bicicletes tenen vida pròpia i busquen cotxes nous per suïcidar-se a sobre.
4: Gira a dreta, cap al Duerna. Migra a 500 metres. Xupito, xupito.
3: Ho veus? Fins i tot el lloro té gana. Apa, Genaro, posa-t'hi bé, aparca d'una vegada i anem a fer el gelato, que el cotxe no es desintegrarà per estar al sol 10 minuts.
1: Sospirant i posant el fre de mà amb una delicadesa extrema...
2: Està bé, però Quico, tu quedes de guàrdia. Si veus algú amb una clau a la mà o una vespa que s'apropi massa, crida com si t'assumaquéssim.
4: Cornuto! Cornuto! Posa'm un negró!
1: El cotxe nou circula per una carretera estreta, plena de corbes prop de Pisa. De cop, una vespa vella i sorollosa apareix del no-res i comença a fer zig-zag davant d'ells.
2: Però aquest home què fa? Que no veu que porto la pintura de fàbrica? Filo, mira'l, m'està fent una striptease de carrosseria.
3: Tranquil, Genaro, que és un senyor gran. Deu conèixer el camí. Mira quina planta que té. Sembla sortit d'una pel·lícula del Marcello Mastroianni.
4: Brr, brr, brr, brr, brr.
2: Quico, no diguis paraulotes, que estem a l'estranger.
1: L'Enzo, el de la Vespa, frena de cop. El Gennaro també, tots dos davant del restaurant. Enzo aparca, i el Gennaro també, i la moto recolzant-la a la roda del cotxe nou de Gennaro. Ah!
2: No! M'ha tocat la llanda! M'ha tocat la llanda de 18 polzades!
1: Surt del cotxe com una molla.
2: Senyor, signore! Attenzione amb la màquina, que és nova de trinca!
1: Amb molta calma, es treu el puro de la boca i somriu.
5: Ah, benvenute, tranquil, amico mio, è solo un bacio. Un petit petó de ser italià. La seva màquina és massa gran pel nostre país petit.
1: La Filo, sortint del cotxe, lluernava.
3: Excusi, signore. El meu marit és una mica delicat. Jo sóc la Filo. I aquest és en Gennaro. I el de dins que crida és en Quico.
1: I l'Enzo, com tots els italians, besant la mà de la Filo.
5: Encantat, bellíssima. Jo sóc l'Enzo. Vinc de Tordera. Ah, no, perdó. Vinc de Lucca, però conec Tordera. Tenen un mercat molt gran els diumenges, no?
2: Què diu aquest home? Que coneix el mercat de Tordera. L'assistem a la Toscana profunda.
4: Club Petit Tordera, campions de la Lliga. Visca! Tordera, Tordera, volem botifarra, volem botifarra.
5: Ah, el lloro parla al directe del Maresme, fantàstic. Escolti, senyor Gennaro, si vol anar a la Torre de Pisa sense que ningú li ratlli el cotxe, m'ha de seguir a mi per les dreceres de les Oliveres, però m'ha de prometre que no anirà menys de 100 per hora aquí a Itàlia. Si vas lent, ets un obstacle per a l'art.
2: 100 per hora? Per un cap d'Oliveres? Amb aquestes suspensions, mai de la vida.
3: Som-hi, Gennaro. Segueix l'Enzo, que ens portarà a un lloc autèntic per dinar. Vinga, posa la música.

0: L'Enzo arranca la Vespa, en Genaro, resignat, surt disparat darrere la moto. El cotxe nou arriba a la Piazza di Miracoli. Genaro té la suor freda perquè ha hagut de passar per un carrer on els retrovisors passaven a un centímetre de les parets de pedra. L'Enzo, amb la Vespa, aparca sobre la vorera amb una elegància insultant.
1: Ecco qua, la torre pendente, guarda che bella.
0: El Genaro, baixant del cotxe, inspeccionant les llantes amb una lupa.
2: Bella, està torçada, Enzo. Com voleu que sigui tranquil en un país on no ni tan sols saben anivellar un campanar? Això és un perill públic per a la carrosseria.
0: La Filó, entusiasmada, amb el mòbil a la mà.
3: Genaro, oblida el cotxe. Mira quina meravella. Quico, mira la torre.
0: El Quico, traient el cap a la finestra, amb veu crítica...
4: Cau! Cau! Pon-li un totxo, Genaro! Pon-li un totxo!
3: Genaro, vine aquí. Posa't a 10 metres. M'has de fer la foto típica, la que sembla que estic aguantant la torre amb les mans. Posa-t'hi bé per la foto.
2: Filo, que hi ha 5.000 persones fent el mateix. Sembleu tots un exèrcit de mims fent estiraments.
3: No discuteixis. Un pèl més a la dreta. No, a l'esquerra. Puja el mòbil. Baixa'l. Baixa'l ara. Posa't de genolls per l'angle.
0: El Genaro, de genolls a terra, patint pels pantalons nous.
2: Així? Ja està?
3: No, les meves mans no toquen la torre. Sembla que estigui saludant un taxi. Mou-te tu, Genaro.
1: Permesso, signore Genaro. Si vol la foto perfecta, s'ha de posar el lloro a l'espanya de la signora. Farà un efecte pirata de la Toscana. Fantàstic.
0: El Quico, volant des del cotxe i aterrant directament sobre el cap de la Filó...
4: Sóc el rei! Sóc el rei de Pisa! Mamma mia, quina vista!
3: Quico, les ungles, que porto laca! Genaro, dispara ja!
2: Un moment, un moment! I anem amb un gelat de tres boles que s'està acostant perillosament al cotxe. Filo, el nen té un gelato de pistacho i s'està recolzant al capó.
4: Atac! Atac! Alarma roja! Pistacho al capó!
0: En Genaro llença el mòbil a l'herba i surt disparat cap al cotxe com si fos un corredor de 100 metres llises. La Filo es queda amb els braços en l'aire aguantant el buit i el Quico comença a picotejar l'orella.
3: Mare meva, Enzo, em pot fer vostè la foto?
0: L'Enzo, agafant el mòbil amb estil...
1: Certo, bellíssima, però surti fent un petó a la torre, que és más romántico.
0: El tas de vins i el sacrilegi al volant. Bé, ara bé, ara bé, són a l'interior d'una bodega rústica. Hi ha ampolles de Chianti clàssic per tot arreu. L'Enzo està servint copes com si no hi hagués un demà. En Genaro ja va per la quarta copa de reserva i amb la cara vermella i la corbata una mica torçada...
2: Escolta, Enzo, li mio amico, aquest vi té una estructura, una carrosseria millor que la del meu cotxe.
1: Tu deies, Genaro, el Chianti és la gasolina de l'ànima. Salute.
0: La Filo, preocupada, mirant la copa buida d'en Genaro...
3: Escolta, carinyo, crec que ja n'hi ha prou de tastar. Recorda que hem de tornar a l'hotel i la carretera té més corbes que una tapa del Giro d'Itàlia.
0: El Quico dalt del barril picant amb el bec a una copa.
4: Més vi! Sóc el lloro del papa! Sóc el lloro de Roma!
2: Filó, reina meva, bellíssima. Jo no puc conduir. Sóc un home responsable. La seguretat és el primer.
0: Li allarga les claus del cotxe nou amb la mà tremolosa.
2: Agafa tu la bèstia.
3: Jo? De debò? Però si no m'has deixat ni tocar el clàxon des de que vam sortir de Tordera.
2: És un sacrifici que faig per la família. Però t'ho demano, per favor, no passis de segona. I si veus un mosquit, esquiva'l. No vull restes orgàniques a la graella frontal.
0: Minuts després, a l'exterior, la Filo seu al seient del conductor, ajusta el retrovisor, es posa les ulleres de sol i arranca el motor i el cotxe rugeix.
3: Dos dies de no agafar el cotxe i ja no me'n recordava com tirava el bitxo. Quina potència que té això! Sembla que vagi sol!
0: El Genaro al seient del copilot, agafat a la nansa del sostre, amb les dues mans.
2: A poc a poc, que el motor està en rodatge. No cal que facis el soroll de Fórmula 1.
4: Coricanya, Filo, passa el vell de la vespa. Fes-li un interior.
3: Ep, que això corre, mira. Genaro, ja anem a 80. I les corbes les agafa com si fos mantega.
2: El meu cuir, la meva transmissió, Filo. Vigila la línia blanca, que les rodes de la dreta estan trepitjant pols. Ai, la pols. La pols és l'enemic de la pintura, mazzardalissada.
0: L'Enzo, passant molt a prop amb la Vespa, a tota velocitat i fent una senyal de victòria.
1: Brava, senyora. He anat a una pilota.
4: Vistes, mami! Posa la sisena!
2: No vull mirar. Estic al mig de la Toscana amb un lloro borratxo, un italià boig i la meva dona criant-se la filla secreta de Fernando Alonso. Mare de Déu de Tordera, ajuda'ns a tornar sants i estalvis.
3: Escolta, Genaro, que d'aquí a Tordera ja conduiré jo, eh? Ja sé que vàrem quedar que a la tornada l'agafaries tu, però...
2: Això mai! Abans de creuar la frontera, em faig un rentat d'estómac amb l'aigua mineral.
0: Plaça de l'Església de Tordera, dissabte al matí. La gent surt uns a comprar, altres fent el vermut a Cal Terrassà. De cop s'escolta un soroll de motor potent i una mica, i una música que sona a tota pastilla.

0: El cotxe està cobert d'una capa de pols blanca de les Strada Bianchi de Siena. Té una branca d'olivera enganxada al netejavidres i un adhesiu de Pisa que tapa la meitat de la matrícula. El Genaro, baixant del cotxe amb unes ulleres de sol enormes, com si fos un magnat del vi...
1: Hem arribat, Filo. Mira-ho, tordera, la civilització les fa el conegut.
2: Escolta, Genaro, que he portat el cotxe des de Gènova fins aquí i no li he fet ni una rascada, ni una.
1: Sí, Filo, però la pols, aquesta pols italiana, té micropartícules de marbre de Carrara. Si les bufes, malament ratlles el vernís. No deixis que ningú el toqui.
0: El Quico, traient el cap a la finestra oberta, amb un barret de palla minúscul, com que li ha comprat l'Enzo...
3: Buongiorno, tordera! Mamma mia, quina calor! Vull un gelat! Vull un gelat!
4: Hola, Genaro, ja sou aquí? Com ha anat el viatge? Teniu el cotxe tan ple de pols que sembla que vinguis del Dakar?
1: No, home, no, no. Venim de la Toscana profunda. Això que veus és pols històrica, pols del Renaixement. No es pot rentar així com així. S'ha de fer amb aigua destil·lada.
0: El Quico, cridant a una veïna que passa...
3: Bella dona! Dona muntanya de quatre! Arriba a ver-s'hi, guapa!
2: Mireu, mireu què portem. Pecorino, oli de Lucca, 6 caixes de Chianti i un bust de la Torre de Pisa que brilla a la foscor.
1: Tanca el maleter, que l'olor, Filo, que l'olor del formatge s'està enganxant a la tapisseria del cuir. El cotxe farà olor de cabra de Siena durant 3 generacions.
0: El Quico, imitant el so de la campana de la església...
3: Tandong! Posa'm un negró!
2: Va, Genaro, deixa el cotxe i anem a fer l'aperitiu al bar de la plaça, que hem d'explicar a tothom com vas gairebé plorar quan l'Enzo et va tocar la llanda amb la vespa.
1: Està bé, però aparco jo, que aquí a la plaça hi ha molts nens amb pilotes i ja saps que les pilotes tenen un radar per als cotxes nous.
0: El Quico hi diu la seva mentre s'allunyen cap a la terrassa del bar.
3: Posa-li bé, Genaro. Posa-li bé. Sí, home, pinós.
0: En Genaro tanca el maleter amb un sospir, tots mirant cap al cel de Tordera, que precisament avui té un to especial que els convida a volar mentre sona la cançó final. D'aquí, de Domenico Modugno. Volare. Volare.

0: cosa. Vents fluixos, situació marítima tranquil·la i temperatures que baixen una mica però que continuaran realment molt altes. De cara a demà s'espera que tinguem un temps amb alguns núvols encara de matinada, primeres hores del matí, sense descartar algun petit ruixat a la zona de la serralada litoral al Maresme Nord, i tot això amb unes temperatures que demà baixaran una mica.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
3: El Muntatu Bé, descobrint què hi ha darrere dels treballs de recerca dels joves de Tordera. Quins temes han tractat? Com els han treballat? I si finalment ha sortit com ells s'esperaven? Tot això ho coneixerem, així com la seva personalitat, el Muntatu Bé d'aquesta temporada. No t'ho perdis. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda. I escolta-ho també a la web de Ràdio Tordera i a les nostres xarxes socials.

0: Dilluns 6 a 7 de la tarda és l'hora de muntar-s'ho bé a l'estiu i de muntar-s'ho bé amb treballs de recerca. I ara començarem. Volem conèixer un altre treball de recerca i aquí estem preparades. La Claudi Carta al control, la Sola. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda, Clàudia. I la Dolors Pinatelli, aquí fent l'entrevista, avui a la Carla Masferrer, que ja és coneguda d'aquí a Ràdio Tordera. Carla, els matins et sentim amb l'informatiu. I bé, estàs per aquí a la ràdio i avui estàs d'entrevistada, més que d'entrevistada, com al revés, no? Que ens faràs... ens aportaràs tots els coneixements que hi ha en el teu treball de recerca. El treball de recerca que tu vas fer es diu La importància del color en el cinema, eh?
2: Sí.
0: Per què vas triar aquest tema?
2: Doncs perquè a mi des de petita em va interessar molt tot el tema de cinema, de com el cine o les sèries et poden transportar en un món i sentir-te tu un més de la història, sentir el que senten els personatges com si fos a la teva pell, i això m'interessava molt. I doncs volia investigar com el color podia ajudar a que tinguessis aquestes sensacions, perquè vaig veure que era una eina que enriquia molt a totes les produccions audiovisuals i que moltes vegades la gent no ho apreciava, i volia fer que la gent s'adonés compte que era una eina molt important.
0: O sigui que tu al cinema et sedueix, no?
2: Sí, exacte.
0: Sí, i entres molt, no? La història, una mica posar-te a la pell dels personatges, tot això a tu et fa sentir bé.
2: Sí, sí.
0: I des de petita,
2: sí.
0: Dius?
2: Sí, des de ben petita, jo sempre enganxada a la tele...
0: A les històries.
2: Sí, sempre explicant històries i formant part dins de les històries que mirava.
0: I ets bona coneixedora del cinema?
2: Pues no sabria dir-te, perquè les típiques pel·lícules així clàssiques que en teoria t'has de veure, jo moltes no me les he vist.
0: No?
2: No, o sigui, he tirat més cap a cine espanyol, sèries espanyoles...
0: Ah, sí?
2: Sí, però no sé per què. O sigui, ho tinc pendent de mirar els grans clàssics i tot això.
0: Sí.
2: Però sí.
0: Més aviat, i ara últimament més sèries que pel·lícules.
2: Sí, perquè al final és ara el que s'està produint més, una pila de sèries gràcies a plataformes com Netflix, Prime Video, i al final ara s'estan fent més sèries que no pas pel·lícules.
0: Uh-huh. I això t'va anar seduint, t'agradava molt, i vas decidir que el treball de recerca el faries sobre aquest tema, no?
2: Sí, exacte.
0: Però concretament la importància del color. Quan mirem pel·lícules, els que no som experts, potser no sabem apreciar bé el que ens aporta, el que ens diu, el que ens transmet el color, no?
2: Exacte, perquè al final, o sigui, els espectadors que tampoc han estudiat res d'audiovisuals o tampoc els apassiona tant, veuen una pel·lícula o alguna cosa, alguna imatge, i es queden igual, pensen, vale, m'explica tal cosa o surt aquesta cosa, però en canvi la gent que sabem sobre el tema, on hem estudiat, on ens interessa, veiem que no només allò és una imatge o que no només han utilitzat aquell color perquè sí, tot està planificat, i encara que sembli que una pel·lícula és agafar una càmera, explicar una història i ja està, hi ha una pila de coses al darrere, una pila de feines com direcció de fotografia, direcció d'art, que en conjunt de tot això poden aconseguir que la gent es pugui submergir en la història, sentir-se identificats i entendre-la.
0: O sigui, crear totes aquestes sensacions que potser no en som conscients, no? I a través del color s'aconsegueix crear tot aquest ambient,
2: sí.
0: No?
2: Sense donar-nos compte, uns simples colors ens poden recordar a una sensació, un sentiment en concret, o a una època de l'any, a una època de la teva vida, i sense donar-te'n compte, tu al veure allò t'està recordant aquell sentiment, aquella sensació.
0: Diríem que seria una manera de comunicar a través del color.
2: Exacte, o sigui, no només es comunica a través del guió, dels diàlegs, sinó que la màgia del cine és que només una imatge et pot dir moltes coses sense que hi hagi un diàleg. Mm-hmm. Un color, algun objecte que apareixi, tot això et pot arribar a comunicar una pila de coses.
0: Mm-hmm. Doncs bé, ara ens ho aniràs explicant, Carla, perquè molta gent, jo mateixa, no hi havia donat mai, no havia parat mai a pensar, no?, amb els colors del cinema, tot i que sí que és veritat que n'hi ha que veus com que les pel·lícules amb colors així com més pastels són més relaxants, que les de molta acció, moltes llums i coses i colors vius potser t'exciten, això sí, però bé, anirem veient com s'utilitza el color en el cinema. Vas començar explicant la psicologia del color. Cada color ens aporta un estat d'ànima, ens aporta una manera de captar?
2: Sí, però és subjectiu. O sigui, jo vaig investigar sobre el tema i vaig veure que havien publicat un llibre de la psicologia del color d'una psicòloga que es diu Eva Heller, i el vaig estar llegint i explicava que cada color, tu sense adonar-te compte, et crea una sensació en concret o un sentiment o inclús èpoques de l'any, però que també depèn de la cultura. O sigui, per exemple, la gent asiàtica associen el color blanc a la mort, quan sí. Nosaltres la mort, doncs, per exemple, és el negre. Llavors, és tot això. En el llibre s'explicava doncs, que el verd, per exemple, era el color de la calma, de l'esperança, i tu tens de donar-te en compte si hi ha un to verd en una escena o una imatge, tu sense voler doncs, et dona aquesta sensació sense tu donar-te en compte. O sigui, aquesta és la...
0: Sí, sí. No, sense ser-ne conscient, et transmet això, no? Ara dius que depèn de les cultures.
2: Sí.
0: Hi ha moltes pel·lícules orientals, hi ha moltes pel·lícules coreanes o japoneses. Els directors allà potser utilitzen de manera diferent, no? Si els colors amb ells els diuen altres coses, potser utilitzen de manera diferent els colors en el cinema.
2: Sí, sí, si el seu públic saben que és exclusivament asiàtic o del seu país, llavors sí que ho utilitzen, però si són ja produccions que estan destinades a que ho vegi gent d'Europa o d'altres continents, ja són més els típics colors que tothom ho associa en aquells sentiments.
0: Més amb la cultura occidental, per dir-ho d'alguna manera.
2: Sí,
0: sí. A veure, tenim aquí a la Clàudia, que també és una experta en el tema, Clàudia. Què opines tu de tot això?
3: Opino molt com la Carla, o sigui, els colors depenen del lloc on siguis, però si hi ha produccions que són perquè es vegi arreu del món, no només en una zona específica, sí que s'utilitzen colors que estiguin més... Doncs que tothom conegui.
0: Més global, no?
3: Més global, sí.
0: Sí, que puguin arribar a tothom i no sigui només per un públic determinat.
3: Exacte.
0: Molt bé, doncs seguim amb la psicologia del color. Segons aquest estudi, què n'explicava més aquesta senyora, la Eva Heller?
2: Pues bàsicament això, o sigui, anava per capítols, doncs, blanc, taronja, i et deia, doncs, quins sentiments li transmetia majoritàriament a la gent, perquè havia fet una enquesta a gent de diferent sexe, diferent edat, perquè depenent de l'edat també et podia crear diferents sensacions, i això aquesta dona doncs ho va estar estudiant, i també això depèn de la cultura. I però clar, és un tema molt subjectiu perquè també depèn del context, o sigui, si tu associes, jo què sé, el color taronja a la mort d'un familiar teu, pues clar, llavors canvia el que...
0: Això és personal, no? Exacte. Perquè el taronja més aviat dona energia, dona...
2: Això dic que sí. Si tu, per coses teves personals, per això dic que depenent del context i de la teva vida personal, pot ser que aquell color per tu signifiqui una altra cosa. Per això dic que és un tema difícil, perquè és molt subjectiu, perquè depenent de la vida també de cada persona.
0: Clar, clar. Sí, la lectura que en fem cada un, com també amb altres coses de la vida, esclar, sí. Pot ser que no sigui la que sigui més general i tu l'associes a alguna cosa que t'ha passat o el que et pot suggerir aquest color, no? Bé, doncs ara que sabem que es pot jugar amb psicològicament amb els colors, no?, per transmetre, no? Ens pots explicar també una mica la història del color en el cinema? Primer les pel·lícules eren en blanc i negre, al començament del segle XX, totes en blanc i negre.
2: Sí, primer en blanc i negre, després van utilitzar diferents tècniques, com per exemple pintaven sobre els fotogrames, que això era bastant curiós, no m'imaginava.
0: Sí.
2: I després ja van passar cap a tècniques doncs, molt millors, no pas pintar, com per exemple el Technicolor, que ja va revolucionar bastant la indústria, que es va utilitzar en pel·lícules com Lo que el viento se llevó o El mago de Oz.
0: Van ser de les primeres que es van fer amb color, no?
2: Sí, com amb Technicolor, que era l'ús del color com més, més professional, no era pintar sobre el fotograma. Allò va ser el que va revolucionar.
0: Sí. No sé si és en paral·lel o va ser més tard, que també passàvem les fotografies. Les fotografies dels primers anys del segle XX eren totes en blanc i negre. El color no va sortir fins a mitjans del segle XX, em penso. No sé si això anava també massa, més o menys lligat, no?
2: Sí.
0: El que sortís del color al cinema amb el color a les fotografies.
2: Sí, clar, anava lligat. Sí.
0: Anava lligat, sí. Perquè les tècniques són semblants?
2: Sí, són pràcticament les mateixes.
0: Sí. També en fotografies hi havia hagut aquestes coses de colorejar-les, no? Que veies allò, una senyora que li posaven unes galtones vermelles i uns llavis i tot això, que era com molt fals, no?
2: Sí, per això ja van passar cap a tècniques més professionals.
0: Ens parles d'algunes tècniques, no? Com, per exemple, l'estergit, què seria?
2: Bueno, ara mateix no me'n recordo, però utilitzaven eren tècniques que no, o sigui, que no quedaven gaire bé la pel·lícula.
0: Ah, ja.
2: O sigui, eren molt primitives, en el sentit que eren com això, les que pintaven sobre els fotogrames.
0: Molt falses.
2: Exacte. Quedaven. Per això ja directament va passar a Technicolor, que va ser el que va revolucionar les altres tècniques, doncs les pel·lícules no quedaven gaire realistes, la veritat.
0: Ja.
2: I després ja amb el Technicolor, doncs la gran pel·lícula que es va fer en Technicolor va ser la del Mago de Oz, que va ser la primera pel·lícula que va utilitzar el color com a eina narrativa. Els altres era com un complement, com un més a més, com per fer-ho més estètic, bonic, més realista. I el Mago de Oz va ser el que va revolucionar la indústria del cine, perquè va utilitzar el color per diferenciar els dos mons de la protagonista. Quan ensenyen doncs, el món real de la nena, de la protagonista, eren colors molt freds, que crec recordar, i després, quan era el món dels somnis, el món d'Oz, utilitzaven colors molt vius.
0: Molt vius.
2: Llavors això ho van utilitzar per diferenciar els diferents mons, i encara aquesta tècnica s'utilitza a dia d'avui. O sigui, aquella pel·lícula va revolucionar bastant la indústria.
0: Sí, clar. Va ser com... va marcar un punt d'inflexió, no?
2: Sí.
0: Però a partir d'aquí, és clar, aquí dius ja feien com dos tipus de colors, depèn del moment en què se situaven, però a partir d'aquí suposo que s'ha com millorat moltíssim des de llavors les tècniques. Han evolucionat, no, les tècniques per poder donar color a les pel·lícules?
2: Des de llavors, des d'aquella pel·lícula es van donar compte que podien utilitzar el color doncs, com una eina bastant potent en la gent i això, durant els anys van anar veient diferents tècniques, com per exemple la tècnica del clarobscur, que utilitzaven també la llum, doncs per crear diferents contrastos entre l'ombra i la zona il·luminada, doncs per crear doncs, misteri, tensió. Això, per exemple, s'utilitzava el Padrino per fer així com més misteri.
0: Sí.
2: Van anar evolucionant a diferents tècniques durant els diferents anys.
0: En el cinema hi ha diferents, esclar, aspectes molt diferents, no? Des de, vaja, els actors, els guions, el decorat, el que sigui, no? El paisatge. Però hi ha un altre tema molt important, que és la fotografia. I el director de fotografia té un paper que pot donar una qualitat o al revés, no? O desmereixer una pel·lícula. Què és i què fa el director de fotografia?
2: Sí, doncs el director de fotografia és un dels rols més importants a una producció que moltes vegades no es té en compte, que també va ser per el motiu pel que vaig fer aquest tema, per donar-li doncs, més mèrit al treball del director de fotografia, perquè és el que intenta que les imatges tinguin significat. O sigui, sense tenir en compte els diàlegs o el guió, fan que el que vol transmetre el director es vegin la imatge, utilitzant la llum, els colors, o sigui, triant la gamma cromàtica, la paleta de colors, utilitzant doncs, la simetria, on posaran cada objecte o com serà la composició de la imatge. Llavors, clar, moltes vegades no es té en compte aquest rol quan és dels més importants, perquè si no hi ha o una bona il·luminació o un bon enquadre, pots fer que la pel·lícula no es transmeti de la mateixa forma que volia el director. Mm-hmm. Llavors...
0: O sigui, que té un paper molt important la direcció de fotografia en una pel·lícula. Dius que els enquadres i tot això, però també que com posen els objectes i tot això, també seria una decisió que pren el director de fotografia.
2: Sí, perquè, per exemple... O sigui, l'espectador moltes vegades no s'adona compte d'aquestes coses.
0: No.
2: Però, per exemple, si el director de fotografia vol que tu sentis la mirada a un objecte en concret, mm-hmm. et posaré l'exemple de la pel·lícula del Resplendor, la típica sí. escena on surt la nena en una bici, no, era un nen en una bici i es troba dos noies allà dretes. Mm-hmm. Pues, el que fa doncs, el director de fotografia conjuntament amb el director és que l'espectador posi la mirada en un lloc en concret. O sigui, si vol que es centri en aquelles dues nenes, pues farà que la composició de la imatge sigui d'una manera perquè tu centris la vista en aquell objecte o en aquelles persones.
0: Bé, o sigui que a part de, bé, de destacar allà on vols que mirem, ha de conèixer també una mica de psicologia, no? De com atreure...
2: Clar, bueno, també per exemple la psicologia del color, o sigui, ha d'estar sempre pensant de quina manera pot fer que l'espectador es submergeixi més en la història i es centri i li doni importància a les coses que li vol donar importància.
0: El qual destacar, no?
2: O sigui, si vols destacar un objecte concret, potser

0: ja està sense veure res més al darrere.
1: Clar.
0: I ara també ara estàs captant
1: tota la feina que hi ha darrere, perquè la fas tu,
0: i els
1: com composes,
0: sí,
1: la imatge, els colors, l'enquadre, sí.
0: Ho
1: veus tot ara.
0: Bé, ja m'hi fixaré més també, doncs. La il·luminació també és molt important, no?
2: Sí, la il·luminació també se n'encarrega el director de fotografia, també conjuntament amb el director. Clar, la il·luminació és això, són coses que l'espectador potser es pensa que no són gaire importants, i després quan veus la diferència entre l'escena sense aquella il·luminació o amb aquella il·luminació, veus que a tu transmet coses completament oposades o no transmet el que pretenia el director. O sigui, si tu fas una escena amb il·luminació així com molt baixa, potser doncs fas que sigui un ambient més íntim, així fas, jo què sé, si vols ensenyar dues persones que estan parlant sobre un tema doncs delicat o així, que la il·luminació sigui baixa per crear així com més intimitat entre les dues persones, i després si canvies aquesta escena i li poses una que estigui ben il·luminada, per exemple, sense ombres ni res, l'espectador dirà: a mi aquesta escena no m'està causant la intimitat que volia el director. Llavors són aspectes que moltes vegades la gent no té en compte, i després a l'adonar-se en compte, que és el, bueno, és el que pretenia amb aquest treball, que la gent s'adonés compte de que aquestes coses que semblen molt simples realment són molt importants, perquè tu sentis el que vol el director que sentis en aquella pel·lícula.
0: Bé, doncs estem aprenent molt aquí, eh? Haurem de mirar sèries i pel·lícules ara des d'un altre punt de vista. Quan hi ha festivals, en els Gaudí, en els Goya, en els Oscars, veiem que hi ha els premis al millor director de fotografia, i allò que penses, bueno, sí, ara ja hi donem un altre valor, no? De dir, ah, sí, mira, doncs aquest senyor sap fer fotografies, però no li donem la importància de que potser t'està girant o t'està, és qui t'està enfocant tota la pel·lícula, o que te l'està presentant perquè t'agradi o perquè et fa creir sensacions. Hi ha directors destacats que han tingut molts premis. En podries anomenar alguns?
2: Per exemple, Roger Deakins, que és el del Renacido, el director de fotografia del Renacido.
0: Ai, aquella, quina bonica fa aquesta pel·lícula.
2: Clar, ara amb aquest treball el que pretenia és que després, si veus per exemple els Goya i premien millor fotografia, no pensis, bueno, l'única persona important en una producció és el director, que ara diguis, vale, la fotografia no està tirant fotos, està fent que tu puguis
0: una mica estar dins la història. Mira, fotografia, vale, però no li donem el valor que realment té. No?
2: Exacte.
0: Ens parles que també hi ha una paleta de colors en el cinema, però és la paleta de colors normal, no?
2: O sigui, clar, els directors de fotografia fan com una planificació del que volen fer, o sigui, els donen el guió i després el que han de fer és, amb el guió, pensar com ho transmitiran amb les imatges. I depenent de l'escena, doncs diuen, vale, quins colors poden aparèixer en aquella escena perquè tu puguis sentir tal cosa. Sí. Doncs llavors trien la paleta de colors, quins colors volen que surti. Pues, si vols que sigui doncs, un sentiment com desolador, trist o així com de baix ànim, doncs diràs, vale, doncs colors grisos,
0: apagats,
2: blaus foscos, doncs aquesta és la paleta de colors, i van triant així depenent de el que volen que sentis en aquelles escenes. Per això la paleta de colors és molt important també, no només és l'estètica dels colors i que quedi bé, sinó hi ha una gran planificació darrere, i pensant en la psicologia del color, el que li pot transmetre a l'espectador en tot moment.
0: Quina feinada, no?, a l'hora de fer una pel·lícula.
2: Sí, per això, és que darrere una pel·lícula hi ha molts de mesos, molts anys d'antelació, una pila de feina.
0: A mi em passa que quan has acabat la pel·lícula i et surten els crèdits, dius, però tota aquesta gent què ha fet? Perquè hi ha una llista de gent que ha estat treballant amb aquella pel·lícula. Sempre pensava, però com pot ser
2: Clar.
0: Que hi hagi tota aquesta gent fent la pel·lícula, però ja ho vaig entenent, no?
2: Clar, has d'aguantar, vale, director, auxiliar de director, després director de foto, auxiliar de director de foto, i al final vas multiplicant la gent i dius, bueno, que hi ha una gentada treballant,
0: sí, sí,
2: hi ha molta
0: sí.
2: feina en una, esclar, una producció.
0: I bé, amb totes les pel·lícules i sèries, però sobretot les que són molt destacades, les que han estat premiades i tot, doncs, esclar, totes aquestes, tots els que han col·laborat a fer aquesta

0: pel·lícula, tots els que han participat i han treballat, doncs suposo que són professionals molt destacats, no?
1: Sí, clar, a les grans produccions hi ha una pila de gent treballant, o sigui, en una producció normal d'aquí pues, compta i el doble de gent, i tot sempre gent molt destacada i amb una gran filmografia al darrere, perquè clar, a les grans produccions hi ha molts de diners i poden invertir en cada rol sigui gent molt destacada i molt bona perquè puguin fer bé la seva feina, o sigui, direcció d'art, direcció de foto, guió, doncs que tota aquesta gent, al final és un conjunt que quan el conjunt tots ho saben fer molt bé la seva feina, al final el resultat és una pel·lícula que tu doncs dius que bé, saps? Que bé està feta.
0: Sí, que bé, però quanta gent i quanta feina i quant treball, no? Perquè ja, sortir...
1: Molts de mesos de treball, molta tant. Planificació, és això, no només és agafar una càmera i començar a gravar. Has de pensar una pila de coses i quan ho penses dius quanta feinada darrere.
0: Sí. De fet, és un art, el cinema, sí. No? És un art. T'agrada molt el cinema, ho estem captant. Has estat mai amb una filmació...
1: No he tingut la sort.
0: No has tingut la sort.
1: Estic estudiant comunicació de visual, he fet lo típic de càmera que t'ensenyen com va i tal, però encara no he tingut l'oportunitat d'anar a un rodatge.
0: Encara no. Bé,
1: el més a prop que he estat ha sigut a anar a l'alfombra roja de los Goya i ja està.
0: No, ja l'hi has estat?
1: Sí, vaig tenir la sort de guanyar un sorteig i vaig poder anar allà.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I si has vist de la vora, què tal?
1: A veure, veus els actors i els productors i tal,
0: actors, no?
1: Desfilant i ja està, però bueno, per fer alguna cosa que està a prop del cine, sí, clar, veus a tota la gent que veus a través de la pantalla allà,
0: sí.
1: I impressiona una mica veure de cop tota la gent que has vist a les pel·lis que estan nominades, de cop passar per allà.
0: I ara també pensava, esclar, estem parlant de cinema, amb totes aquestes tècniques, molt diferent del teatre, no? O bueno, no tant? La il·luminació... Bueno, els colors no crec, però la il·luminació, això també és important en el teatre, no?
1: Sí, clar. Sí, és molt semblant, l'únic que, clar, en el cine doncs, ho has de gravar, òbviament, però el teatre, si tots aquests rols també estan, la majoria, la il·luminació és molt important, clar.
0: Sí?
1: I també igual amb els colors, si tu vols destacar algun objecte o una persona, o fer que un personatge... transmet el seu estat d'ànim, tu el pots vestir amb certs colors, perquè en transmeti, per exemple.
0: Sí, o sigui, també no, els criteris no són tan diferents.
1: No, o sigui, tema color, psicologia del color, tu pots aplicar igual tant al teatre com en el cine, on tu vulguis.
0: Clar, sí.
1: Per això.
0: I l'il·luminació també, el mateix.
1: Sí, la il·luminació igual. O sigui, sí. Tu pots fer clarobscurs en el teatre també, tant com en el cine, o sigui, estan bastant relacionats.
0: I ara també pensava, a veure si tu havies estat en un rodatge que hi ha hagut aquesta bogeria ara a Girona, justament, eh?
1: Ah, d'Enredados, sí.
0: Amb la Rapunzel, és?
1: Rapunzel.
0: Rapunzel, això. Sí, també hi ha hagut com una mena de... Perquè han demanat molts figurants i s'hi havia comptat un
1: pila molta gent. Sí.
0: Però també ha de ser curiós, no?
1: Sí, bueno, perquè veus com ho estan gravant i al final... imaginen que tu vols dedicar-te doncs, anar al cine i dius, vale, encara no puc anar a un rodatge, sí, el més a prop que pots estar d'un rodatge, tu et pots apuntar de ser d'extra i mirar com ho estan fent, o sigui,
0: sí,
1: és bastant...
0: Sí, esclar, vull dir que ha de ser... T'hauria agradat, Clàudia?
2: Sí, però...
0: Tampoc molt.
2: No cal. No cal, no?
0: No cal. Ja veurem la pel·lícula.
1: Però jo tinc un amic castellà de ballarí i tinc una enveja d'ell. Està ja fent de ballarina a la pel·lícula i és com, clar, no pot tirar fotos, però si fos bon i diria, grava, tira fotos, vull veure com ho estan fent.
0: Clar, està dintre, no?
1: Sí,
0: això ha de ser molt, molt, molt interessant.
1: Molt clar, sí.
0: Sí.
1: Molta sort.
0: També va passar, ara és aquesta pel·lícula, però també hi va haver un molt moviment amb Joc de Trons, també a Girona.
1: Sí, es va gravar a la catedral, sí.
0: Sí, i també hi va haver, esclar, tot un... canvi perquè havien com d'adaptar-ho de que la gent no circulés, que tot semblés de l'edat mitjana.
1: La gent té curiositat i van tots en massa allà per veure com ho estan fent i com ho estan ambientant.
0: Clar. Bé, doncs seguim i ara estaria bé analitzar algunes pel·lícules des d'aquest criteri dels colors i de la il·luminació. En vas fer una repassada d'unes quantes famoses. La primera que tens és l'Oppenheimer.
1: Sí.
0: Com són els colors d'aquesta pel·lícula? Com està il·luminada?
1: Sí, sí, jo vaig seleccionar 5 pel·lícules guanyadores d'Òscar de direcció de fotografia.
0: Aquestes totes són
1: sí, totes van guanyar guanyadores d'Òscar, i això les vaig seleccionar i les vaig estar analitzant. Llavors, Oppenheimer, clar, totes aquestes estan molt treballades, vull dir,
0: sí?
1: Oppenheimer utilitza el color pues, per mostrar l'evolució del protagonista, que és Oppenheimer. O sigui, per exemple, hi ha parts de la pel·lícula que estan en blanc i negre, que és durant el judici de després de les bombes de Hiroshima i Nagasaki, sí. Pues, aquelles escenes són en blanc i negre. És per diferenciar les escenes doncs, del passat amb les del present. Mm. Les que són en blanc i negre, pues, per fer l'ambient més seriós, més distant, perquè clar, és un judici al final, i per això van utilitzar el blanc i negre. Després, van utilitzar el color per mostrar doncs, l'evolució del protagonista. A la seva infància utilitzaven molt el color marró, que a la psicologia del color és el color del passat.
0: Sí.
1: Llavors utilitzaven colors marrons, així càlids...
0: En deien color sèpia, pot ser? No.
1: No. Bueno, jo tinc apuntat marrons.
0: Ja marrons, ja marrons. És que a vegades el deien, no? És el color sèpia, crec que ets tons marrons...
1: Potser sí, no ho sé. Jo dic sempre colors bàsics.
0: Sí, sí, sí.
1: Vale, això, i van utilitzar aquests colors pues, la nostàlgia del passat quan era un nen petit utilitzant aquests colors llavors hi ha un canvi en la paleta de colors quan ell està de científic fent doncs, la bomba creant-la i tal utilitzen colors molt, molt intensos com per exemple el taronja, el vermell que això ja bastant de canvi amb els colors anteriors,
0: marmets,
1: perquè
0: sí.
1: Clar, els altres són així com molt càlids, molt com del passat i de cop venen colors molt intensos per dir, cuidado que hi ha perill amb sí. Això que està fent. I després, quan ja ha passat allò de la bomba, el canvi de color doncs, és directament cap a una paleta de colors molt fosca, molt, amb blaus molt, molt fosca, així com per representar la culpabilitat del protagonista i el canvi de l'evolució del protagonista, que ha passat d'estar eufòric amb la creació de la bomba amb colors molt intensos, sí. A de cop veure que...
0: El resultat,
1: la culpabilitat del que ha fet utilitzant després doncs, colors molt foscos perquè tu sentis doncs, el que
0: sent ell, estat d'ànim.
1: Sí, l'evolució emocional del protagonista. Uh-huh. I en tot això utilitzen aquests colors.
0: O sigui que està molt ben trobat, no? Uh-huh. Tots aquests canvis de colors,
1: sí.
0: Depèn del moment, de l'etapa, de si és present, de si és passat.
1: Exacte, per mostrar tota l'evolució.
0: A través del color.
1: Per això, tu sense donar-te compte, el color t'està parant i està fent que tu t'ubiquis. Si està parlant sobre el judici, si és la infància o si és després de la bomba amb els colors, ho interpretes i veus a quina època de la seva vida és, sense tu donar-te en compte.
0: Sí,
1: per això
0: sí,
1: dic
0: sí.
1: Que té molta màgia perquè tu...
0: Vas situant.
1: Exacte, sense donar-te compte, ho has associat i tu ja saps que allò o és el judici o és durant estava fent la bomba,
0: o...
1: exacte.
0: L'has vist, Oppenheimer, no?
1: Sí, clar, per fer aquests anàlisis vaig haver de reveure moltes escenes.
0: Moltes vegades.
1: Sí.
0: I anar descobrint coses possiblement cada vegada que la veies, o no?
1: Sí, clar, perquè la primera vegada que ho mires, vulguis o no, estàs pendent per la trama. I després cada vegada que ho tornes a mirar, t'adones comptes de coses que no t'havies donat compte al principi. I per això està molt bé tornar a mirar pel·lícules perquè t'adones compte de les coses que s'han passat per alt i que eren... elements o colors o sensacions que fessin que tu poguessis entendre el que estava transmetent aquella imatge. Et quedes com, ostres, com no m'havia donat compte.
0: I vas descobrint valors i riquesa, no?
1: Exacte, de totes les tècniques.
0: Des d'una altra òptica, des de voler aprofundir més en tot això, de poder captar...
1: Des d'una altra perspectiva,
0: esclar.
1: Des de com està fet.
0: Una altra pel·lícula que analitzes és el 1917.
1: Sí, aquesta pel·lícula jo la vaig disfrutar molt, la
0: sí?
1: Vaig mirar una pila de vegades, les altres que vaig analitzar no em van agradar tant, he de dir, però aquesta estava molt bé i molt ben treballat perquè tot està gravat en un pla seqüència que és que no es noten els talls, o sigui, tu és com si formessis part de la història, com si fos un videojoc.
0: Com si estessis que, allà. No?
1: Sí, exacte, tu veus el protagonista i el vas seguint amb la mirada, llavors és... O sigui, és increïble perquè tu sents que estàs dins de la història i llavors aquí hi ha un treball darrere impressionant. I aquí hem d'utilitzar llum natural tota l'estona per tu sentir que allò és la realitat. O sigui, tu realment et sents que estàs allà dins. I llavors, els colors que hem d'utilitzar són molt curiosos perquè al principi veus que, perquè està ambientat en la Primera Guerra Mundial, sí, i són uns soldats, i al principi veus...
0: I fa angúnia.
1: Clar, al principi tu veus que estan estirats en un prat, així verd, colors intensos, i de cop veus que es van adentrar en les trinxeres, i de cop passen uns colors
0: marronosos,
1: marrons, gris, tota l'estona el cel gris, i tu sense adonar-te en compte estàs sentint que estàs com a la Primera Guerra Mundial.
0: Sí, sí, que estàs allà dintre
1: gairebé,
0: no?
1: Amb una sensació de tensió i d'estat d'ànim baix tota l'estona, com intentar mostrar la duresa de la guerra i el desgast emocional tota l'estona d'aquells colors. I després, cada vegada que el protagonista es veu que hi ha un prat verd o que hi ha una mica de natura en tota aquella destrucció, doncs tu inconscientment amb aquests colors també dius, bueno, una mica d'esperança, no? Per utilitzar el verd,
0: que és... Un punt d'esperança que vagi sortint de tant en tant, no?
1: El verd, que és el color de l'esperança, la psicologia del color, doncs tu, sense donar-te en compte, doncs directament ho associes. I després, el que més em agrada d'aquesta pel·lícula és que al final, quan el protagonista aconsegueix la missió que l'havien encarregat, de cop apareix el sol per primera vegada. Per primera vegada els colors són càlids, que llavors fa que tu estiguis com en calma, i llavors dius, ostres, sense donar-me en compte, he passat d'aquell desgast emocional del principi dins les trinxeres, i ara de cop amb només utilitzant colors grocs i verds sento que tinc la mateixa calma que té el protagonista.
0: Sí.
1: Per això.
0: Molt bé. Tu l'has vist, Clàudia, el 1917 o no? És que venen ganes de veure-la, eh?
2: Sí,
0: és per això. Que ara tan ben explicada, penso, ja l'he vist, però esclar, no em recordo ben bé.
2: Total.
0: I ara penses, poder estaria bé analitzar tot això.
2: Sí, aquesta no l'he vist, la que has dit abans, sí, però aquesta i la miraré. La
0: miraràs, a veure què hi saps veure i si realment penses que es mereixia aquest Òscar també, el director de fotografia. Anem a una altra, aquesta potser sí que l'hem vist més perquè és com més festiva, bueno, totes les devem haver vist, però aquesta
1: que
0: és el La La Land, no?
1: Sí. A mi, sincerament, no em va agradar gens analitzar aquesta pel·li, però... No em va agradar.
0: No em va agradar.
1: Però l'havia d'analitzar perquè el tema colors hi ha molta cosa a dir i és la típica que tothom coneix, així que...
0: Aquesta va guanyar l'Oscar també, no? A la millor, em penso?
1: A millor pel·lícula, dius.
0: A millor pel·lícula, diria.
1: Diria que sí, però jo ara no me'n recordo, però aquesta pel·lícula té molts de premis, està molt nominada.
0: Molts premis, però també el de fotografia, i què hi veus aquí? Se'l mereix?
1: Totalment, perquè aquests colors tota l'estona molt presents, tant en la vestimenta, per mostrar la personalitat de cada personatge, com per mostrar l'evolució de la relació entre els dos protagonistes. Que d'això no t'adones compte fins que ho hagis vist dues vegades o així.
0: Ah,
1: o tu inconscientment...
0: Mira més vegades.
1: O sigui, per exemple, el color violeta l'utilitzen per mostrar l'evolució de la relació entre els dos protagonistes.
0: Sí.
1: Cada vegada que estan bé, ells dos s'utilitza color violeta, però en canvi, quan tenen discussions, ja no apareix el color, i després, al final, quan es tornen a retrobar, torna a aparèixer el color. I tu... O sigui, sense donar-te en compte, associes el color a que estan bé ells dos com a parella. O, per exemple, el que més m'agrada d'aquesta pel·lícula és que utilitzen el color de la vestimenta per mostrar com és cada personatge. O sigui, la protagonista, la Mia, utilitzen colors molt vius per vestir-la, com vestits grocs, i per mostrar doncs, que ella té moltes ganes de viure, té una pila de somnis.
0: Sí, molta energia.
1: Exacte. I després, en Sebastián, que és l'altre protagonista, utilitza colors molt foscos per vestir perquè està frustrat per no aconseguir els seus objectius, i tu vas veient això i tu, sense donar-te en compte, associes doncs, aquests sentiments o aquesta manera de ser gràcies a la vestimenta, al color de la vestimenta.
0: Sí, sí. O sigui, també està tot molt, molt ben trobat, no?
1: Sí.
0: I a part de la vestimenta d'ells i d'aquest violeta, hi ha altres coses a destacar en el color d'aquesta pel·lícula?
1: Per exemple, el color verd, o sigui, cada vegada que la Mia porta un vestit de color verd, ella sent incomoditat.
0: Ah.
1: O sigui, ho sent tant com quan està amb el seu nòvio en una cita i ho deixen, tant després, quan té una discussió amb en Sebastián, porta un vestit de color verd. I també l'escena està tot amb un to així verd, no només el vestit.
0: Sí.
1: I llavors, això tu ho associes, o sigui, els colors a La La Land tota l'estona són presents per dir alguna cosa. No estan per coincidència, sinó tota l'estona per mostrar alguna cosa o dir alguna cosa sense necessitat de diàleg.
0: Que no hi són perquè sí, vaja.
1: Exacte, tot està
0: molt pensat.
1: Molt planificat, sí.
0: Una altra pel·lícula, El Renacido.
1: El Renacido, tota l'estona els colors és per tu sentir-te que estàs en allà. O sigui,
0: fa molta angúnia, aquesta pel·lícula.
1: Fa molta angúnia. Sí. Utilitza llum natural tota l'estona, sí, per sentir que tu ets un mes en allà, tu també estàs patint el fred
0: fora,
1: i tot,
0: sí,
1: exacte. Sí. I tota l'estona, doncs això, colors grisos, blanc, blaus foscos, per tota l'estona tu sentir que també estàs sentint fred.
0: Fred. I no sé si ara em ve la imatge, tampoc recordo ben bé la pel·lícula, però és com amb molta llum, no? Hi ha molta claror?
1: La majoria d'escenes sí, sí, perquè la llum és natural i és tota l'estona la llum de cal sol que també va directament a la neu i llavors tot és com molt així, molt il·luminat, però també s'utilitzen molt les sombres, quan és de nit, amb el foc i tot això, però molt poques vegades,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: utilitza llum natural. I, o per exemple aquí, clar, tota l'estona el color és per tu, que sentir-te allà dins i també que sents el fred, però també quan el protagonista té records del passat amb la seva dona, utilitza el color gris i negre, clar,
0: fosc,
1: com del passat, perquè
0: sí, sí,
1: tu, al veure aquella escena, directament penses, vale, és una escena del passat, no és actual. Clar que canvia molt amb les escenes del fred, allò, perquè és totalment, totalment fosc i molts grisos.
0: Sí, sí, sí. I per últim, analitzes La vida de Pi.
1: Sí, la vida de Pi...
0: És el noi que va a la barca, no?
1: Sí, és un...
0: Hi ha un tigre...
1: Sí, que naufraga, sí, i es queda en un bot salvavides amb un tigre.
0: Sí.
1: Bastant curiós. Aquí, per exemple, abans, quan està tinguent el naufragi, utilitza colors això, molt foscos, molt, que tota l'estona sents caos, perill, i, però en canvi, abans del naufragi, que és la vida amb la família, tota l'estona són colors molt vius, com que unió amb la família, i després ja, un cop ja hi ha el naufragi i es queda atrapat amb el bot salvavides,
0: sí,
1: això m'ho vaig fixar jo més tard, que ni m'haig d'anar a compte, el bot salvavides, la meitat, la primera meitat on està en Pi, que és el protagonista, és de color... blanc. I l'altra meitat, que és on està el tigre, la barca és de color taronja.
0: Ai, no m'hi vifixi.
1: Per diferenciar, doncs, això, el perill.
0: Els dos espais.
1: Exacte, els dos espais, que jo no em vaig adonar compte que la barca estava partida per meitat amb diferents colors. Vaig adonar compte després.
0: Mm-hmm.
1: Sí.
0: I aquesta, esclar, també va tenir premi.
1: Mm.
0: De fet, està gairebé tota l'estona a l'aire lliure, no sembla que hi hagin de donar molts matisos, no?, d'il·luminació i de color.
1: Aquí crec que van utilitzar tant llum natural com llum artificial,
0: sí?
1: És una pel·li molt potent visualment, o sigui, és tota l'estona molt ben feta i escenaris que dius, ostres, vaya paisatges, o sigui, és tot visualment molt, molt èpic.
0: Sí. Bé, doncs, un tip de veure pel·lícules,
1: sí,
0: i diverses vegades per anar descobrint i poder explicar tot això que ens acabes de dir. Molt interessant, Clàudia. Ai, perdona,
1: Carles,
0: la Clàudia,
1: sí,
0: i la Carla. A totes dues. Molt interessant, però el treball l'ha fet la Carla. I llavors també vas fer enquestes. Què preguntaves a les enquestes?
1: Sí, les enquestes, perquè clar, per pràctica havia de fer bastant, perquè al ser una cosa tan subjectiva i és una cosa que ha de ser molt pràctica, amb la teoria no em deien com les respostes de si això era cert o no. Llavors, a part d'analitzar les pel·lícules, havia de fer una enquesta a gent de diferents edats en què posava imatges d'escenes de pel·lícules.
0: Sí.
1: I posava, doncs, què transmet aquesta imatge? Doncs, melanconia, tristesa, i havien de dir, doncs, què els transmetia aquella imatge, i vaig posar a escenes en concret que el color ressaltava bastant per veure si seguia la psicologia del color de Bacheller o no. Vaig tenir respostes de tot tipus, perquè, òbviament, és molt subjectiu o depenent de l'experiència de cadascú, però, en general, la gent es va tirar majoritàriament cap a la mateixa resposta.
0: Sí?
1: O sigui, realment, sí, realment la psicologia del color sí que existeix, perquè la majoria de gent associa aquell color a aquell sentiment. Però hi havia vegades que, clar, que depenent del context, el color transmetia el contrari, però la majoria de gent li transmetia la mateixa emoció perquè posaven la mateixa opció.
0: És clar. Sí, sí, sí. Et va respondre molta gent, o vas fer arribar a molta gent aquesta enquesta?
1: Sí, clar, vaig intentar que fos gent de totes les edats, perquè, clar, depenent, o sigui, no li pot transmetre potser el mateix un nen de 3 anys que a una senyora de 70 anys, clar.
0: Clar, has de tenir
1: llavors vaig intentar, doncs, que fos gent de diferents edats, molt diversa, i sí, ara mateix no me'n recordo quanta gent ho va respondre, tampoc tanta, però la gent era bastant diferent, o sigui, de diferents sectors, de diferent tipus de gent, llavors ja em va servir.
0: Sí.
1: Però en general vaig veure que sí, que la majoria de gent responia la mateixa resposta, o sigui, sí, la veritat és que sí que segueix una psicologia del color.
0: Que transmetia el que, exacte, en teoria
1: havia de transmetre,
0: havies pensat, el que havia de transmetre. També vas fer entrevistes, no?
1: Sí, vaig tenir la sort d'entrevistar a 3 directors de fotografia, perquè clar, aquesta gent és difícil de contactar i difícil de trobar directors de fotografia, perquè és un sector que tampoc està, o sigui, no està gaire valorat, vull dir, moltes vegades tu no saps el nom del director de fotografia de sèrie o de tal...
0: No, no.
1: Tampoc hi ha el contacte i dius, vale, jo ara com contactaré aquest senyor que surt aquí, saps?
0: Sí, i com te'n vas sortir?
1: Doncs al principi vaig fer una entrevista al fill de la meva tutora del TDR, que vaig tenir la sort que era director de fotografia, per casualitat, o sigui... O sigui, la tutora, que jo tenia al TDR, el seu fill era director de fotografia.
0: Ah, sí?
1: Sí, i llavors jo vaig poder fer una entrevista a ell.
0: Ah, que bé.
1: Que em va dir una pila de coses, o sigui, estic molt contenta d'aquella entrevista. I després vaig fer 2 entrevistes a un director de fotografia que havia estat a diferents sèries de televisió d'Antena 3 i aquestes, i després a una directora, perquè tots són homes, i volia que fos també una dona. I vaig trobar una directora de fotografia que havia participat en pel·lícules que havien guanyat Premis Gaudí i Premis Goya. No sé com vaig fer per contactar-la, però mira, va respondre.
0: Ni ho saps, però va sortir, no?
1: Va sortir. I doncs em van explicar una mica, doncs, això, que és ser director de fotografia i tota la feina que hi ha dins del sector.
0: Et van explicar bastant, no? Van aportar molt també, tots 3.
1: Sí, era el que ja sabia, el que ja havia investigat, que bàsicament doncs, que treballen conjuntament amb el director, amb els guionistes, i que això que és una feina que realment hi ha molt de pensament darrere, que no és només això, un
0: vinga,
1: color
0: va,
1: i ja està, o una il·luminació.
0: Filmem o fem fotos, sinó que ha estat una altra cosa, no?
1: I això, li vaig preguntar coses com quin és el teu paper com a director de fotografia i coses així, i em van explicar doncs, això, que era una feina doncs, que costava bastant, però que era molt enriquidora i el resultat igual, però que tots tenien por doncs, de, al final que el resultat no fos el que ells volien.
0: Yeah.
1: O sigui, imagina que tu vols que transmeti innocència una escena en concret i a la gent li transmet una altra cosa. Clar, si et passa això és bastant complicat de pair.
0: És clar, sí.
1: Però em van explicar que no, que majoritàriament
0: no passa
1: i ho aconseguien, però que s'ha de tenir molt en compte els espectadors i que costa bastant.
0: Bé, doncs vas tenir molta feina, fer aquest treball.
1: Sí, sí.
0: El vas presentar a un concurs, eh?
1: Sí, vaig presentar-lo a un concurs de treballs de recerca de la Universitat Internacional de Catalunya.
0: Sí.
1: I vaig tenir la sort que vaig passar doncs, la primera fase i vaig passar a finals. Vaig ser finalista i vaig haver de presentar-ho allà a la universitat, amb tots els nervis perquè m'escoltaven els professors.
0: Ah, vas fer de fer com una altra exposició.
1: Exacte, no només l'exposició que havia de fer a la meva escola, sinó fer-ho també ja a una universitat. Clar, jo pensava que ja m'ho havia tret de sobre i de cop em diuen, no, has d'anar a una universitat, fer-ho davant de no sé quanta gent de públic i profes de la mateixa uni.
0: I estaves molt nerviosa.
1: Home, sí, clar, perquè la gent que està allà escoltant normalment és gent ja que és experta i sap sobre el tema i te pregunten coses sobre el treball.
0: Clar.
1: I clar, molts de nervis perquè jo ja era, o sigui, no era a una classe en el teu institut amb la teva gent, era ja gent que no coneixes, gent professional i hi ha molts de nervis darrere.
0: Clar. Et van preguntar coses que més o menys tu dominaves o...
1: Sí, vaig tenir la sort que m'han fet preguntes que ja sabia,
0: sí.
1: No van ser gaire xungues.
0: Te'n va sortir bé.
1: Em va sortir bé i això ja em van felicitar, que estava molt bé el treball i molt ben treballat, sí.
0: Suposem que em vas tenir molt bona nota, no?
1: Sí, vaig trobar un 10, sí.
0: Per això.
1: Com que vaig...
0: Reconegut
1: exacte,
0: i... Sí. I, d'altra banda, molt ben fet i... Però amb un tema una mica... diferent, no? És un tema que no és massa habitual pensar en aquest tipus de treball.
1: Sí, clar, és un tema bastant difícil pel tema de que és bastant subjectiu, perquè clar, sobre emocions, i això pot canviar depenent de la persona, i, bueno, però clar, jo tenia clar que volia fer-ho del cine i no volia que fos un tema molt comú, i vaig trobar aquest tema i vaig dir, pues mira, cap endavant, i em va agradar molt fer-ho, i vaig aconseguir, doncs, a l'hora de presentar-ho tant al meu institut com davant dels profes com a la universitat, de que s'adonessin compte de que la feina de director de fotografia és més important del que pensaven.
0: Bé, doncs ara, a més de tot això, ben, si ens t'ho fem explicar aquí també, perquè sí, també tothom, l'audiència de Ràdio Tordera i jo mateixa, doncs aprenguem a valorar feines que potser fins ara no havíem parat a pensar que hi havia tot això. Més aviat és això que dius, el que et deia, que la gent veiem els crèdits al final i dius, home, tota aquesta gent que ha fet, i dius director de fotografia, ah, vale, però també avui nosaltres hem après molt amb el teu treball i amb tot això que ens has explicat. Finalment vas treure unes conclusions que potser eren les ja esperades.
1: Sí, eren les esperades, però a conclusions vas posar que sí que seguir la psicologia del color en part sí i en part no. Ah. Perquè vaig voler ser totalment sincera i posar totes les opcions sobre la taula. O sigui, sí que és veritat que la majoria sí que segueixen la psicologia del color, però hi ha algunes que no segueixen aquesta teoria al peu de la lletra. O sigui, que un color concret que potser simbolitza melanconia o passat, potser en aquella pel·lícula posada en aquell context vol significar una altra cosa. Llavors jo vaig dir, no segueix la psicologia del color d'Eva Heller, el llibre en si, sí, hi ha algunes pel·lícules que no segueixen la teoria, però la psicologia del color sí que és important a les pel·lícules i sí que fa que els espectadors sentin alguna emoció en concret, això sí.
0: Sí? O sigui, sí, no era tan concloent, no? Tot plegat, ho vas deixar així amb dubtes.
1: Sí, vaig dir en part sí i en part no. Però sí. L'important és que sí, que els colors sí que són importants i això sí que era cert.
0: Això sí, o sigui que... bé, vas fer tot el teu estudi i sí, ho vas deixar així com una mica obert, no?
1: Sí,
0: sí, sí, sí, vas aprendre molt fent aquest treball?
1: Sí, perquè, bueno, clar, jo tenia clar que volia estudiar comunicació audiovisual i no, o sigui, sabia sobre alguns temes però tampoc havia aprofundit cap, i direcció de fotografia justament era un rol que jo no tenia ni idea de lo que feia. Jo també pensava que era fer fotos i ja està. I clar, fer això vaig aprendre doncs molt, que era ser director de fotografia i sobretot analitzar pel·lícules, i ara adonar-me en compte més a l'hora de mirar pel·lícules o produccions audiovisuals, doncs tota la feina que hi ha darrere i tot el que han hagut de pensar aquestes persones per fer-ho d'aquella manera en concret, o perquè està utilitzat aquest color o aquell objecte, o perquè hi ha aquesta composició en l'escena. Que tot això m'ha servit per, al final, utilitzar en el meu futur i a la carrera també.
0: Per mirar-ho tot d'una altra manera i per vés a saber si en algun moment ho podràs aplicar.
1: Exacte.
0: En la teva vida professional, no?
1: Sí.
0: A veure, la persona que et va guiar, la teva tutora, et va ajudar molt?
1: Sí, vaig tenir molta sort perquè, bueno, es diu Eulàlia Chalabarder i és una dona que sap de tots els temes, o sigui, té molta cultura, i clar, el seu fill també, el seu director de fotografia, sabia bastant del tema i em va ajudar molt i em va donar l'oportunitat de fer una entrevista al seu fill, cosa que vaig agrair molt perquè clar, no troba cap director al principi, i sí, em va guiar molt en com fer el treball i com aplicar-ho, no? Com què fer de part pràctica, perquè tampoc sabia ben bé què fer.
0: És clar, i va orientar molt bé.
1: Sí, gràcies a ella, o sigui, vaig acabar fent un treball que no va acabar sent subjectiu, sinó va acabar sent objectiu i no sobre la meva experiència o el que jo crec.
0: Ja, saps? Molt bé, ben analitzat tot, no?
1: Sí.
0: Ara, per acabar, ens parles de la portada. És molt bonic la portada que hi has posat.
1: Sí, la portada surt... La nena de la llista de Schindler, que surt amb l'abric vermell,
0: sí?
1: I surten doncs diferents fotografies d'escenes de pel·lícules mítiques com Titanic, Pirates del Caribe, El Renacido, i bueno, aquesta portada me la va fer el meu germà perquè jo no tenia temps de fer-la perquè estava molt estressada fent el treball
0: i vas demanar auxili.
1: Sí, em va dir, jo faig la portada, i me la va fer i bastant ben feta, he de dir,
0: molt
1: a mi em
0: va
1: agradar molt quan ho vaig veure.
0: Sí.
1: I perquè clar, vaig dir, el ser audiovisual, el ser cine i color ha de ser una portada maca, ha de ser una portada, clar. I sí, me la va fer Molt bé, molt bon resultat, crec jo.
0: I tant, i tant. Bon resultat, bon treball, bona nota i gràcies per portar-lo aquí i per adornar-nos a conèixer tota aquesta feinada i tots aquests coneixements, que sempre és bo, no?, d'aprendre coses. Avui n'hem après. Doncs gràcies, Carla, però podràs tornar la setmana que ve i seguim parlant?
1: Home, clar, sí, sí.
0: Sí? Molt bé. Sí. Doncs fins la setmana que ve. Gràcies. Gràcies, Clàudia. I tornem a trobar-nos dilluns que ve. Adéu-siau.
3: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
6: No! Primer has de fer la digestió!
5: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
6: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
8: 107.1 FM.
9: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
4: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: En 107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Tordera. Servei.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, divendres 7 d'agost. Les tres paraules del dia són Plater, Mediterrània, C32. Plater, l'Ajuntament ha presentat al·legacions al Pla Plater per protegir els espais naturals i l'autonomia municipal, i l'Arxiu Històric organitza un taller de gravat artístic inspirat en la Mare de Déu de Roca Rossa. Serà aquest dissabte a les 11 del matí. Mediterrània, la Copa la Mediterrània actua avui a la plaça. Dissabte tindrem Ball Folk amb Víctor Pedrol i els acordionistes. I el tordarenc Carles Maleis inaugura avui l'exposició Energia Bonica a Blanes. La mostra es podrà visitar del 7 al 30 d'agost. C32, la Federació SOS Costa Brava i la plataforma Aturem la C32 han reclamat la retirada immediata del projecte de prolongació entre Tordera, Blanes i Lloret de Mar que ha proposat la Generalitat. I el tercer Footmas Tournaments Futbol 7 es consolida apostant pel talent formatiu. Aquí l'Ajuntament ha presentat al·legacions al Pla Plater per protegir els espais naturals i l'autonomia municipal. En aquest sentit, el consistori reclama protegir els sòls agrícoles, reduir les zones prioritàries per a noves instal·lacions d'energies renovables. Davant la moció de Vox contra el Pla, l'alcaldessa Elisabet Mejías explica que una moció de rebuig contra el Plater podria debilitar la posició de l'Ajuntament.
2: Una moció de rebuig global al Plater debilitaria, per tant, aquesta posició i pot ser usada fins i tot per la Generalitat per presentar l'Ajuntament com a contrari a la transició energètica en lloc d'un actor en pro de la transició energètica i per un municipi sostenible.
1: Avui és el Dia Mundial dels Faros, és Sant Gaietà. Falten només 5 dies per l'eclipsi solar, 17 dies per Sant Bartomeu. Avui esperem un temps assolellat, d'estiu, calorós. Aquests són dies per recollir tomàquets, albergínies, pebrots. És moment ideal per sembrar el que serien bròquils, així com els porros. Avui divendres podeu anar a subministrar-vos gratuïtament d'aigua potable via Cuba al pavelló dels Països Catalans de 8 a 9 del vespre. També avui la cuba d'aigua estarà al local social de Can Domènec de 9 del matí a 10:45. I de cara a demà dissabte trobarem aquesta cuba de subministrament d'aigua potable de demà dissabte, com dèiem, de 9 del matí a 10:45 al local social de Masmora i de 11 del matí a 12:45 al local social de Sant Daniel.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida. Els dissabtes a les 10 de la nit i els diumenges a les 7 de la tarda en reemissió. Rockmasters, els mestres del rock al teu dial.
4: Bona nit a tothom. Comença aquí Rockmasters.

Bona nit a tothom. Avui tenim l'honor, el privilegi de portar al Rockmasters una de les bandes més icòniques, conegudes, reputades, respectades i escoltades de tota la història. Els protagonistes d'avui són del Regne Unit. És una banda virtuosa, experimental, icona del rock simfònic, del rock progressiu, psicodèlic, espacial. És una de les bandes que més discos ha venut al llarg de la seva trajectòria arreu del món. La banda en qüestió es va començar a gestar a l'any 1965. Com totes les bandes de l'època, solien tocar en clubs underground de Londres. Un gran percentatge dels seus temes van ser i segueixen sent temes bandera allà on sigui. Tothom els coneix i els respecta. Estem parlant de Syd Barrett, Roger Waters, David Gilmour, Wright. Estem parlant de, com no, Pink Floyd. Pink Floyd, aquesta fusió de noms de Pink Anderson i Floyd Cancel, dos músics de blues que Syd Barrett admirava. Aquests universitaris de l'època ens faran posar la pell de gallina des del minut 1 fins al final del Rockmasters d'avui. Així és que, doncs, no perdem més temps i comencem la festa. Començarem escoltant Comfortably Numb, un tema que parla de les dificultats de la vida, parla de les condicions humanes, etc,

0: Counselly Nam. Ells són els protagonistes d'avui d'aquest Rockmasters. Ells són Pink Floyd. Un dels temes bandera. Bueno, ja us ho he dit abans, per mi em sembla que de temes bandera quasi bé són tots els temes de la banda, d'aquesta formació britànica. El següent tema ens parla de lo corrupte que pot arribar a ser el diner. La cançó idolatra i critica alhora la forma en què el diner distorsiona el seny, distorsiona el sentit comú. Ve a dir que el diner és com l'arrel de tot el mal. Qui en té, lluita per tenir-ne més. I qui no té, lluita per poder-ne aconseguir. Estem parlant, com no, de la cançó famosa, coneguda, Money.
1: Radio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: ciutadans de Catalunya. Ja sóc aquí.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: And now for my next number, DJ S. I'd like to return to

0: Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. En aquesta edició farem la primera part dedicat als megamixos. Amb ella tindrem en Mike Platines i en Toni Paret. I en la propera edició tindrem en Toni Postigo i en Javi Villegas. Així doncs, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Tots pensàvem que aquest era un mix i en Mike Platines ens ho ha deixat molt clar. Era una rutina com quan es fan els concursos del DMC.
2: You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that.

0: Doncs volia començar el programa així, amb aquest Megamix, i després...
1: Pots explicar que el Grandmaster Flash va ser una inspiració molt important per molta gent que després van fer Megamixes. Això sí que ho pots dir.
0: Va ser la teva inspiració.
1: Una de les meves grans inspiracions, sí. O sigui, aquest treball de Grandmaster Flash, que està gravat tot d'una tacada en directe en vinils, és una de les referències més importants per la gent que va acabar fent Megamixes aquí a Espanya, perquè va ser referent tant meu com del Castells com del Pere.

0: una gran inspiració pels DJs del nostre país, que el 1985 varen començar a enregistrar megamixos com el Max Mix 1, perquè, com ja sabeu, es va fer un concurs, en Mike Platinas es va presentar amb la seva bobina oberta a les oficines de Max Music i va dir: jo vinc a guanyar el concurs, i efectivament el va guanyar. Però abans de que s'edités el Max Mix 1 al nostre país, un DJ andalús que va venir a punxar a la discoteca Estudi 54 de Barcelona va editar un treball que s'anomenava Studio 54 Connection.
1: Las ardillas de my life. Las ardillas de my life, yeah.

0: En Raül Orellana va enregistrar això el 1983 a Studio 54 Connection, un mix en el que s'enregistraven els temes com si estigués punxant a la discoteca. En Mike va guanyar el concurs del Max Mix i després Raül Orellana va fer el Bolero Mix per la competència, per Blanco i Negro. Però, mentrestant, anem a escoltar el Max Mix 1.
1: Uno, dos, uno.

0: Bueno, el primer Megamix, el primer Max Mix, el vas gravar tu. Això sí que ho sabem tot.
1: Sí, el primer Max Mix meu va ser el primer Megamix, bé, tenia el subtítol el primer Megamix espanyol, perquè en realitat jo que sí que vaig crear és un estil, un subestil de Megamix, diríem molt mediterrani, molt català, molt espanyol, molt mediterrani, digue-li com us, molt llatí, digue-li com vulguis, però que era agafar les idees inicials dels Megamix que editaven DMC, que editava Tech Slack House a Holanda i altra gent, que eren molt bons, i traslladar-nos una miqueta a la mentalitat mediterrània, no? Fer una cosa més fresca, més cantarina, més, més impactant, més com jo sempre anomenava aquella època, amb focs d'artifici, no? Una cosa com molt més llatina, molt més, amb molta més alegria, no sé si ho explico, molts efectes molt més impactants, molt més jocs d'estèreo, repeticions més potents i coses més que cridessin molt més atenció, que fossin molt més impactants, no? Pel que escoltava aquests treballs.

En Mike Platinas i en Javier Usía varen fer el Max Mix 1 i el Max Mix 2 i després varen fer altres coses.

0: Max Mix que nunca es va editar el 1986. És potser el megamix que li agrada a tot el món. Anem a escoltar el que ens diu en Mike Platines, què li agrada. Quin mix és el que més t'agrada dels que tu has fet?
1: Això és molt... Mira, això és com si... Josep Maria és molt dolent, eh? És molt dolent. És molt bona persona perquè conec fa molts anys, però a vegades és molt dolent. No, va, ara bromes a part. Això és com si tu li preguntes a un pare quin és el seu fill favorit. És una pregunta molt complicada. El que sí que et diré és que els treballs que considero més... no millors, però més innovadors... cadascú en el seu moment històric, doncs són el Max Mix primer, perquè va ser el primer, de març del 85, el Max Mix que nunca, que va ser el meu tercer treball, que es va editar el maig del 1986, perquè va ser el primer megamix que va inaugurar els efectes de sampling, aquests típics que van sortir després als Max Mix de Peret i Castells i a molts altres treballs, els típics efectes d'aquest sampling de repetició de fent melodies de pujar i baixar nota, tot aquest tipus de melodies de pujar i baixar nota, que es diu arpeggio. Això va inaugurar, va començar el Max Mix que nunca meu, i doncs és un estil que va, entre cometes, copiar molta gent, no? Però ho dic en positiu, com una cosa positiva, Sí, que a mi m'encanta que em copiïn i que algú segueixi pel mateix camí que jo he iniciat. Ho trobo un honor. No és una cosa que em molesti, tot el contrari. Estic orgullós de que sigui així. I després el tercer, que segurament no es va ser molt innovador, que ja l'he esmentat abans, és el I Love Megamix del 2004, que vaig dir amb Blanco y Negro, el setembre de 2004, que doncs, va ser el primer Megamix de nivell mundial que va... inaugurar doncs, les tècniques d'extracció de capeles, de teclats, d'instrumentals per recombinar entre diverses cançons juntes a la vegada, no? Per exemple, doncs, bueno, hi ha un tros que hi ha doncs, quatre cançons a la vegada, per exemple, per fer una idea, i parla l'any 2004, no? I també va inaugurar les mestres harmòniques, que avui en dia doncs, ja hi ha programes d'ordinador que et guien per poder-les fer, però que en aquell moment no existien i era una novetat total i vaig haver d'estar doncs, un parell d'anys d'investigació per entendre com funcionava tot això. I doncs també, com que em va portar aquests 6 mesos de feina, doncs va ser un treball bastant innovador i en realitat és el treball que va marcar una mica el camí a seguir dels creadors de megamixes més importants i que actualment ho estan fent inclús... estic parlant de DJ Tedu, estic parlant de Fanny, digui Fanny, i de Tony Postigo. Els tres han seguit per aquest... hi ha altres com Pedro Jiménez, hi ha altra gent també com, per exemple, la Miquel Vítchez, gent que són de primer nivell mundial i que estan seguint també per aquest camí de treballar amb aquestes harmòniques, amb extensions de capelles i totes aquestes coses, stems i tot això, que, insisteixo, jo vaig inaugurar el 2004... Atenció, fa 22 anys d'això. I sembla que va ser ahir. O sigui que, imagina't.
2: Ràdio Tordera.

Iturdera. L'emissora que t'escolta.

Radio Turdera. La emisora que t'escolta.

107.1 FM. Radio Tordera.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: J'avoue, j'en ai bavé.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

S'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció,

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes als serveis informatius de les 9 del matí d'avui, dimarts 11 d'agost de 2026. Comencem amb els titulars. SOS Costa Brava i Aturem C32 rebutgen el nou impuls a la prolongació de via entre Tordera i Lloret. Les entitats defensen que els 110 milions previstos s'haurien de destinar al desenvolupament del tren tram entre Palafolls, Blanes i Lloret. El Castor recorda les mesures de seguretat per observar l'eclipsi solar de demà 12 d'agost amb precaució. A Tordera, el fenomen es veurà amb una parcialitat elevada al voltant de 8:45 del vespre.
2: Que més me preocupa és que d'aquí un temps les estadístiques diguin que arrel de l'eclipsi hi ha hagut una repuntada dels problemes oculars a la gent de les nostres contrades.
1: De la mateixa manera, tampoc s'ha de mirar el sol a través de càmeres de fotos o telèfons mòbils si aquests no disposen del mateix filtre solar certificat. Ràdio Tordera impulsa l'Escape Room. M'ho ha dit un WhatsApp de la tieta sobre fake news el proper dissabte 15 d'agost. Les inscripcions ja estan obertes. I Tordera es prepara per a la Festa Major de Sant Bartomeu 2026 amb 12 dies d'activitats i música. Del 14 al 26 d'agost, Tordera oferirà fins a una cinquantena d'activitats amb propostes per a totes les edats i per a tots els gustos en el programa Tordera Festiu. Acabem amb un breu apunt del temps, i és que avui dimarts 11 d'agost de 2026 tindrem un dia molt semblant a ahir dilluns, i és que la calor es farà efecte amb temperatures màximes de 33 graus. Ho anirem comentant als propers punts informatius amb el nostre meteoròleg Joaquim Serra.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: la seva manera de cantar, no només la veu, sinó també la manera com canta, la tonalitat, no? Aquesta cadència de les frases, tal com les deixa anar, delaten a Morrissey, el que va ser en el seu temps el líder de la mítica banda britànica de Smiths, doncs després en solitari, després ja fa molt de temps, amb cançons i col·laboracions tan mítiques com el Let Me Kiss You, que va fer amb la filla de Nancy Sinatra, vaja, amb la filla de Frank Sinatra, entre moltes d'altres, eh? Doncs mira, corria l'any 2004 i ara que m'he fixo en la data, déu-n'hi-do el temps que ha passat, i Morrissey treia un altre dels àlbums en solitari dels darrers que ha tret, el 2004, ha plogut, però vaja, que és dels més recents, i ens treia aquest senzill. L'àlbum es deia You Are the Query i el senzill que estem escoltant és First of the Gang to Die. Ara us explico el perquè de començar l'Obert per Vacances amb aquest tema. Doncs res, que avui parlem de colles de festa major, de colles d'amics, de colles de família també, de colles que us ajuntareu o no per anar a veure l'eclipsi. Dic o no perquè també hi ha qui prefereix veure-la aquesta demà a la nit, vaja, demà al vespre, de forma solitària, que també és una opció molt, molt xula, una mena d'auto-homenatge o més en petit comitè. Però avui la pregunta del dia és això sobre la vostra colla, ja sigui de festa major o amb qui heu triat anar a veure l'eclipsi. I justament aquesta cançó, First of the Gang to Die, ens explica, no està basada en fets reals en principi, sinó que bé, està composada, és ficció, diguem-ho així, però Morrissey explica la història d'un tal Hector que representa que seria el líder d'una banda d'aquestes llatines violentes i que, doncs, explica tota la història de la banda, no? Pues, com ell va entrar a presó, com l'altre va morir, no? Per això el First of the Gang to Die, no? I això ja està. Simplement deia Morrissey que volia fer com una mena de clocada d'ull o, bé, de referència amb aquells fans llatins que sembla que, doncs, tots tematitzats, no, com si formessin part d'un clan i d'una banda, l'anaven regularment a veure als concerts i volia que també se sentissin inclosos, explica ell, dintre de les seves lletres i les seves cançons i la seva música. Doncs vinga, avui amb els Smiths, però amb aquest trosset dels Smiths, que de fet és el Morrissey, hem començat el programa. Però ja sabeu que l'Obert per Vacances comença sempre també saludant a l'Aina Barbany de Cardedeu. Bé, aquests dies, perquè l'Aina està a punt de vacances, que avui ens va marxant tothom. Aina, bon dia.
1: Bon dia,
0: Núria. Et quedes,
1: Núria.
0: Tu encara et quedes uns dies, no?
1: Encara em quedo jo, sí. Fins divendres estaré aquí a tope.
0: Bueno, com si fossin molts dies. Aina, que... Fins divendres, sí, no. A mil. Ara, després, la.
1: Comença el compte enrere ja, realment, eh?
0: Sí. Ja estàs, sí, com més allà que aquí, no? Una mica?
1: Sí, però he de dir que quan acabi la feina i agafi vacances, mm-hmm, seguiré estant connectada i enviaré àudios.
0: Doncs mira, t'he de dir, eh? Que no ho has de fer, això. No ho has de fer. Te n'has d'anar de vacances. No ho has de fer.
1: Sí, tornaràs... però bueno, al final és com que, sí, es queda una part de mi aquí, no?
0: I... Sí, és que clar, si marxes poquet temps, tampoc acabes de marxar del tot. Això també, clar, passa, no?
1: Sí, sí, sí, però bueno, s'aprofitarà.
0: Qui marxa també és la Marina, si avui heu repassat el nostre, sí, Insta, no? Li he dit, Marina, home, almenys fes el sumari, ja que estaràs tota una setmana.
1: Home, llarga, i tant.
0: Sense dir res, que et vegin la cara. I així també aneu coneixent part de l'equip de, sí, l'Obert per Vacances.
1: És important,
0: sí,
1: també.
0: Sí, doncs la Marina que se'ns en va de vacances i no res, nosaltres que estem a les portes d'un dia molt especial. Però doncs... anem a pams. Què preguntem avui, Aina?
1: Doncs mireu, avui se centrarà el tema, mm-hmm, en les colles de festa major o de cultura popular, ¿vale? Perquè al final les colles són una part molt important del teixit cultural dels municipis, no? I n'hi ha de tota mena, de colles de diables, de castellers, sí, geganters, grallers, de molts tipus, i cadascuna té les seves tradicions, els seus rituals i aquella activitat que espera amb més ganes, no?, que arribi cada any. I per alguns la festa major comença quan arriba el primer acte de la colla, molt i bé, per d'altres, per exemple, doncs, quan toca posar-se la samarreta i sortir al carrer. En tot cas, avui preguntem això, quina és la millor colla de festa major o de cultura popular per vosaltres? Inclús també ens podeu explicar què significa per vosaltres, perquè hi ha gent que ho viu molt intensament, molt, i també volem saber, doncs, a aquestes persones com ho viviu i que ens ho expliqueu, no? I també, com que ja s'acosta l'eclipsi, volem, doncs, també centrar una mica en això, és a dir, en el cas de Cardedeu, ahir us comentava, ens coincideix el pregó, sí, de la festa major amb l'eclipsi. Llavors, totes aquestes colles que esperen la festa major amb moltes ganes, però a la vegada hi ha l'eclipsi, com ho faran, no? Doncs també ens ho podeu explicar.
0: Molt bé, veurem samarretes, no? Jo m'imagino gent que anirà, no?, avetllada amb la samarreta. O sigui,
1: segur.
0: Combinant el que és ja la festa i l'eclipsi, una festa total.
1: Segur.
0: Molt bé. Doncs vinga, fins a les 11 teniu temps d'enviar missatges, però sí que és veritat que quan tenim més temps per recollir-los i donar-los sortides a les 10, per tant, aquesta primera hora ha de bullir la intensitat del WhatsApp i
1: d'Instagram.
0: Molt bé.
1: Així, estarem esperant.
0: Aina, moltes, moltes gràcies. Una abraçada.
1: A vosaltres, fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sí, és que avui és dimarts, és dia 11 d'agost i estem a les portes d'un dia històric, home, no a nivell mundial, perquè d'eclipsis, i ho recordem, n'hi ha hagut i n'hi ha moltíssims al llarg de la història, però sí que aquest té la particularitat de que fa, crec que 121 anys, us ho dic de memòria, si no són 121, són 125, doncs que no es veia d'aquesta manera, amb aquesta totalitat aquí a Catalunya. Per tant, no és un fenomen que sigui extraordinari pel cel, però sí per nosaltres. I ho és tant, que mira, com que ens ha pillat treballant, hem dit, calla, que la farem grossa. Anem a fer un programa especial. Programa especial que ja va començar més o menys ahir, que avui s'intensifica i que demà arribarà al seu zenit total. Què passarà avui a l'Obert per Vacances? Doncs mireu que sabrem ja, donarem informació d'aquella que diem de Ràdio Servei, perquè ens podem emocionar amb l'eclipsi, però també hem de tenir el cap fred, perquè l'eclipsi de demà, aquest fenomen, com qualsevol altra cosa especial que passa, representa i implica mobilitat, implica, doncs això, la mobilització de moltes persones. Sabrem quins dispositius de seguretat i de mobilitat han organitzat a Terres de l'Ebre i també a Lleida. Dos dels punts claus, arribada i tornada, no? I també punts claus pel que fa a espais on que hauran d'acollir molta més gent de la que és habitual i, per tant, risc d'incendi i tot això, sí? Terres de Lleida i Terres de l'Ebre, de fet, avui seran protagonistes i us donarem informació, si és que heu de veure l'eclipsi des d'allà, de com arribar-hi i a quines mesures de seguretat heu de tenir en compte. Us parlarem d'un projecte de salut molt interessant aplicat a l'eclipsi. Es diu Projecte Solaris, el convoca l'Hospital de la Vall d'Hebron i consisteix en que, si voleu, com a voluntaris, i només us heu de descarregar una aplicació, em sembla, o apuntar-vos a una web, us voldrien mesurar les constants vitals en el moment de l'eclipsi per saber quin efecte té sobre el cos humà, quin efecte té el moment en què la Lluna tapi el Sol. És molt fàcil participar-hi i d'això en vol sortir un estudi de recerca molt interessant. Atenció, perquè quan parlem del tema del dia o del reportatge del tema del dia, avui ens aportaran un tema molt curiós que té a veure amb això dels grups, de les bandes que dèiem abans, de les colles. Sabeu allò que passa quan anem en colla, de que si la colla fa alguna cosa nosaltres també ho hem de fer i que si queden per fer, doncs això, per anar a algun lloc, nosaltres també, ostres, encara que no ens vagi bé, ens hi hem d'apuntar. Doncs bé, això, com tota la vida últimament, té una etiqueta, es diu FOMO, que és una mica vindria a ser la por a perdre's alguna cosa, i és aquest, no?, aquest impuls que fa que encara que no en tinguem massa ganes o que no es vingui de gust, doncs ho hem de fer, perquè si tothom ho fa, jo també hi he de ser. I una mica de FOMO en relació a no perdre's l'eclipsi, doncs també es podria explicar d'aquesta manera. Tenim FOMO, tenim JOMO, que seria el contrari totalment, que són les ganes de no seguir la corrent a ningú i anar a la teva bola. Doncs tot això ens explicaran una mica en detall i el per què i d'on surt la paraula i tot plegat als companys de Ràdio Ciutat de Valls en un reportatge molt xulo. Estic fent un sumari una mica llarg, en soc conscient. Però bé, encara hi ha més coses, no us ho perdeu, perquè també, ni que no sigui un dels punts centrals o potser més evidents per veure l'eclipsi, al Maresme també serà zona on es podrà veure dintre de Barcelona, doncs el Maresme encara rascarà bona part d'aquesta totalitat d'eclipsi. En parlarem, doncs, amb el company Manel Ferrer, la connexió, com es viurà l'eclipsi a Premià i al Maresme en general. Però sí que un dels punts brutals en què ja han començat a fer activitats relacionades amb l'eclipsi és Prades. A les muntanyes de Prades hi ha una associació astronòmica, hi ha un observatori, hi ha molta gent que el té com a referència pel que fa al tema astronòmic, i cap allà se n'ha anat el nostre company Pep Sunyer, que a la mínima que pot tirar cap a la muntanya agafa la moto i se n'hi va. A Prades ja fa dies que estan de festival, l'estan muntant grossa amb actes festius però molt, molt divulgatius sobre astronomia, i nosaltres, l'Obert per Vacances, hi hem volgut ser. Connectarem en directe amb Prades. I encara tancarem, mira, sense acabar la sintonia tan llarga que estem fent avui al sumari, encara tancarem amb un reportatge molt interessant i xulo que ens han preparat des de Ràdio Rubí parlant sobre com s'han reflectit els eclipsis al llarg de la història de la literatura. Sí, un guia una mica llarg, un sumari una mica llarg, per un programa que es preveu molt intens i que hem d'anar per feina ja. Comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: Primera parada Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, l'actualitat gironina, ens comença parlant de que els consells comarcals, municipis i les entitats ecologistes i agràries demanen retirar el Pla Ter, una moratòria de projectes també.
3: Sí, la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, juntament amb els consells comarcals del Pla de l'Estany i el Solsonès, diversos ajuntaments i entitats ecologistes i agràries han reclamat retirar el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables de Catalunya i també una moratòria de projectes. Una de les membres de la xarxa, Montserrat Cubaró, ha reivindicat una planificació ben feta que estigui aprovada i consensuada amb la ciutadania.
4: En primer lloc, li demanem que retiri el Pla Ter i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania. Per tant, són dos elements bàsics. Començar a fer la feina ben feta i mentre no tinguem la feina ben feta, aturar els projectes perquè no els posin a on no convé.
3: D'altra banda, Cubaró ha dit que les 12.143 al·legacions recollides pel govern no corresponen amb els seus registres. Ha assegurat que el nombre és altíssim i ha assenyalat que és el projecte normatiu que més n'ha rebut de la història de la Generalitat.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal. Mor un home de 83 anys de nacionalitat francesa, ofegat a la platja Nova de Roses.
3: Segons va informar Protecció Civil, el telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís ahir a 11:45 del matí, en el qual deia que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua. Els socorristes el van rescatar i el van dur cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del SEM es van desplaçar fins al lloc, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Es tracta de la 18a víctima mortal a les platges catalanes des del 15 de juny, el dia de l'inici oficial de la campanya de bany.
0: Pau, si et sembla, deixem-ho de moment aquí, a propera connexió demà al matí. Tot a punt per l'eclipsi, Pau?
3: I tant, clar que sí. Fins demà.
0: Fins demà, Pau. Des de Girona FM, val a dir que Girona és un dels punts on possiblement, vaja, no arriba a la totalitat l'eclipsi, ho tenen més difícil pel que fa a la visió, però també ens podran aportar força contingut i informació de com ho viuran des d'allí o si marxaran de la ciutat o no. Cap a Terres Barcelonines, a Cugat Ràdio, Tina Forès, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, també un parell de notícies. Avui anem malament de temps. Comencem.
5: Vinga, va.
0: Vinga, comencem explicant que el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, l'Albert Batlle, diu que la ciutat està molt poc videovigilada. Confia arribar a les 500 càmeres noves l'any 2027.
5: Sí, actualment Barcelona en disposa d'unes 186, comptant les que ja hi ha a la plaça de Catalunya, 14, i al front marítim, 12. El tinent defensa que la videovigilància és un element de dissuasió de delictes i ha especificat els criteris que tindran en compte a l'hora de col·locar-les a l'espai públic.
6: La col·locació de les videocàmeres és un element bàsic de millora de la ciutat. I pensem en els espais on tenen que ser-hi, espais de gran concentració de persones, espais de concentració de l'activitat delictiva i espais susceptibles de ser utilitzats com a espais per l'activitat terrorista. Els tres elements, el terrorisme, la massificació i l'activitat delictiva.
5: Batlle també ha parlat d'altres elements de seguretat, com els detectors de metalls per trobar armes blanques, i considera que el cos de la Guàrdia Urbana ja en té suficients. També dona per fet que acabarà dotant el cos de pistoles elèctriques, tal com ja tenen els Mossos i altres policies locals.
0: I en clau ecologista us diem que un abocament d'aigües residuals ha provocat la mort de peixos, això al riu Ripoll, a Sabadell.
5: Sí, segons han detallat fons municipals, hi ha hagut una incidència al sobreeixidor de Sant Vicenç de Junqueras que ha provocat l'obstrucció del sistema amb un col·lapse del col·lector que ha suposat la sortida d'una part de l'aigua a l'aqüífer. Operaris de l'empresa Casa han actuat per netejar el sistema i restablir el funcionament normal del col·lector. A hores d'ara, l'abocament ja ha finalitzat i l'aigua torna a circular correctament per la xarxa de sanejament.
0: Mira, volia fer via, però és que la tercera notícia és molt xula.
5: Ja sé que t'agrada.
0: Tina, obre Vic a Vic, un espai mosaïtzat que mostra com eren els comerços de la ciutat als anys 60.
5: Sí, es tracta d'un museu privat impulsat per l'Isabel Cuixeres, que porta per nom Vic d'Ahí, Museu de Botigues Antigues, i que està ubicat al centre històric. Cuixeres va visitar fa uns quants anys les botigues Museu de Sales al Pallars Jussà i va pensar que allò podia funcionar a Vic. A partir d'ara va començar a recopilar objectes i materials que li han servit per recrear, entre d'altres, un quiosc, una merceria, una farmàcia o una botiga de queviures de l'època. De moment, el museu fa visites en hores convingudes. L'objectiu d'Isabel Cuixeres és que el visitant s'endinsi en l'experiència que proposa, fent-lo recordar com es vivia als anys 60 els qui van formar part d'aquella època i donar-ho a conèixer aquells més joves que no ho van arribar a experimentar. És una altra manera de veure com ha evolucionat la nostra societat al llarg dels anys.
0: Tira Forés, des de Cugat, moltíssimes gràcies, companya.
5: Gràcies, que vagi bé.
0: A tope per demà, vinga. De fet, això que ens explicava la Tina d'una, en aquest cas un museu, però sí que un poble museïtzat, com als anys 60, com antigament, això ja ho tenen, és algun poble de Lleida, no em feu dir el nom, recordo que era visitable en aquest sentit, potser l'Arnau Vilà de Munt se'n recorda. Arnau, bon dia.
7: Et sona
0: això que dic o no?
7: Ara no et sabria dir
0: Tranqui.
7: Un nom en concret.
0: Busco internet.
7: Perfecte.
0: En tot cas, mira, comencem amb les notícies de les Terres de Ponent. Ens expliqueu que els ajuntaments de la Granja d'Escarp, de Serós i Almatret, al Segrià Sud, han acordat restringir des d'avui l'accés a peu i en vehicle a diverses zones sensibles. Tot plegat forma part d'aquest pla de protecció davant l'eclipsi solar de demà.
7: Sí, els municipis de la Granja d'Escarp i Serós es tancaran els accessos als Plans i a l'Alt de Montmaneu, mentre que Almatret també limitarà l'entrada a les zones forestals. La mesura vol evitar la massificació en espais amb elevat risc d'incendi, especialment amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa i davant la possibilitat que s'elevi al nivell 4. Els alcaldes dels municipis demanen que les persones que no tinguin reserva no es desplacin a aquestes zones. Els accessos es senyalitzaran i els visitants seran reconduïts cap als aparcaments habilitats, però sense bloquejar el pas a possibles vehicles d'emergència. Els agents rurals també reforcen el dispositiu amb 150 efectius coordinats amb Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, les ADF i els ajuntaments.
0: Per altra banda, us expliquem que la calor extrema d'aquests dies ja ha provocat 197 casos d'insolació i cops de calor, això només a la demarcació de Lleida, segons les dades del Departament de Salut.
7: La majoria d'aquests 197, en concret 141, s'han atès als centres d'atenció primària de les comarques del Pla de Lleida. El pitjor episodi es va registrar entre el 9 i el 13 de juliol amb 36 casos. També s'han atès 159 casos de deshidratació i una dotzena de persones han patit síncopes, és a dir, desmais provocats per la calor. I l'impacte més greu es troba amb la mortalitat. Segons el sistema Momo, 56 persones haurien mort a Lleida per causes atribuïdes a les altes temperatures durant les primeres 7 setmanes de l'estiu, de les quals 52 tenien més de 65 anys. Els metges recorden que una temperatura corporal per sobre dels 40 graus, confusió o pèrdua de consciència són signes d'alarma i requereixen actuar ràpidament.
0: Val la pena no baixar la guàrdia en aquest sentit, perquè continua la calor i continuen els cops de calor. Mira, Arnau, Salàs, les botigues de Salàs, al Pallars Jussà. Què et sembla?
7: Mira, a la zona del Pirineu, bona zona.
0: Doncs és una poble que recrea, però en el poble no en plan tancat museu, sinó que recrea botigues dels anys 60, crec que unes 8 botigues, dels anys 40, 50 i 60. Sí, tot el poble és com un museu de veritat.
7: Magnífic.
0: una, com si entressis al túnel del temps. A Salàs, molt bé. Arnau, moltíssimes gràcies. A punt també per demà.
7: També estem llestos aquí, sobretot en aquesta zona. Que vagi molt bé.
0: Igualment, ara parlem amb tu. Gràcies, Arnau. Ai, Marina Pérez Got, bon dia.
1: Bon dia.
0: A punt de les vacances, tu, Ja no et pregunto per l'eclipsi, tu, a punt de marxar. Com és que hi ha eclipsi i te'n vas?
1: Doncs mira, no sé, la vida.
0: Va coincidir, si no ho sabies, tu vas reservar i no ho sabies.
1: Exacte, no estava planejat, la veritat.
0: Vinga, que comencem justament parlant d'això i de com l'Ajuntament de Tarragona ja ho té tot a punt per l'eclipsi de demà. S'esperen aglomeracions de persones, però hi ha una consigna clara. Si ho podeu veure des de casa, no us desplaceu.
1: Doncs sí, queda't a casa. La consigna clara. La Marina Port Tàrraco serà el punt principal d'observació i on també s'han programat activitats prèvies i posteriors a l'eclipsi. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha explicat que els preocupa que la mobilitat es tensioni especialment de cara a la tornada i és per això que demana molta paciència i prendre-s'ho amb molta calma.
8: que fem a la Marina, activitat cultural per anar tornant tranquil·lament a les nostres vivendes i habitatges habituals, perquè això ens pot passar, no? Que hi hagi saturació un cop finalitzi l'eclipsi, ja tothom vol tornar cap a casa, i aquest és un punt, doncs, que prenguem-nos un calma, també, o anem caminant, o sigui, clar, aquells que vagin caminant, no, tindran aquest avantatge, no? Però planifiquem també aquesta tornada d'una manera relaxada, esglaonada, perquè ens podem trobar amb algunes tensions al trànsit.
5: A Tarragona també hi haurà altres 5 punts diferents per veure l'eclipsi.
0: Notícies més enllà de l'eclipsi.
5: No, són relacionades amb l'eclipsi.
0: Vinga,
5: també. I és que Renfe ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Rodalies a motiu de l'eclipsi davant l'increment de desplaçaments que es preveuen cap a diversos punts de la costa i l'interior de la demarcació de Tarragona. I Renfe ha programat aquest tren que sortirà de Tortosa i arribarà a Barcelona més tard, un tren més tard del que normalment és. I també aquest dilluns a la nit s'ha donat el tret de sortir del Festival Jordi Savall, que impregnarà de música antiga el Camp de Tarragona fins diumenge. L'escenari principal és Aigua Múrcia, l'Alt Camp, però també es fa parada a Montblanc, Valls del Cuber, per tant, qui encara no hi hagi anat és a temps. I com sempre, parlem de festes. Núria,
0: vinga,
5: no puc marxar sense parlar.
0: Sant Roc toca ara.
5: Exacte.
0: Sí.
5: Sant Roc, festes a Tarragona, del 13 al 16 d'agost, al Cos del Bou i la Baixada de la Pescateria, i s'omplirà de cultura popular, música i patrimoni. Hi ha diferents actes per tots els públics.
0: Que consti que Sant Roc no és només patrimoni de Tarragona, de fet són de les festes més antigues i pertanyen a un barri, no és la festa major, però sí que Sant Roc és festa major en altres poblacions, i demà tenim una entrevista molt interessant en aquest sentit.
5: Sí, arriba la setmana que és festa major a tot Catalunya, pràcticament.
0: Marina, si no tornem a parlar, molt bones vacances.
5: Tornaré, sí.
0: En 3,
5: sí.
0: 2, 1.
5: Vull dir, serà vist i no vist.
0: Desconnecta, però gràcies, Marina.
5: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs vinga, ara ens espera un bloc, en aquest primer tram de programa que parlem de l'eclipsi des del punt de vista d'informació de radioservei, com dèiem, de seguretat, de mobilitat, i és que ja sabeu que el fenomen de demà té l'excepcionalitat de que no es veia des de fa més d'un segle i es preveu una allau de visitants. Això ha obligat a les administracions, ajuntaments, cossos de seguretat a desplegar des de fa setmanes un operatiu conjunt que combina punts d'observació habilitats, però també restriccions de trànsit en alguns espais naturals, el tancament fins i tot total de l'accés. De moment, us expliquem com serà l'accessibilitat en aquests espais naturals, si s'hi podrà accedir, si no, i ho fem a través, almenys en Terres de l'Ebre, que és una dels llocs, de les zones que es preveu, doncs, que això, que té espais naturals molt importants i que es preveu molt, molt concorreguda, molt visitada demà. Ens ho expliquen en forma de reportatge la Tere Giné, un reportatge que ens arriba des de la Plana Ràdio.
1: La Generalitat ha declarat oficials tres emplaçaments del Parc Natural, el polígon industrial de l'Aldea, els Camps de la Carroba i l'entorn també dels aparcaments de la Torre a Camarles, però no són els únics punts habilitats en la zona del Parc Natural del Delta. I Mahuan és tècnica d'ús públic del mateix Parc Natural.
2: Sant Jaume d'Enveja està el pont, lo passador, lo que seria el passeig del riu Ebre, la finca del Violí i la platja de Mitjor. Aquí també hi haurà gent en personal que també repartiran, si convé, ulleres per si hi ha algú que no en porta. No? Després està la Ràpita, que evidentment la Ràpita, el Trabucador, és un dels llocs, i la Foradada, el Trabucador, sabeu que hi ha aquells espais, no?, unes zones d'aparcament, i per tant una vegada estiran plens se tallarà l'accés, però hi ha una capacitat per a 650 vehicles. Després també a la Foradada hi ha 500 persones, que també hi haurà capacitat per 500 persones. Això en quant a la Ràpita.
1: Per accedir a aquesta zona s'ha previst un circuit de trànsit de sentit únic, baixada pel Poble Nou i pujada per la Ràpita per evitar encreuaments. A Deltebre i a l'Ampolla també hi haurà zones habilitades, moltes amb reserva prèvia obligatòria per evitar la saturació. En un espai natural com el Delta també existeix la preocupació de les zones protegides. Aquest cop, però, la tècnica d'ús públic ens explicava que l'impacte sobre la fauna no serà tan preocupant com en d'altres èpoques de l'any.
2: Mira, de fet hem tingut sort que l'eclipse, si en lloc de ser el dia 12 d'agost fos el dia 12 de juliol, els impactes podien ser molt, molt, molt, molt més importants. Per què? Perquè l'època de nidificació ha acabat precisament el dia 31 de juliol. Per tant, ja estem fora de l'època de nidificació i això molt relaxa una mica des del punt de vista de lo que seria l'impacte que podia provocar este eclipse en els espais naturals que estaven els ocells nidificant, no? Com ara la majoria de llocs ja s'ha aixecat la nidificació, ara el que tenim és que hi ha les zones naturals, evidentment s'han de respectar, no poden anar però no se poden anar només pels postos que sempre s'han anat habilitant, que són els camins, les pistes.
1: Recordem que pel litoral i les badies interiors, Capitania Marítima obligarà totes les embarcacions que vulguin apropar-s'hi a fer una inscripció prèvia. I el pont del Passador, a Deltebre, es convertirà també en el punt neuràlgic del desplegament mediàtic amb una retransmissió especial de la televisió pública. Ben diferent és l'estratègia a l'interior. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha decidit tancar l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i de la Serra del Montsant durant tot el dia de l'eclipse. La mesura entra en vigor des de les 9 del vespre del dia 11 d'agost fins les 8 del matí del dia 13. Respon a dos factors: l'elevat risc d'incendi d'aquestes dates i el fet que l'horari de l'eclipsi s'acosta també a la franja nocturna. Joan Castor Gonell és el delegat del govern a les Terres de l'Ebre.
3: D'alguna manera hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Tot i que ara no estem en un nivell de risc extrem d'incendi, estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim ben bé dades segures de quin accés, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest Parc Natural dels Ports. Per això se ve adequat poder d'alguna manera restringir-ho per la preocupació que genera això, no? Este risc d'incendi que existeix en aquesta època, i tampoc no tenim per què amagar l'afectació, no?, que pugui tindre no sabem quantificar-la, no?, per aquesta massificació de vehicles al Parc Natural, per l'afectació que pugui tindre a la flora i la fauna de la zona.
1: Al massís dels Ports, els accessos de les tres comarques, Montsià, Terra Alta i Baix Ebre, quedaran tancats amb senyalització específica i es reforçarà la presència d'agents rurals, informadors ambientals i personal de la brigada del parc. Només s'hi podrà accedir si es té residència a l'interior del massís o una reserva feta en algun refugi o allotjament rural. De la tasca prevista per part dels agents rurals ens en parlava Javi Gilabert, cap de l'àrea regional de les Terres de l'Ebre d'agents rurals.
4: I en concret la nostra feina serà aquesta, estar en aquells llocs que ja s'han determinat com a sensibles, ja sigui perquè poden ser llocs amb molta afluència de gent i que la gent doncs, no pugui, diguem, respectar les limitacions que hi ha en aquella zona i es pugui escampar per les vores, com podrien ser, per exemple, el Delta de l'Ebre, totes les zones que ja estan molt ben delimitades en cordes perquè la gent no hi passi dins, que són totes les zones dunars, totes les zones de vegetació. Pensem que encara que a nosaltres ens puguin semblar plantes herbàcies, allí hi ha espècies vegetals dels limòniums amb un alt valor natural, que estan protegides i que s'ha de preservar, doncs controlarem això. I després també, dins del Parc Natural dels Ports, controlarem, evidentment, que es compleixi la restricció d'accés. Recordem que hi ha aquesta limitació d'accés a partir de les 9 de la nit del dia abans, del dia 11, i que es vigent fins a les 8 del matí del dia 13. I també el que controlarem és aquells espais dins dels ports que puguin tindre una aglomeració de vehicles. Sí que és veritat que són espais on, diguem que són espais reduïts, per tant, per posar un exemple, el cim de Caro, a la que hi ha més de 20 vehicles, allò ja pot ser un caos. Llavors, clar, això ja ho hem d'evitar. Tots els veïns dels ports que sí que poden accedir, per exemple, a la seva casa, que està en l'organització, doncs, evidentment, aquesta gent després no es poden desplaçar pel port en vehicle. Podran moure's a peu, evidentment, però, per exemple, pujar Caro no, i és una de les coses que estarem fent.
1: Entre punts d'observació saturats de gent al Delta i parcs naturals vigilats a l'interior, les Terres de l'Ebre es preparen per viure aquest 12 d'agost un dels fenòmens astronòmics més esperats del segle. Administracions i experts coincideixen en un mateix missatge: informar-se abans de sortir de casa, reservar quan calgui i respectar, sobretot, les indicacions. Serà clau perquè la jornada es visqui, sobretot, amb seguretat.
0: Doncs ara ja coneixem les restriccions al Parc Natural dels Ports i altres espais naturals de les Terres de l'Ebre, gràcies a aquest reportatge molt extens i molt concís, també molt detallat, de la Tere Giné de la Plana Ràdio. Milers de vehicles i persones d'arreu es desplaçaran, com dèiem, a Terres de l'Ebre per observar aquest gran fenomen. La seguretat és clau, els dispositius ja estan preparats per rebre tothom. Volem saber, doncs, més en concret, com es preparen en diverses poblacions i des del punt de vista això de la seguretat a Terres de l'Ebre. En parlem, ampliem la informació en conversa amb el David Benito, el company de Ràdio Tortosa. David, bon dia.
5: Bon dia, Núria, bon dia.
0: Estàs amb persona autoritzada, no?
5: Sí, avui estem amb la Paula Navarro, que ella és directora territorial d'Interior i Seguretat Pública, doncs que ha estat una mica la protagonista d'aquest dispositiu a les Terres de l'Ebre, la que serà encarregat de coordinar d'alguna manera tot el que viurem aquí a les Terres de l'Ebre el pròxim 12 d'agost, demà, ja que queda molt poquet. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Ja ho deia, ja estem a un dia ja de l'eclipse i ja estem tots una mica molt nerviosos perquè això ja està aquí. Què espero que passi demà i, sobretot, quina afluència de gent preveieu que vinguin aquí a les Terres de l'Ebre?
6: Bé, demà esperem que vingui moltíssima gent. No només demà, sinó que ja esperem que a partir d'avui ja comenci a hi haure una arribada de gent i, de fet, també hi ha gent que porta aquí ja alguns altres dies, no? Llavors, el que esperem és que poguéssim viure i disfrutar del fenomen de la manera més pacífica i més tranquil·la possible.
5: Podríem dir que este eclipse suposarà que s'hagi creat un dispositiu de seguretat i mobilitat, potser podríem parlar del més important dels últims anys aquí al territori, no?
6: Sí, efectivament, així és. S'ha creat un dispositiu pensat per a una gran afluència de gent, per a que hi haguen molts de moviments. Ens preocupa molt el punt de vista de la mobilitat, que pensem que és l'aspecte clau, i efectivament el dispositiu va acord a tot això, i sí, com tu dius, seria un dels més importants dels darrers anys aquí a Terres de l'Ebre.
5: Sí que s'ha preparat a les Terres de l'Ebre un dels punts de recomanació, 8 punts en concret de recomanació per part de la Generalitat, però sabem que la gent també és lliure i es mourà una mica per tot el territori. Quines són les zones del territori que es preveu una major concentració de persones?
6: Sí, jo crec que la complexitat del dispositiu que hem creat precisament és este, no? No tenim un grup de gent ubicats en un lloc en concret, sinó que hi haurà bastanta dispersió pel territori. Els ajuntaments han fet una gran tasca per a organitzar diversos esdeveniments que es duran a terme durant tot el dia de l'eclipse i inclús un cop finalitzat l'eclipse també, i per tant preveiem això, que hi hagi molta dispersió. Per tant, el tema de la mobilitat ens preocupa molt i estem molt, molt atents a poder resoldre immediatament totes les incidències que vagin hi havent.
5: Suposo que us preocupa preocupa especialment l'efecte crida, sobretot al Delta de l'Ebre, al Parc Natural, perquè, sí, a més, hem vist amb aquest reportatge que és un dels llocs que es preveu més gent.
6: Sí, nosaltres on preveiem que hi ha més gent és al Delta de l'Ebre, ja per una qüestió física, no?, de l'espai, pensem que és un lloc idíl·lic per a poder-ho veure. Tot i això, sí que és veritat que des de la Generalitat s'ha fet un treball que venim fent des de fa molt de temps, i per això hem acabat determinant 8 punts d'observació d'aquest eclipse, que reuneixen totes les característiques, també tècniques i físiques, per a poder-lo veure amb seguretat. Però sí que és cert que el Delta de l'Ebre és un dels espais on se preveu que hi hagi major afluència de gent.
5: Durant ja les pròximes hores, perquè aquest dispositiu començarà segurament a les pròximes hores, tindran un paper molt important, justament Mossos d'Esquadra, però també les bombers, Protecció Civil, agents rurals, les policies locals dels diferents municipis i tots els serveis sanitaris. Com se coordina tot això?
6: Bueno, tot això se coordinarà a través del que és el centre d'emergències, que estarà ubicat al 112 de Reus, el SECOR, i allí tindrem totes les sales operatives de tots els cossos i forces de seguretat i emergències, i estiran molt atents a qualsevol incident que pugui passar. Per tant, la coordinació se farà des d'allí, i després, pues, a nivell territorial, ja fa molt de temps que venim treballant en els diferents dispositius i hem fet també les nostres reunions de coordinació per a saber este dia, pues, com ens hem de coordinar, com hem d'actuar i com hem de ser capaços de respondre el més ràpid possible a qualsevol incident.
5: Per tant, el 112 continuarà sent el canal principal d'atenció ciutadana en cas d'emergència, no?
6: Sí, evidentment. El 112, que estarà ubicat a Reus. Nosaltres, de fet, este dia hem previst un reforç entre un 10 i un 15% de personal al 112 per a poder atendre, pues, qualsevol incident i qualsevol emergència que pugui haver.
5: Com rebrà la població informació d'última hora de si hi ha canvis d'accés o restriccions o si hi ha alguna incidència important? No sé, m'imagino si tindrà protagonista les alert, per exemple, en cas d'emergència.
6: Evidentment, les alert és una eina que, com tots sabem, s'ha convertit en un mecanisme essencial per a poder informar a la població en moments de que hi hagi alguna emergència, i per tant, en el cas de que això passés, que esperem que no, doncs les alerts seria un dels mecanismes. A partir d'aquí, pues, qualsevol informació relativa a les activitats dels municipis, a restriccions, pues, bueno, la premsa, les xarxes socials, les pàgines web que s'han habilitat, també a través de la Generalitat, és a dir, intentarem o intentem donar el màxim d'informació possible.
5: I no sé si també en tanta concentració en determinats punts preocupa una possible saturació de la xarxa de telefonia mòbil.
6: Bueno, lo de la xarxa de telefonia mòbil, ja sabem que, per exemple, el que ens podria preocupar és la trucada al 112, no? La trucada d'emergències. Llavors, nosaltres cal explicar que el sistema del 112 no funciona a la pròpia cobertura del telèfon mòbil, sinó que agafa cobertura de qualsevol de les antenes que hi haguin a prop de qualsevol de les companyies, no? Llavors, en principi, no ens hauria de preocupar aquesta trucada al 112. Lo cert és que passen alguns moments de l'any, no?, que intentem trucar tots a la vegada per a informar d'alguna cosa, i llavors sí que és veritat que a vegades pot hi haure alguna petita incidència, però el que més ens podria preocupar és la comunicació d'una incidència, d'una emergència, i per tant, en principi, això està cobert.
5: I en tot cas, la gent ha d'estar tranquil·la, perquè també entre els cossos de seguretat i els mateixos alcaldes de pobles petits tenen dispositius que van més enllà de tot això, no?
6: Correcte, correcte. De fet, el que han fet ha sigut repartir a molts dels ajuntaments el que són les emissores rescat, i per tant, aquestes emissores no només les tindrà la policia local o els Mossos d'Esquadra o tots els cossos i forces de seguretat, sinó que inclús alguns voluntaris també disposaran d'aquestes emissores per a este dia, per a poder-se comunicar de manera immediata, ja no només entre ells, sinó també en el cas de que sigui necessari, pues, amb el SECAT o inclús amb el SECOR.
5: Quins són els principals escenaris de risc que heu estat treballant i que preveieu o que podrien passar més enllà de l'aglomeració de trànsit?
6: Jo crec que el que més ens ha preocupat és l'aglomeració. Al final, el tema de la mobilitat és un tema que ens ha de preocupar. Ja sabem com tenim les carreteres. La P7 serà bueno, la via principal d'arribada i també de tornada de la major part de la gent que ens vingui a visitar, i per tant, nosaltres hem centrat molts esforços en el tema de la mobilitat. A partir d'aquí, amb els agents rurals, ja fa un any que s'ha estat treballant amb els 8 punts d'observació que finalment s'han acabat designant, i s'han valorat diferents riscos, com poden ser el risc d'incendi, el risc d'inundació, l'estar en espais naturals protegits i tot això. Doncs bueno, ja fa molt de temps que s'ha treballat i jo crec que aquests riscos ja els hem salvat.
5: Per això, d'alguna manera, és tan important, no?, atendre aquests 8 punts que s'ha recomanat, perquè són els llocs que s'ha previst on puc haver-hi menys perill, no?
6: Sí, aquests 8 punts són llocs que s'ha fet una avaluació de riscos, podríem dir, i sí, efectivament, per això s'han designat aquests punts, perquè entenem que són els llocs on menys perill hi ha i els llocs on, efectivament, el fenomen se veurà sense obstacles i sense cap complicació. No obstant això, sí que és veritat que altres llocs que han designat els ajuntaments, doncs també mos han pareixut o mos semblen òptims, i evidentment, inclús moltes vegades, no, des de casa se podrà visualitzar, per tant.
5: Després també el que sí que sabem és que ho hem sabut de fa pocs minuts o poques hores, de fet des d'ahir, que el president Illa ha escollit les Terres de l'Ebre per veure l'eclipsi, i en concret ho farà des de l'Observatori de Roquetes, que també tindrà un protagonisme especial, no?
6: Sí, efectivament, bueno, mos visitarà el president Illa. Jo crec que les Terres de l'Ebre són el punt central per a poder visualitzar aquest fenomen, i que millor, no?, que l'Observatori per a poder anar a veure aquest eclipsi.
0: De fet, nois, intervinc ja gairebé per tancar l'entrevista, sí, que ens hem quedat sense temps. El tenim aquesta tarda aquí a Tarragona, el president Illa, que vindrà a fer com l'acte de compte enrere. Sí. Aquí a Tarragona pitjarà el botó que ja vam utilitzar per el compte enrere del gran de part del Tour. Doncs tornarem a fer el compte enrere de les 24 hores per l'eclipsi. I això, no sé si dormirà mig camí ja. Si aprofitant que ve Tarragona, ja tirarà cap avall.
5: No, perquè demà al matí ens consta que ha d'estar Reus, també.
0: Ah, mira.
5: El 112 anirà en aquest punt.
0: Molt tarragonil veiem aquests dies. Molt de per aquí. Molt bé. Nois, ho hem de deixar aquí.
5: Moltes gràcies, Núria.
6: Gràcies.
0: A vosaltres per tota aquesta informació que us expliquem amb un somriure, perquè estem contents de que estigui tot ben preparat i tot ben pensat per demà, al final, a gaudir, però que al darrere de tots els que gaudirem hi ha tota una afanyada de planificació i d'execució. N'ha parlat el nostre company, el David Benito, amb la Paula Navarro, directora territorial d'Interior i Seguretat Pública a les Terres de l'Ebre, del dispositiu de seguretat pel que fa a l'eclipsi de demà. Paula Navarro, moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
0: I David Benito, company de Ràdio Tortosa, moltes gràcies. Demà més, eh?
5: Gràcies, ens escoltem demà.
0: Ens escoltem,
5: vinga.
0: Molt.
5: Adéu.
7: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Però sí, l'eclipsi serà un fenomen de mobilització que atraurà milers de persones cap a les Terres de l'Ebre. Tampoc es quedarà curta una altra zona, que és les Terres de Ponent, Lleida, la plana de Lleida i tot plegat, ple d'espais naturals que també necessiten ser protegits amb aquest esdeveniment, amb aquesta crida massiva que viuran. I hem de saber també com es prepara a nivell de protecció civil a les Terres de Lleida. De fet, el nostre company Arnau Vilà, de Munt, ha parlat amb la Núria Gil, la delegada del govern de Lleida.
8: A les comarques de Ponent, especialment al sud de la demarcació de Lleida, hi haurà alguns dels punts amb millor visibilitat, però també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. I per això hem parlat amb la Núria Gil, que és la delegada del govern a Lleida, per a que ens faci una actualització de la situació global en matèria de protecció civil.
9: La millor visibilitat la tindrem des de Terres de Ponent, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i és on hem fixat aquest dispositiu més ampliat per poder coordinar, perquè es desplaçaran molts vehicles.
8: La mobilitat és, per tant, una de les principals preocupacions. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu específic per absorbir els desplaçaments i evitar que l'arribada simultània de vehicles als punts d'observació acabi generant problemes de circulació.
9: Des del Servei Català de Trànsit, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, doncs ha preparat i planificat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments a aquest dia. I també per tal de garantir la seguretat viària ponent també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. En el cas de Lleida, les vies més afectades seran la C25, la 2, la Nacional 240 i la P2.
8: No es plantegen d'entrada grans restriccions de circulació. La idea és precisament que el dispositiu permeti mantenir la fluïdesa i gestionar els moments de més afluència.
9: Precisament es fa aquest dispositiu perquè hi hagi fluïdesa dels vehicles als llocs amb major visibilitat.
8: Però el moviment de persones no es limitarà a les carreteres. Molts dels punts des d'on es podrà seguir l'eclipsi són espais oberts, zones rurals i entorns naturals. I aquí el dispositiu de protecció civil incorpora una altra variable, garantir que aquesta afluència de persones no dificulti la resposta davant d'una eventual emergència. La recomanació es planifica amb antelació el lloc d'observació i informar-se sobre els accessos i les possibles restriccions. I una vegada allà, estacionar només els espais habilitats. Els camins i les pistes han de quedar lliures per permetre el pas de vehicles d'emergència. També cal extremar les precaucions en el medi natural, especialment en un període d'alt risc d'incendi. No fer foc és la primera i la més bàsica de les premisses, però a banda, no s'ha de llençar burilles i evitar qualsevol activitat que pugui originar una ignició. Però la prevenció no comença el mateix dia de l'eclipsi. També passa per preparar els punts d'observació i coordinar les activitats que s'hi faran. De fet, l'administració ha plantejat l'eclipsi com una oportunitat per portar la divulgació científica a tot el territori.
9: Dins del marc del Pla Interdepartamental de Catalunya Mira el Cel, que hem endegat des del govern, doncs el que volem és promoure la participació ciutadana, també la divulgació científica arreu del territori, amb aquest motiu de l'eclipsi, no? I ja s'havia començat durant el curs escolar que ara ha finalitzat. S'han fet diverses accions, un ventall d'activitats pedagògiques per a l'alumnat als centres educatius de Catalunya, i també hem posat en marxa la iniciativa Eclipsi per a tothom lleure. Aquest està dedicat als infants i joves, que bueno, és una manera d'apropar la divulgació científica al lleure a través de tallers pedagògics, a través de pràctiques i observació segura de l'eclipsi als casals d'estiu i a les colònies.
8: I precisament aquesta observació segura és un dels altres grans missatges del dispositiu. No serveixen les ulleres de sol convencionals ni qualsevol sistema casolà. Per mirar directament al sol durant l'eclipse, cal utilitzar ulleres específicament homologades i filtres solars certificats.
9: És important, sobretot, que quedi clar que cal servir ulleres homologades o filtres solars certificats. Evitar ulleres de sol convencionals, algú havia comentat radiografies, càmeres de fotos, prismàtics... No, poca broma, eh? Això, CDs, fins i tot.
8: Aquest és un dels punts en què Protecció Civil s'hi ha centrat més específicament, i per facilitar que la protecció arribi al màxim de persones possible, s'ha preparat una distribució específica d'ulleres als punts d'observació.
9: Hem garantit, no, que aquesta observació segura es pugui portar a terme. Doncs el Departament de Recerca i Universitats ha coordinat la distribució de 150.000 ulleres homologades als punts d'observació segura.
8: I mentre els serveis d'emergència es preparen el dispositiu per una jornada amb molta mobilitat, l'administració també vol aprofitar l'interès que genera el fenomen per acostar la ciència a la ciutadania.
9: Estem en un moment molt, molt important, no? Crec jo que més enllà del magnífic espectacle astronòmic que és l'eclipsi i que representa una gran oportunitat científica, també a nivell educatiu i social, és una manera d'apropar la ciència, no? al conjunt de la ciutadania. I, bueno, tenim aquesta oportunitat i també que podem aprofitar-ho, no? per compartir-ho amb els infants i els joves, i així a veure si despertem l'expectació i la curiositat, i d'aquí surten noves vocacions científiques que tant necessitem.
8: L'eclipse serà, doncs, una cita astronòmica, però també un important episodi de mobilitat i d'ocupació de l'espai públic i natural que posarà a prova la gestió del territori.
0: Doncs així també es gestionarà l'eclipsi a Terres de Lleida. Moltíssimes gràcies per aquest extens reportatge a l'Arnau Vilà d'Emun Ràdio. Nosaltres seguim endavant parlant de l'eclipsi des d'altres punts de vista. Sabíeu que també es pot utilitzar la cita de demà per qüestions de salut? Us parlem del projecte Solaris, un projecte que té a veure amb la salut i que desenvolupa la Vall d'Hebron Institut de Recerca i l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Es tracta de participar i saber com ens afectarà a nivell individual, quina resposta fisiològica donem a la ciutadania amb un fenomen com el de demà. Jo no us explico més perquè qui té tota la informació i el convidat que ens ho pot explicar és l'Ivan Conde, el company del Prat Ràdio. Ivan, bon dia.
10: Molt bon dia.
0: T'apuntaràs tu o què? Perquè es pot apuntar tothom, eh?
10: És una de les coses que hem de preguntar a la doctora Maria Jesús Cruz, la cap del grup d'investigació de neumologia de la Vall d'Hebron Institut de Recerca. Molt bon dia, Maria.
11: Hola, què tal? Molt bon dia.
10: Aquesta era una de les primeres preguntes. L'estudi, podem dir que el recolliment de dades ha començat ja, no?
11: Ha començat ja, això no vol dir que la gent no es pugui apuntar encara, perquè encara hi som a temps, l'eclipsi és demà a la tarda-nit, però sí, ha començat ja, hem començat ja a recollir dades de les persones que voluntàriament han accedit a participar en aquest estudi.
10: Com funciona exactament? La gent s'hi pot apuntar a l'aplicació i funciona mitjançant els rellotges intel·ligents, no?
11: Exacte, qualsevol persona que tingui un rellotge intel·ligent pot entrar a la pàgina web, que està també, per exemple, dintre de la pàgina de Catalunya Mira el Cel, hi ha uns codis QR, i descarregant el codi QR, pues, automàticament es dona consentiment per connectar el telèfon a una aplicació, és absolutament anònim, i el que farem serà que aquests dies, durant l'eclipsi i un parell de dies després, recollirem dades fisiològiques que recullen aquests rellotges, com per exemple la freqüència cardíaca i la freqüència respiratòria. Mm-hmm. I el que volem és saber si durant el moment de l'eclipsi, com que estarem emocionats, perquè serà un esdeveniment que no hem vist mai, doncs si la nostra freqüència cardíaca, la nostra freqüència respiratòria i altres paràmetres fisiològics, com els d'aquests rellotges també recullen, pues, poden tenir algun efecte en el nostre cos.
10: Teniu hipòtesis o previsions de precisament quina és aquesta resposta, si afecta a la majoria de persones que veuen l'eclipsi?
11: Sí, aquesta és una molt bona pregunta. La nostra hipòtesi és que com que estarem emocionats, doncs la nostra freqüència cardíaca i la nostra freqüència respiratòria segurament augmentarà. A més, és un esdeveniment que viurem segurament en família o amb amics, no? Que és una mica de festa, i la nostra hipòtesi és aquesta, que no estarem igual en el moment de l'eclipsi, que probablement el dia abans o el dia després, que estarem a casa o estarem més descansats i no estarem tan emocionats.
10: Pot variar molt la resposta, segons edat, gènere o qualsevol altre aspecte?
11: Bueno, l'estudi és absolutament anònim, però sí que hem recollit edat i sexe de les persones que vulguin participar, i nosaltres pensem que sí, que segurament segons l'edat, segons el sexe. Després també tenim un camp voluntari que la gent pot contestar si vol, que és des d'on viure l'eclipsi. I això també pensem que pot tenir repercussions, no? Si és un lloc, una zona on l'eclipsi és total o si és parcial. I tot això, el que estem molt contents és que hem tingut una molt bona resposta, ja portem més de 2.000 persones que s'han adherit a aquest estudi, i bueno, segurament el poder de les dades, no? Quan més gent tinguem, més possibilitats tindrem de tenir uns resultats més macos, no? Perquè, clar, l'estadística sempre, si tenim molta gent participant, segurament podrem treure uns resultats molt, molt, molt més interessants. O sigui que jo animaria la gent que encara hi són a temps d'apuntar-se i d'aportar a bon terme aquest estudi, que nosaltres pensem que l'important d'aquest estudi és que la societat participa. Són tots els que podem participar i aportar dades per fer aquest estudi.

0: I dic que és un estudi pioner perquè, bueno, abans no hi havia aquests dispositius i no era possible agafar tantes dades d'una manera relativament fàcil, i ara en aquests moments la tecnologia ens permet, pues, fer aquests estudis.
1: Per tant, consideres que és una cosa que ens podem anar acostumant a veient, a veure, no? Aquest perfil d'estudis on tothom hi pot participar i on gairebé, com qui diu, com deies, no? Si no fa aquest aspecte de més voluntari, gairebé no ha ni d'esforçar-se, no?, per participar.
0: Absolutament. De fet, nosaltres el que volíem és que la gent no hagi de fer res, que la gent estigui gaudint de l'eclipsi i només portant-la al rellotge ja està aportant dades. Això per nosaltres era molt important, no?, perquè no volíem que la gent estigués pendent de fer l'estudi. I això és una cosa, pues, que resulta relativament fàcil, i evidentment la ciència està avançant molt en aquest sentit, en el sentit del camp de les dades, no? I està canviant molt, i bueno, és una cosa que jo penso que és molt positiva.
1: Llavors, el que comentàvem, a l'hora de veure l'eclipsi, fins a quin punt hem d'estar tranquils o tranquil·les segons la resposta fisiològica que tenim? Si ens alterem, si tenim una mica més de pulsacions de l'habitual, això entra dins d'un escenari normal?
0: Sí, absolutament, que és, no, forma part de les nostres emocions, de la nostra vida, no? Això segurament no patim moltes vegades a la nostra vida, d'una manera a vegades positiva i a vegades negativa, no? O sigui que nosaltres el que hem de fer és gaudir d'aquest moment, i després les dades ja ens diran, ja ens parlaran.
1: Uh-huh. I si em permet la darrera pregunta, la doctora Cruz, sí, com viurà l'eclipsi?
0: Bueno, jo estic a Calafell, de vacances, i estic molt emocionada perquè no he vist mai un eclipsi total, i segurament el viuré demà a la tarda des de la platja. Espero que també estigui molt emocionada. De moment ja ho estic, eh?
2: A Calafell han muntat, mira, ja que diu que està a Calafell, entre altres qüestions, han muntat diverses opcions, sí, per veure-ho des del mar, fins i tot, per poder, doncs, sí, endinsar-se una miqueta al mar. Això està, sí, xulo.
0: Sí. Sí, ho he vist,
2: Molt bé. No sé, com a darreríssima pregunta i molt ràpida, si s'ha fet mai un estudi d'aquest tipus amb algun fenomen així semblant?
0: No, amb persones no. Sí que s'han fet estudis amb animals, però els animals tenen una cosa diferent de nosaltres. És que, clar, els animals no saben que hi ha un eclipsi, no? Per la qual això és una sorpresa per ells, i hi ha alguns animals que es posen nerviosos, altres que se'n van a dormir, però amb humans no s'havia fet mai.
2: Doncs moltíssimes gràcies a la Maria Jesús Cruz, cap del grup d'investigació d'anomologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Moltíssimes gràcies, doctora Cruz.
0: Moltes gràcies a vostès. Adéu, bon dia.
2: Adéu, bon dia. I també al company Ivan Conde del Prat Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, company.
1: Igualment, molt bon dia.
2: Una abraçada. Vinga, va, en escassos segons ja arribarem gaire minuts, eh? Arribarem gairebé a les 10 del matí. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. Més eclipsi a la tornada.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Insolació i cop de calor. Adults, nens, grans i treballadors a la intempèrie.
7: A l'estiu, un dels problemes que podem tenir estaran directament relacionats amb la calor i el sol. Per evitar una insolació o un cop de calor, mantingueu-vos hidratats, bevent aigua freqüentment. Utilitzeu roba lleugera, gorres i ulleres de sol. Eviteu l'exposició directa al sol durant les hores de més calor. I si treballeu a l'aire lliure, preneu descansos regulars a l'ombra. En el cas de signes de cop de calor, com marejos, nàusees o confusió, busqueu ajuda mèdica immediata.
5: Salut Activa.
8: Lucía Gil, infermera resident de l'especialitat d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: Algunos consejos para evitar el golpe de calor es que, por ejemplo, cuando nos encontremos en casa, debemos controlar la temperatura. Si disponemos de un ventilador, nos ayudará. Y si no, podemos frecuentar las estancias más frescas. Para los trabajadores al aire libre, cuando nos encontremos en la calle, podemos evitar el sol directo, caminar por las sombras y tratar de llevar agua siempre encima para refrescarnos. Si vamos a la playa, es recomendable usar sombrilla. Si tenemos que coger el coche, debemos evitar los trayectos en horas que el sol da y hay más calor, y nunca dejar las ventanillas cerradas si hay animales.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, són les 10 i un minut del matí d'avui, dimarts 11 d'agost de 2026. Els parla Genís Mas per explicar totes les notícies destacades del dia d'avui. El Castor recorda les mesures de seguretat per observar l'eclipsi solar de demà 12 d'agost. A Tordera el fenomen es veurà amb una parcialitat elevada al voltant de 8:45 del vespre.
2: Vit mirar l'eclipse si no és amb les ulleres específiques, homologades i certificades amb el seu número específic. No us emboliqueu amb radiografies, pel·lícules, vidres de soldar. Jo faig la pregunta, de quin número?
1: De la mateixa manera, tampoc s'ha de mirar el sol a través de les càmeres de fotos o telèfons mòbils si aquests no disposen d'un filtre solar certificat. Tot a punt per a una nova edició del Cercatasques de Festa Major. L'activitat recupera el recorregut antic que començarà al Parc de la Sardana.
3: L'any passat vam fer un recorregut diferent pels 25. Ara tornem a recuperar el recorregut tradicional sortint des del Parc de la Sardana.
1: Últims dies per inscriure's a l'Escape Room de Ràdio Tordera sobre fake news. L'activitat, m'ho ha dit un WhatsApp de la tieta, tindrà lloc aquest dissabte 15 d'agost de 6 a 8 del vespre amb places limitades. I SOS Costa Brava i Aturem C32 rebutgen el nou impuls a la prolongació de via entre Tordera i Lloret. Les entitats defensen que els 110 milions previstos s'haurien de destinar al desenvolupament del tren tram entre Palafolls, Blanes i Lloret. Ara escoltem una breu previsió del temps amb el meteoròleg del Consell Comarcal, Joaquim Serra.
4: Hola, què tal? Bon dia. La situació meteorològica que ve encapçalada bàsicament per la tranquil·litat i sobretot per les altes temperatures. Xafogó intensa, novament ahir aquí al Maresme, amb màximes que van baixar una mica però que van tornar a ser molt elevades, 33-34 graus a les hores centrals de la jornada, i tot això acompanyat d'estabilitat i de sol. Aquesta passada nit, però, ens ha creuat una massa de núvols una mica més activa, ha deixat alguna petita precipitació aquí a la comarca, tot plegat ben poca cosa, i doncs ràpidament aquests núvols que encara tenim a primeres hores, en aquestes primeres hores del dia, han d'anar marxant a mesura que avanci la jornada i el sol s'imposarà. Demà, el dia de l'eclipsi, també s'espera que domini el sol. Si bé a la tarda hi haurà alguns núvols alts o mitjans que no haurien d'impedir de veure aquest fenomen meteorològic, tot i que haurem d'estar molt amunt, en una zona ben elevada, ja que es produirà a darreres hores del dia. El sol demà es pondrà a les 8:54 minuts i l'eclipsi, el seu punt màxim, serà cap a les 8:30. Per tant, doncs això, estarà molt, molt a prop de pondre's el sol demà quan es produeixi l'eclipsi, amb un temps tranquil que ens acompanyarà també de cara a dijous.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Demà, dimecres 12 d'agost de 2026, tindrà lloc un dels fenòmens astronòmics més esperats del segle, el gran eclipsi solar. Des del Cercle Astronòmic de Tordera es fa una crida d'última hora a tota la població per recordar que l'expectació davant d'aquest espectacle únic ha d'anar acompanyada de manera obligatòria d'una observació segura i assenyada. El fenomen serà especialment espectacular al sud de Catalunya, on el sol quedarà ocult a la seva franja de totalitat. A la resta del territori, incloent-hi el municipi de Tordera, el sol no s'amagarà al 100%, però sí que ho farà en un percentatge molt elevat, al voltant de 8:45. Des de l'entitat tordarenca reitera que mirar el sol directament sense la protector necessària pot provocar lesions oculars irreversibles i asseguren que s'ha d'utilitzar les ulleres especials homologades i certificades amb la norma ISO 12312-2. Això ho explica el president de Castor, Josep Pujol.
1: Prohibit mirar l'eclipse si no és amb les ulleres específiques homologades i certificades amb el seu número específic. No us emboliqueu amb radiografies, pel·lícules, vidres de soldar. Jo faig la pregunta, de quin número? Hi ha molts números. Per tant, no us la jugueu. Els ulls, només en tenim dos, són de per vida.
0: De la mateixa manera, tampoc s'ha de mirar el sol a través de càmeres de fotos o telèfons mòbils si aquests no disposen d'un filtre solar certificat davant la mateixa lent, ja que també podria malmetre la vista. En conclusió, el cel oferirà demà un espectacle astronòmic històric, però la prudència haurà de ser la gran protagonista. Gaudir d'aquest fenomen està a l'abast de tothom, sempre que es compleixin les recomanacions dels experts. I notícia d'actualitat perquè està tot a punt ja per una nova edició dels Cercatasques de Festa Major. Aquest mateix dimarts a les 4 de la tarda s'obriran les inscripcions per la 26a edició dels Cercatasques, una activitat que recorre als carrers de Tordera seguint un itinerari de bar en bar per tot el municipi. Enguany aquesta activitat es durà a terme el divendres 21 d'agost i avui recordem que s'obren les inscripcions a les 4 de la tarda. Aquest recorregut d'enguany passarà, doncs, com comentem, per bars de Tordera i tindrà com a punt d'inici el Parc de la Sardana, recuperant així la ruta habitual d'anys anteriors. L'any passat, com a excepció i en motiu del 25è aniversari del Cercatasques, es va veure modificat. Els tiquets tenen un preu de 12 euros i es podran aconseguir avui mateix a la web d'entrapolis.com. Per tant, a partir de les 4 i fins al 19 d'agost a les 11 de la nit, que es podrien aconseguir. Això sí, el regidor de Festes i Joventut, Aniol Canals, recomana no perdre el temps, ja que les entrades són limitades i gairebé cada any s'acaben el mateix dia o el dia següent. Només recordar, està permesa la venda de majors de 18 anys, per tant, la resta d'integrants i de gent més petita o que es quedi sense entrada per aquest Cercatasques, que recomanen també viure la cercavila de la mateixa manera.

0: Aquest dissabte 15 d'agost Tordera acollirà l'Escape Room, m'ho ha dit un WhatsApp de la tieta, una activitat tan divertida com educativa per aprendre a detectar les notícies falses i la desinformació. Les inscripcions afronten els seus últims dies oberts per cobrir les darreres places disponibles. L'activitat es durà a terme de 6 a 8 del vespre en un taller gamificat organitzat amb la col·laboració de Ràdio Tordera, la xarxa de la comunicació local, el Col·legi de Periodistes i el projecte educatiu Learn to Check. A través d'aquesta dinàmica, els participants hauran de resoldre reptes mentre reflexionen sobre l'impacte dels rumors i els missatges falsos que sovint ens arriben a través de les xarxes socials. El director de Ràdio Tordera, Albert Sabater, va remarcar la satisfacció de sumar una proposta d'aquest tipus a la programació de la Festa Major del Poble.
1: Ja fa temps que pensàvem que la ràdio havia de contribuir a la Festa Major amb algun acte i se'ns ha produït l'ocasió, i és que hem pogut participar en l'elaboració d'un escape room a través de la xarxa i també del projecte de formació Learn to Check, que va tot plegat relacionat amb les notícies falses, les fake news. Es tracta, doncs, precisament d'això, d'una sessió gamificada, és a dir, un taller en format de joc, en el qual, a través de la superació de diferents proves, anem parlant i reflexionant sobre les notícies falses, la desinformació i tota una sèrie de fenòmens que, malauradament, estan d'actualitat.
0: La proposta és totalment oberta a totes les edats, fets que la fa ideal per gaudir-ne en família, amb amics o individualment. No obstant això, des de l'organització es recorda que les places són limitades i que cal formalitzar la inscripció com més aviat millor per no quedar-ne fora. La Federació SOS Costa Brava i la plataforma Aturem C32 han reclamat la retirada immediata del projecte de prolongació de la C32 entre Tordera, Blanes i Lloret de Mar i han demanat la dimissió de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Les entitats consideren inconcebible que la Generalitat continuï impulsant aquesta infraestructura pressupostada en 110 milions d'euros en un context d'emergència climàtica i de dèficit d'inversions en transport públic. Les entitats defensen que el 110 milions previstos s'haurien de destinar al desenvolupament del tren tram entre Palafolls, Blanes i Lloret, una infraestructura que, segons argumenten, permetria millorar la mobilitat, reduir el trànsit i disminuir les emissions de CO2. Consideren que aquesta prolongació afavoreix el vehicle privat i és incompatible amb els objectius de transició ecològica. I acabem mirant al cel amb la previsió del temps amb el nostre meteoròleg del Consell Comarcal, Joaquim Serra.
2: Hola, què tal? Bon dia. Avui nova jornada de temps estable, tot i que aquesta passada nit hem tingut alguna petita precipitació. Aquí la comarca ha passat una massa de núvols una mica més activa que ha deixat quatre gotes mal comptades. D'entrada, doncs, s'espera que avui predomini l'ambient assolellat, si bé aquest matí encara amb força núvols. Serà aquest migdia i tarda quan tindrem més estones amb sol, tot i que de cara a mitja tarda també apareixeran núvols alts i mitjans per les tempestes que descarregaran cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu, que en aquest cas no arribaran aquí a la nostra comarca. Els vents bufaran fluixos, la situació marítima es mantindrà tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà, el dia més important d'aquesta setmana, el dia de l'eclipsi, un eclipsi solar total que podrem veure des d'aquí al Maresme gairebé en la seva totalitat, i un fet que no es produïa des del 1905, per tant, feia molts anys. I d'entrada, doncs, sembla que tindrem un temps també estable, amb domini del sol, i a l'hora de l'eclipsi en presència d'alguns núvols prims. Creiem que seran núvols alts, a molt estil algun núvol mitjà, que no hauria d'impedir la visualització de l'eclipsi. Ara bé, haurem de pujar molt amunt per veure'l, ja que hem de tenir en compte que demà el sol es pondrà a les 8:54 de la tarda, mentre que l'eclipsi començarà aproximadament cap a les 7:30 i el seu punt màxim serà al cap d'una hora, cap a les 8:30. Per tant, quedarà poc perquè es pongui el sol i, per tant, doncs, haurem d'estar en un lloc ben elevat per poder visualitzar-lo. Dit això, continuem parlant de meteorologia. Demà, amb un temps, com ja hem dit, tranquil, vents fluixos, situació marítima tranquil·la, i de cara a demà passat, tres quarts del mateix, ha de mantenir la bonança. Avui les temperatures baixaran una mica, malgrat continuarà la calor i la xafogor. Demà tornen a pujar. Dijous es mantindran sense canvis.

emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Queda només un dia pel gran eclipsi solar. Pel que fa als dispositius, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per reforçar la vigilància dels espais naturals davant l'elevada afluència prevista i també per l'alt risc d'incendi. El CAT 112 reforçarà també més d'un 15% la plantilla habitual davant la previsió que les trucades d'emergència augmentin entre un 10 i un 15% i també hi haurà un dispositiu de 700 efectius dels Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat en els diversos punts habilitats per veure l'eclipsi. Pel que fa a la mobilitat, Renfe ha programat també un tren especial de reforç de la línia R16 que va de Tortosa a Barcelona i Trànsit també recomana evitar l'AP7 i proposa rutes alternatives i insta no seguir el fenomen des de les carreteres i també evitar fer desplaçaments innecessaris. A Barcelona, la Guàrdia Urbana també reforçarà la vigilància als miradors, les platges Coixerola i també altres espais oberts davant la previsió de concentracions. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia, amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional per ara és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres. El govern espanyol per ara no té constància que hi hagi víctimes espanyoles. I pel que fa a la mobilitat, la P7 concentra les principals afectacions avui. Hi ha congestió en sentit Tarragona entre Santa Margarida i els Monjos i també a Vilafranca del Penedès amb 4 quilòmetres de retencions i també cues entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal. A més, un accident a la C16 a Balsareny obliga a tallar un carril en sentit Berga i també hi ha retencions per obres a la 2 a Jorba i també a la B20 a Barcelona. I pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'han format llargues cues d'usuaris. Gedi reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una 80ena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I un nou tiroteig al Prat de Llobregat arran d'una baralla ha deixat 32 beines i 5 cartutxos localitzats pels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar ahir a la nit en dos punts del municipi i encara no hi ha ni ferits ni detencions.
1: Notícies en xarxa. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Bon dia, bona hora. Siguin molt benvinguts. Com baixava ara del vehicle, perquè he tingut que venir quants dies en vehicle, perquè, donades les circumstàncies, resulta que, bé, el cinquè metatarsià, que jo no sabia el que era, resulta que un dia s'arriba a córrer que al baixar un escalonet es va trencar. Doncs vinga, mentrestant m'aporten com una senyora, senyorassa, fins a la ràdio i m'aporten en vehicle, en cotxe, i molt ben acompanyada. I bé, dius, quina calor, Déu meu, i cada dia diem el mateix. Diu que cada estiu diu que diem el mateix, però aquest estiu a mi me sembla que és un estiu d'aquests que realment l'afrontem amb valentia tots plegats i que l'aigua la fem córrer i que diuen que els gintònics també corren molt. Assumpció de Jiménez, bon dia.
1: Bon dia, Tordera.
0: Pilar Bota, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: I també a l'Arsenic, bon el tenim aquí, però... On te vas amb això que feia calent?
3: Ei, diu que és el que treuen a les 7, les coses calentes.
0: Ah, penso aquí. Mare meva, no?
2: A mi més agradable, i això que no m'agrada, prendre coses fresques ara.
0: Em prens de coses fresques?
2: Aigua.
3: Mai de la nevera.
0: Però normal, ah, no?
3: Jo no la tolero.
2: Ah, jo mai havia posat l'aigua a la nevera.
3: Mai. Jo no la tolero.
2: Aquest any l'hem posat a la nevera, l'aigua.
0: Mm-hmm. Jo sé, no es pot. Vinga, passa'm, Arseni, a l'aparell aquest, que és el que ens farà dir que estem, doncs, la mar de bé aquí als estudis de Ràdio Tordera, perquè bé, tenim aquest aire condicionat que ens ajuda a anar, doncs, explicant-te'ls i coses, anar compartint, doncs, moments amb els nostres convidats, i que bé, comencem aquest aquesta nova edició del nostre magazín. Avui tenim un programa d'aquells que venen carregats de temes, d'actualitat, d'informació, també d'opinió, l'opinió no falta mai, i també una bona dosi de curiositats per començar el dia amb ganes. Mirarem cap a Ceuta. Jo no vull deixar-ho enrere perquè a vegades que surt una cosa darrere l'altra i ens oblidem de coses que realment, doncs, són importants i que cada un pot operar que l'estem dibuixant i se'ls dona l'atenció que mereixerien. On la situació migratòria continua generant preocupació i debat. Després de l'arribada massiva de persones des de Marroc a finals de juliol, aquests dies es manté l'atenció davant la possibilitat de nous intents d'entrada, especialment de cara al 15 d'agost. Una convocatòria que ha circulat per xarxes socials. Les autoritats han reforçat la vigilància davant aquest escenari. També parlarem i ens recordarem d'aquest terratrèmols, perquè la terra, encara que nosaltres la veiem tranquil·la, sota els nostres peus, està en moviment constant. I avui podem recordar que Catalunya té una història sísmica important, especialment els Pirineus i els Prepirineus. Però no tot seran notícies que ens facin arrufar el nas. Avui també entrarem a la cuina, perquè parlarem de cuina vegetariana, plats saludables, ingredients que potser tenim a casa, i maneres de descobrir que menjar verd no vol dir menjar avorrit. Això us explicarà des del Vergel de les Ales l'Ada Lu. I com sempre tindrem la nostra bona companyia de converses, participació i aquella mica de sorpresa que fa que cada dia el magazín sigui, o intentem que sigui, diferent. Així és que posem-nos còmodes, nosaltres ens posem una mica en tensió, perquè els nostres contertulians, quan arriba el moment de la pregunta aquesta del concurs, s'escafen tots a la taula a veure, doncs, quines proposa el nostre company i contralassor amb Martí Miret. Bon dia, sigueu molt benvinguts al nostre magazín. Comencem.

I una data que ens ajuda a posar la situació en context, segons les dades del Ministeri d'Interior, entre gener i juny del 2026 es van registrar 2.698 arribades per via terrestre a Ceuta i Melilla, davant de les 1.059 del mateix període del 2025. I bé, i ara canviem completament de registre, perquè de fronteres i terratrèmols passem amb una frontera molt més agradable. Parlarem de la cuina i avui, doncs, com anem recordant, parlarem d'aquesta cuina vegetariana.

0: I vinga, anem a fer ben ràpidament un repàs de notícies. En aquest cas parlarem d'un metge, el doctor Hammer, l'any 1978, que va viure una tràgica pèrdua personal que va transformar la forma d'entendre la salut i l'origen de malalties. Després d'estudiar milers de malalts, va descobrir que darrere de cada símptoma existeix una empremta emocional imprevista, dramàtica i viscuda en soledat, coneguda com síndrome de Dyke-Hammer. El més interessant d'això és que aquesta resposta no només passa a nivell emocional, deixa una empremta real en el cervell, visible en tomografies anomenats focus de Hammer, demostrant la interconnexió entre el temps real, entre el pic, el cervell i els òrgans. Estem parlant del càncer.
1: Por un impacto muy fuerte y vivido en soledad, y que esto deja una huella real en tu cerebro. En 1978, el doctor oncólogo alemán, el doctor Hammer, tuvo una pérdida inesperada. Su hijo sufrió un trágico accidente y murió. Después de esto, a él le diagnosticaron un cáncer. Esto ayudó para que el doctor Hammer investigara con sus pacientes de cáncer si habían sufrido algún trauma o alguna pérdida inesperada antes de su diagnóstico de cáncer. Y fue así. Y a esto él le llama el síndrome de Dyke-Hammer. Pero no solo eso. El doctor Hammer hizo tomografías cerebrales a todos sus pacientes y observó anillos concéntricos en el cerebro. Y así pudo demostrar que la emoción, el cerebro y el órgano están interconectados en tiempo real. La enfermedad no es un error, es una respuesta de tu biología. En terapia vamos a esa memoria inconsciente donde se guardó ese trauma, y a través de eso podemos devolverle la armonía y el equilibrio a tu cuerpo. ¿Sabías?
0: Doncs bé, sí que no sé si alguna de les persones que ens esteu escoltant, bé, sí que qui doncs pateix la malaltia del càncer, moltes vegades els professionals doncs arriben a aquesta conclusió, que són traumes que a vegades no s'han acabat de solventar. Una mobilització que s'ha saldat amb una gran assistència de públic, més de 10.000 persones, segons l'organització, i algunes més de 5.000, segons la Policia Nacional. Això va ser la trobada que va durar més d'una hora i que va començar a la plaça de la Constitució i ha acabat davant de la delegació del govern. Davant aquest edifici institucional, les manifestants han entonat càntics de rebuig al delegat governamental exigint la seva dimissió i el president del govern. Doncs bé, això era una manifestació que segurament els tertulians i vostè que ens escolta doncs l'han pogut visualitzar, doncs de persones que estaven rebutjant tot el que està passant a Ceuta. Rússia va anunciar el desenvolupament d'una vacuna experimental contra el càncer basada en la tecnologia de l'ARNm. La proposta és utilitzar el propi sistema immunològic per identificar i combatre les cèl·lules tumorals de forma personalitzada. Segons les autoritats russes, els primers resultats haurien mostrat potencial per reduir avanç de tumors i les metàstasis. La intenció anunciada és oferir el tractament gratuïtament en el cas d'aprovat en totes les etapes clíniques i reguladores. Però és important entendre això, encara no significa que existeix una cura definitiva per al càncer. Fins al moment les dates divulgades són preliminars i la comunitat científica encara espera estudis clínics més amplis, revisats i publicats de forma més àmplia per avaluar. Sí que hem de fer esment en l'eficàcia, els efectes de llarg termini i l'aplicació en diferents tipus d'aquesta tecnologia. Difícil l'accés a la salut, com doncs, es pot trobar, cost dels tractaments innovadors, com aquest, patents farmacèutiques, en aquest cas interessades o no, o medicina personalitzada. El BOE ha publicat aquest diumenge l'ordre firmada pel Ministeri i per el ministre Fernando Grande Marlaska per lo que Espanya restableix temporalment el control de fronteres amb Itàlia i amb ports de l'aeroport. L'ordre firmada per Marlaska inclou una llarga argumentació per justificar aquesta mesura, dues pàgines i mitjans de BOE que són un artificial complet destinat a mascarar els motius reals del govern. Es tracta d'una represàlia perquè Giorgia Meloni va adoptar abans la mateixa decisió a Espanya. I fins aquí aquest repàs ràpid d'algunes de les notícies que marquen l'actualitat.

0: doncs bé, breus minuts, que en aquest cas ja recuperem per fer aquesta salutació a les persones que ens porten la informació de les temperatures. Hem de saludar a Joan González de Marreixac. Joan, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, va, sapiguem com va anar la temperatura ahir.
1: Ja, la màxima hi va ser de 33 graus 8 dècimes. La mínima d'avui ha sigut de 24 graus 7 dècimes. Ara, aquest moment, ja estem a 33 graus.
0: Que cal.
1: Amb una temperatura, amb una humitat, un 53%. Això representa una temperatura de sensació de 37 graus 6 dècimes. I el màxim de vent d'ahir, de 27,4 km hora.
0: Molt bé. Joan, la temperatura, la temperatura ambient, que sempre me marques la curiositat amb això...
1: És de 37,6 quilòmetres que... hora que tenia a casa.
0: Oh, no, de quilòmetres, no?
1: Aquí a la pantalla.
0: Ah, va. Sí, sí, sí, sí. Molt bé. Doncs de temperatura ambient estem a 37, no?
1: Sí, en 3.
0: Val.
1: Però ara en 7. Ha pujat en 7, ara.
0: Val, molt bé, molt bé. Joan, moltes gràcies per la informació i ens tornem a trobar demà. Bon dia.
1: D'acord, fins demà. Adéu, bon dia.
0: Bé, anem a saber les temperatures de sessió meteorològica Fibracolor. Màxima d'ahir 34 graus 7 dècimes. Mínima d'avui 24 graus 3 dècimes. I ara no funciona. Pregunta per als concursants. Bé, dieu el que us sembli. Ja sabeu que amb tot això entreu els sorteig que fan cada divendres, diferència de la patrocinació signadora d'aquest programa, que és els Xutxes Elisa. Quin preu considereu just per al lloguer d'un pis? Això és complicat, eh? No, això és complicadíssim, perquè jo posaria... Assumpcions, com posaries tu?
2: No sé.
0: Ah, això fa pensar.
2: Com ho veieu, l'Arseni
0: està aquí,
2: que
0: ja.
2: Tu ets l'home.
0: L'Arseni està agafant la taula, ja.
3: La vida és molt injusta. Molt, molt. Precisament, suposo que en Martí ho ha tret de que ahir era notícia, que el Passeig de Gràcia, el metro quadrat anava a 300, quan? 300 euros. Anava a 300 i pico d'euros al metre quadrat.
0: Al metre quadrat.
3: Al Passeig de Gràcia. I aquí a Tordera, aquí al Centre Vila, no hi ha qui llogui un local. Com vols que et doni un preu?
2: Estan buits.
3: Estan buits tots. Estan buits. Ningú
0: no, però també demanen molt, es veu, eh?
3: No, 300 euros, si demanen 300 euros.
2: Els pisos sí que van buscats, els pisos aquí a Tordera.
3: No, no, estem parlant de locals i tal. Ara, els pisos a Barcelona, aquesta canalla pobrets que estudien i comencen a treballar i tot això, han de pagar 1.600 euros per al pis.
0: Què dius ara?
2: Que passa que comparteixen pis, jo ho dic per experiència.
3: No, comparteixen, però han de pagar 1.600 euros per pis. I si el paguen aquí a Tordera, en pagaran 300 o 400.
0: Vols dir, Arseni?
2: Sí, un pis aquí a Tordera per 300 euros no el trobes, ni pensar-hi.
3: No sé, no, ho ignoro.
0: De 700 diu que ja no trobes res aquí a Tordera. Hem de fer amb Carles Andreu, donar-li entrada, com t'assembli, Martí. I bé, jo us faig aquesta pregunta, mirem de fer-la ben curteta, a veure què us sembla. Què considereu? S'està criticant molt el fet de que en Pedro Sánchez s'ha anat de vacances, s'està banyant amb aigües properes tot l'enrenou d'aquí de Ceuta. Considereu que un president del govern en aquestes circumstàncies està bé que s'hagi anat de vacances, Arseni?
3: Sí. I tant. Això els té molt merescudes. No, si hi ha algú en aquest país, inclòs Catalunya i Espanya, és el president del govern. El que ha aguantat aquest home durant un any no ho aguanta ningú. Sí. Que ara desconnecti, em sembla perfecte, que segur que no desconnectarà, perquè el telèfon no li deu parar. Però... que ell intenti almenys passar alguna estona de relax, la té molt merescuda, eh? Molt merescuda. Gràcies a aquest país tenim encara una sort, i és de que la socialdemocràcia europea pràcticament només queda a Espanya. Tota la resta d'Europa ja està en altres mans, més cap a progressista... més cap a la dreta, més extrema dreta, va anant cap aquí, més cap al conservadorisme pur i dur. Socialdemocràcia pura pràcticament només queda a Espanya, que suposo que caurà a les properes eleccions.
2: Esperem que no.
3: Per tant, que reposi,
0: que descansi,
3: que torni amb les piles carregades, que s'ho ha guanyat, sí. Però a pols.
0: Pilar, què et sembla? Sí,
2: jo estic totalment d'acord amb l'Arseni. I l'Arseni diu, li convé desconnectar. Jo dic, no, segur que no desconnecta, perquè li deuen estar telefonant, fem això, fem allò altre. Però almenys, si res més no deu passar estones...
3: Amb la família.
2: Amb la família, una mica més tranquil. I estic... que és que unes... és, ningú més que ells s'ho mereix.
0: Ells, arreu, sí, perquè és clar, la dona també implica...
2: I la dona també, perquè la dona es comporta d'una manera digníssima, no diu mai res, fa el que diu el jutge, la veu sempre, no la veus mai...
0: No fa cap declaració de res, no fa declaració, molt bé, molt
2: una
0: bé.
2: Dignitat tremenda. I va aguantar el que ha aguantat del seu germà, un eminent, perquè el seu germà és un crac, i a sobre l'hem posat 8 o 9 mesos sense inhabilitat, com si precisament persones com ells, els que haurien de veure, d'estar governant, haurien d'estar en llocs de responsabilitat. Vull dir, el que ha aguantat aquest home, per mi es mereix les vacances, però més desconnectades encara.
0: Més encara, Pilar, Assumpció, què te sembla?
4: Jo igualment, que tinc unes bones vacances, i encara li desitjo més, que faci una bona campanya l'any vinent, perquè crec que és l'any vinent, no? Que hi ha les...
0: Sí, sí.
4: D'Espanya, les generals, i que faci una bona campanya, s'ho mereix. S'ho ha currat.
2: I seria bo que no s'hagués de refiar de tres partits extremistes.
0: Ui,
2: seria
0: això,
2: molt més bon governant.
3: Impossible, Pilar.
4: Sí.
2: És
4: sí,
2: una llàstima, això. Perquè l'han
3: tombat. S'ha acabat.
2: Tenim un estat de benestar que no sé fins quan aguantarà. S'exagera amb les ajudes a la gent. S'exagera perquè la gent arriba un moment que diu, ja cobro això, no vull pas treballar. Hi ha casos així, eh? L'altre dia dos germans marroquins, un aquí ja fa temps i l'altre estaven allà. I aquest d'aquí va quedar sense feina i estava cobrant del paro. I li diu, cobro jo més del paro sense treballar que tu treballant al Marroc. Tu diràs que volen venir la gent del Marroc cap aquí.
0: Veure, ràpid.
2: Vull dir, jo crec que amb les ajudes... s'hauria de, ja està molt bé que s'ajudi la gent i que la gent pugui viure dignament, però s'està passant perquè llavors hi ha la picaresca de que és la gent que abusa d'aquestes ajudes i això està molt malament.
0: Carles Andreu, bon dia, i siguis benvingut a la tertúlia.
5: Sí, hola, molt bon dia.
0: Què en penses?
5: Molt bon dia, content de tornar a estar aquí.
0: Molt bé, Carles. Què en penses d'aquestes vacances d'en Pedro Sánchez i la seva família, que sembla, segons hi han opinions, que no tenia d'haver marxat i que tenia que estar al peu del canó per intentar solventar aquest tema, doncs, de Ceuta?
5: Bé, bueno, jo no, esclar que se les mereix, com m'heu dit, no? I tant que sí. I la seva família també, perquè... la seva dona i el seu germà han tingut que passar per uns judicis que són clarament judicis polítics, eh? Sí. Judicis polítics. I bueno, ara, jo no sé si li desitjo que descansi, però que també descansi mentalment. Perquè moltes vegades tu, quan te'n vas de viatge, per unes vacances o per el que sigui, tu te'n vas de viatge, però qui viatja és el teu cos. Es tracta de que viatgi també i faci vacances el seu cos i el seu cap.
2: Que ja li serà difícil, eh?
0: Li serà difícil. Vinga, entrem ja directament, són 11:45, hem d'entrar en una petita pausa. La Pilar es farà una petita embasta del tema que ens posa.
2: El tema que potser per tot arreu és el tema del dia. Vull dir, no podia pas passar-me del tema del dia.
0: Vinga, fes una miqueta d'embasta, Pilar.
2: Bueno, està el tema d'avui que vaig posar en el grup, és l'invasió pacífica del Marroc a Ceuta. Què en penseu? Després es posaré una mica.
0: Vinga. Quan tornem de publicitat, la Pilar ens acabarà d'exposar i nosaltres direm la nostra.
6: Ara i aquí, d'estiu. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
6: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres.
8: Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
9: o a dentalcompany.es.
8: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
10: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
11: No, primer has de fer la digestió.
10: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
11: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
12: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
13: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
14: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir del sopar popular de Festa Major. Tiquets disponibles del 10 al 21 d'agost a l'Oficina de Serveis Personals de l'Ajuntament. I després, concert i ball final de festa amb Xavier Músic. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
15: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
16: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
13: Ràdio Tordera.
17: Ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
0: I bé, un tema interessantíssim el que ens acabarà doncs, d'ampliar la nostra contertuliana, la Pilar Bota, perquè, més que tot, una bona tertúlia no és que tots pensem igual, és poder parlar, escoltar i defensar cadascú la seva opinió al respecte. Així que estem preparats, Pilar, i tu mateixa ens acabes de desglossar el tema.
2: Per tots quants apunts, el tema d'avui, com us deia abans, és l'invasió pacífica del Marroc a Ceuta. I penso jo, quina és la causa i quina finalitat creieu que... Molt bé, ja m'ho poso bé, no me sentiu bé. Doncs quina és la causa i la finalitat que creieu que hi ha al darrere? Fa anys que el Marroc va provocar uns episodis a Espanya, als seus dominis, als dominis d'Espanya. Ho recordeu vosaltres, a la Marxa Verda? Els joves sí, no la saben, però vosaltres sí que es va recordar. Sí. Que unes 350.000 persones van entrar pacíficament en el que era el Sàhara espanyol, que aquí els soldats hi anaven a fer la mili en el Sàhara, si sí. Us recordeu. O sigui que era un país que es considerava espanyol. I en aquell moment, era el 1975, en Franco s'estava morint, el rei no, encara no governava. La qüestió és que Espanya va renunciar al Sàhara en aquell moment i va deixar un problema que encara persisteix actual. Últimament encara el Sàhara és un problema. I sembla que Trump, ja sabem qui és, per diferents interessos polítics i econòmics, perquè en el Sàhara hi ha fosfats, hi ha ferro, hi ha molts de minerals en el Sàhara, és un país que és ric en minerals. Jo suposo que entrant per qüestions polítiques i econòmiques, polítiques perquè ell, com que va a favor d'Israel i ell hi ha tant de lío en tots aquests països, doncs tenir un país que sigui a favor en teoria a favor també dels israelites, és el que políticament a darrere això hi ha, no? No ho sé, el rei de Marroc està, no sé per què deixa que entressin aquesta gent. Parlen de 40 o 50 mil persones que van entrar a Ceuta. Sí, a Ceuta no hi ha gaires més habitants. I llavors van arribar molt de jovent per mar. Diuen Diuen que hi han hagut més de 100 morts, jo no ho sé, a la banda espanyola menys, però a la banda marroquina també van morir. I a més a més, gent molt jove. Venien nedant perquè el Suprem, que jo no sé per quina finalitat va dir això, va dir que si una persona arribava per mar,
0: No passava
2: per la frontera, no tenia per què passar per la frontera. Però resulta que devien fer una crida al Marroc molt forta, en varen venir tants pel mar, o no, tants no perquè era impossible, però en varen quedar molts ofegats, pobrets, i llavors en varen invadir, mira, com fos una invasió pacífica per la frontera. Allà, i entram, fa costat el rei de Marroc, i el rei de Marroc està contra Espanya, perquè ja dic, no ve pas d'ara, ja ve de molts anys que ha anat fent, ens recordem la isla de Perejil, que l'Aznar va fer la guerra, era de fer riure quasi allò, no? Però el rei està enfadat amb el govern espanyol, també perquè Algèria, Espanya li compra el gas, i que abans aquest gas passava per un conducte i passava pel Marroc, i el Marroc el gas que li passava el tenia de franc i a més li pagava un cànon per passar el gas per allà. Argèlia, resulta que per no pagar en el Marroc, va fer passar el conducte de gas directament a Espanya i ara ell ha quedat sense... El Marroc ha quedat el rei del Marroc. Ha quedat sense aquest avantatge que tenia. Vol fer la guitza al president espanyol, primer per altres coses, no? Però sembla ser que hi ha d'anys que miren d'anar a fer la guitza al govern espanyol. I en Trump, el rei del Marroc, per tenir en Trump content, que en Trump ha reconegut que el Sàhara sigui marroquí, ho ha reconegut quan no pot fer-ho, perquè havien de fer un referèndum que no s'ha fet, però en Trump té un poder que no s'entén.
0: Quina és la pregunta, Pilar, que llancem els contertulians?
2: Sí, en Trump té un ego molt gran i el rei li ha promès que li faria una autopista que anirà fins al Sàhara i portarà el nom d'allòs. Bueno, són uns sapastres. La pregunta seria, penseu que aquesta invasió ara es tornarà a passar o les lleis que protegeixen, en tot cas ja més tard ho portaré, les lleis protegeixen aquí a Espanya concretament, protegeixen els individus, no es poden portar de cop al seu país, els menors d'edat s'han d'acollir. Ara diuen, ara Marroc diu que els vol acollir, i tot plegat, creieu que Espanya hauria de posar-se ferma i no deixar passar més gent d'aquesta manera? No sé bien què en penseu.
0: Podria ser quina causa i amb quina finalitat hi va haver-hi darrere de tota aquesta arribada massiva, no? Tot això...
2: Per mi era incordiar el govern que tenim.
0: Carles Andreu, endavant, dona la teva opinió.
5: Sí, molt bé. Bueno, per què hi va haver-hi aquesta invasió? No, entrada irregular, massiva, això sí, no? Probablement perquè la sentència del Suprem va tenir, efectivament, aquest efecte crida, però no solament això, sinó que, a més, hi van haver moltes mentides i es va fer una falsa interpretació de lo que significa aquesta sentència. És veritat que el que arriba nedant no se'l pot tornar en calent, però sí que se'l pot tornar. Això sí, després de ser acollit, atès i d'acord amb un procés. O sigui, es van dir moltes mentides que van enganyar molta gent, i això va suposar que hi hagués aquesta invasió, entre cometes, diguéssim, no? Perquè, bueno, una invasió sense ocupació tampoc es podria... No sé, aquesta la paraula exacta. Bé, responsabilitats que això hagi passat, sí que n'hi ha. Ara aquí s'està barallant el CNI i el Ministeri de l'Interior, o sigui, la Margarita Robles i en Marlaska, perquè uns diuen que no tenien informació, els altres que sí, i la Margarita Robles diu que no, que en Marlaska també tenia que informar. En fi, es passen la pilota una amb l'altra, no? Hi ha responsabilitat per part espanyola, encara que sigui per negligència. I també, jo crec, que també hi ha una responsabilitat, almenys per una part de l'administració marroquina, que va deixar que entressin,
2: Vols dir, almenys una part. Vols dir, Jordi, que l'administració marroquina no va promoure això?
5: Sí, sí, una part almenys de l'administració marroquina va permetre i va obrir la porta perquè entressin també.
2: I ho va potenciar en el
5: Sant Vicenç. I ho va potenciar.
2: Exactament.
5: Ara, també parlem hem de tractar de les conseqüències. Aquí hi ha un article molt bo que el va escriure a La Vanguardia, en Josep Martí Blanc, que parla de que podria haver-hi una guerra híbrida. Una guerra híbrida vol dir que sí, que hi ha agressions, però no saps exactament qui és l'agressor, en pots tenir sospites... O sigui, hi ha un rerefons i aquí estaria la part més greu, no? Un rerefons que en aquests moments hauria instal·lat la narrativa de que Ceuta i Melilla són, en ple segle XXI, no són ciutats espanyoles, sinó colònies espanyoles, cosa que no és veritat segons la ONU. Però, de moment, ja s'instal·la aquesta narrativa i si mirem els mapes, escolta, l'estret de Gibraltar és molt important i de cara al futur pot ser més encara,
0: És una opció, endavant.
5: I aquí és allà on hi entra els interessos d'en Trump, etcètera, etcètera.
0: És una opció, endavant, la teva opinió. És una opció, endavant.
4: Sí, a veure, hola, Carles, bon dia.
5: Hola, Assumpció.
4: Hola, Marco. Què tal? Mira, a veure, que primer ho has dit molt bé, que no és una invasió, sinó que és una entrada irregular, no invasió. Llavors, també estem parlant de que aquests 60.000, molts hi han tornat. Molts han tornat. També diem que l'administració marroquina no és innocent, però la nostra, l'espanyola, la intel·ligència espanyola, va ser negligent. Sí. Llavors estàs parlant... una cosa. El Marroc no ha renunciat a la sobirania sobre Ceuta i Melilla, A veure, encara potser hi ha una mica més. I que també tenim aquí que la ONU no considera ni Ceuta ni Melilla no són colònies, segons la ONU. I aquí està, que clar, que Estats Units i Israel, i Estats Units més Israel, voldrien que l'actual ordre es canviés. Clar, sí. Perquè segons la ONU, Ceuta i Melilla no són colònies. I aquí estan que ells volen que es faci un canvi. Això ho tinc entès així.
5: Sí.
4: A veure, vosaltres, i el que dius, del control de l'estret de Gibraltar, esclar, podria ser massa important en el futur, no?
5: A les escoles marroquines, als nens, se'ls ensenya que Ceuta i Melilla són del Marroc, no? I que algun dia tornaran a ser-ho, no?
2: Marroc,
5: com si fossin... Ara, entrem... la població de Ceuta i Melilla és una població espanyola. Això està clar, també, no?
2: Ens costa molts de diners, Ceuta i Melilla, Espanya,
0: I tant, i tant.
5: Bueno,
2: econòmicament no és cap negoci ni tenir Ceuta i Melilla. Trump va pronunciar-se en aquest aspecte dient que, com que pertany al continent africà, Ceuta i Melilla pertanecien al Marroc. Això ho va dir en Trump, però en Trump diu tantes de coses.
0: Arseni, vinga, a la teva.
3: Bé, jo contestaré primer la pregunta que feia la Rómula a la Pilar. Sí, tornarà a passar. Tornarà a passar perquè, si no passa del dret, passarà del revés. Si no passa amb aquest format, en passarà un altre format, però tornarà a passar. Per què? Perquè aquest és un tema polític. El Marroc és molt imperialista, té un sistema de govern molt, molt, molt de dretes, d'extrema dreta, vol, com deiu, Assumpció, vol Ceuta i Melilla, i de la mateixa manera que Espanya vol Gibraltar. Siguem objectius, el que passa que Gibraltar són anglesos, els ciutadans de Gibraltar són anglesos i els ciutadans de Ceuta i Melilla són espanyols. Aquest és sempre el problema que hi haurà. però no deixa de ser que el Marroc vol Ceuta i Melilla, vol aquesta zona del Sàhara del Polisari, això també ho vol, i vol ser, per què? Perquè hi ha molta riquesa, com tu apuntaves, hi ha molta riquesa en aquest món, i després d'aquest rei que tenen vindrà el seu fill, i això doncs esclar, s'ha d'apuntalar ben apuntalat perquè no caigui. Ha sigut molt hàbil, ha tingut unes avantatges que entram només d'ensumar-les ja hi ha caigut amb tot el seu pes, sí. Perquè allà hi veu un negoci a base de bé. I, esclar, si el Marroc té l'empart de Trump i després sempre ha coincidit amb la manera de pensar de Netanyahu, d'Israel, i aquí tens el triumvirat ja muntat. Aquí, doncs, hi ha aquest pobre que tenim aquí a Espanya, tot sol, i més sol que la una, enfrontant-se en tot aquest món, i no sabem com ho podrà resoldre. Primer, en aquest rei li va molt bé tota aquesta transhumància cap a Espanya, aquesta migració cap a Espanya. En aquest moment, em sembla que és el 9% del PIB de l'ingrés que té Marroc procedeix dels emigrants.
2: Sí, senyor, vaig llegir-ho, sí.
3: En aquest moment és superior a la quantitat, és superior l'ingrés que aporten els emigrants de França i Espanya, és superior al turisme. Mira que Marroc té molt de turisme i el consideren un país molt bonic per visitar, etcètera, etcètera. Doncs és superior els ingressos dels emigrants que els ingressos per turisme. Això us dona una idea de què representa la migració en aquest moment. A més no li crea cap problema, perquè rep els diners ben nets. No ha de gastar res. Els rep, són invertits.
2: És que a Espanya, Espanya, vaig llegir Catalunya, un 26% dels habitants és immigrant ja, eh? Llavors aquesta gent, si treballen, una part important del seu sou passen a les familiars, sí, que tenen allà.
3: De cada tres habitants que té Espanya, no sé si és entre 30 i 50 anys, no, ara la xifra no la recordo bé, de cada tres, dos no han nascut a Espanya.
2: Hi ha una altra cosa que me preocupa, a part de la qüestió política, que és l'angúnia que fa veure els nens, perquè són nens, sí, n'hi havien de 12 anys ja, està jugant-se la vida, sí, per travessar el mar. I jo penso, en un país que el rei, pel que diuen, té una fortuna incalculable, com m'ha pogut permetre que criatures així se juguessin la vida i morissin?
0: Que havia considerat que era el millor per ells, no? Perquè si no...
2: No, el millor per ells no. Això és un sepastre, per favor. Uh-huh.
3: Pilar, si ens escolta algun musulmà, del marroquí, algun marroquí, estarà contra nosaltres i ens maleirà el que estem dient.
2: Ui tant.
3: Perquè som molt fidels al rei.
2: Ui, moltíssim, moltíssim.
3: Jo he parlat amb un... Una vegada parlant, se me va ocórrer parlar del rei i vaig quedar de pedra, perquè el rei és un gran senyor, besar-li la mà.
2: Sí, sí.
3: I jo vaig pensar, besar-li la mà al rei, aquest rei que... Per tant, si ens està escoltant algun musulmà, segur que ens està maleint.
2: Saps que em deia un musulmà que encara viu aquí, una persona molt, per mi molt desagradable, però em deia, si tu vas pel Marroc i parles contra Allà i contra els déus i no ningú et dirà res, però que no et senti ningú a parlar contra el rei en els carrers.
3: Coincidim, Pilar.
2: Exactament.
0: Estratègies polítiques. Va, Pilar, que ho tenies també a punt, això, endavant, Carles.
2: Jo l'estratègia, la solució, no sé quina és, la veritat, deixar-los i seu també l'illa i que, esclar, hi ha 70 o 80 mil persones,
0: sí,
2: que són espanyoles.
0: Sí, però es repartiran a tot Espanya, eh? Endavant, Carles, dona la teva opinió.
5: No, bueno, a veure, això... És que... La monarquia marroquina és una monarquia, és una monarquia feudal, eh? La monarquia espanyola, en fi, malgrat moltes coses, seria un altre tema, no és una monarquia parlamentària. La del Marroc no ho és, el rei és un dictador.
2: Totalment,
5: és un dictador, jo tindria molta por de parlar d'ell, és clar. I, a veure, nosaltres també vam ser migrants, i això que he dit em recorda una mica quan molta gent va anar a Alemanya a treballar,
3: i França.
5: Això li resolvia un problema a l'Espanya d'en Franco. És a dir, li resolvien el problema de l'atur i, a més, enviaven divises,
2: sí,
5: que feien molta falta.
2: És veritat.
5: Doncs, mutatis mutandis, sembla que passa una mica també en el Marroc, no?
2: Hi ha
5: una altra cosa. La població del Marroc és jove, eh?
2: Sí.
5: I abunda, diguéssim, els joves amb ganes de treballar, i en el seu país no ho tenen fàcil i volen un futur que no tenen.
0: És un xoc, què dius en tot això?
4: Bueno, sí, estic d'acord. El que m'espanten a mi és el llenguatge de Vox, que va dient que a tots els immigrants s'han de caçar. Clar, llavors jo...
0: S'han de caçar.
4: Clar, això és el que m'espanta, que darrere de tot hi hagi aquesta gent que està promocionant, doncs, ara són inhumans totalment, el que diuen és igual. I que hi ha molts de menors ofegats, això, si hi ha...
2: Això és una vergonya per al rei que té tants
4: sí.
2: diners.
4: Uh-huh.
2: Ara,
4: sí.
2: Això que deia en Jordi, que aquí van anar molta gent a Alemanya, i van anar-hi amb un cert ordre
0: a
2: Alemanya.
0: Van
2: anar-hi amb un cert ordre, la gent marxaven d'aquí bueno. amb treball, i és molt diferent la manera que es va fer l'immigració a Alemanya de la manera que s'està

0: època i ara hi ha la supermàfia. Aquesta supermàfia...
1: Supermàfia.
0: No, sí, ara aquesta màfia que provoca aquests allaus d'emigrants, aquesta màfia es forren, es veu que guanyen diners a manta, es guanyen molts diners.
1: Però diuen que no havia tingut res a veure aquest tipus de màfia.
0: I...
1: Sí, però jo no m'ho crec, no m'ho crec.
0: Mira,
1: eh?
0: per començar... Qui és el primer que convoca a través de la xarxa del telèfon mòbil? Ha hagut d'haver-hi un primer, no?
1: I tant.
2: No, sí. El govern de Marroc ja li anava bé per això.
0: I tant, i tant.
2: De sempre qui havia
0: d'haver. I ja m'ha explicat aquí que ell això en viu quasi bé un 10% de la seva producció. Un 10% és aquest diner que li arriba principalment de França i d'Espanya. El problema que hi ha aquí és que, ho he dit tantes vegades que me perdonareu, perquè és Europa. Europa, aquella Europa que havíem ambicionat quan teníem la dictadura, que vingués la democràcia amb una Europa forta, una Europa que jo em sentís més europeu que espanyol.
1: Que recolzats.
0: Tot això, aquesta Europa, on està aquesta Europa? Sí. Cada vegada està més lluny.
2: Sí, sí, ja ho veus. Sí, sí. La Meloni no deixa passar els espanyols cap a Itàlia, i aquí també li diuen, doncs ara no volem Itàlia. Bé, no, ja ho dic exagerat, que la pràctica, això de les fronteres, ha hagut de fer riure, perquè jo he tingut un net que ha anat a Itàlia i no ha fet cues enlloc, i he tornat a venir i no ha fet cues enlloc. Però el fet de dir, ara tothom que porti un passaport, perquè si no la Meloni, ja demostra el que hi ha a Europa, no? Aquesta desavinència, tens tota la raó, Arseni. I fins que no es lograrà mai, No es lograrà mai que l'Europa sigui unificada.
0: Ah, ara Europa hauria de ser una pinya.
2: Exactament.
0: Amb aquest tema, hauria de ser una pinya i hauria de seure's a buscar solucions.
2: Exactament.
0: I saps quina ha sigut la solució d'Europa ara, en aquest moment? Tu, Carles, que veig que compartim diari. Avui no he tingut temps de mirar el diari, però em sembla que és a la portada que he vist alguna cosa semblant, de que tota Europa s'ha tancat en banda amb Espanya i jo li diu, és el problema és teu.
1: Bé, hem d'anar acabant. Falta molt pocs minuts, no sapirà si vols fer alguna altra pregunta, però jo més que tot m'agradaria saber què en penseu. Doncs si es pot separar el que és aquesta necessitat humana de vindre aquí i que precisament potser els recolza que facin aquestes travessies i tot això, i l'estratègia política. No ho sé, jo em dóna la sensació que el govern marroquí, que li donem la culpa, haurien de mirar i tindre proves, no, també?
2: Pensa que hi ha una altra cosa aquí, també. Hi ha molt de negoci espanyol a Marroc, i llavors el mateix president del govern espanyol va molt en compte a posar-se contra Marroc. Fixeu-vos que, perquè segons quins govern hagués dit, és una invasió, i ha anat molt en compte de dir res, i és perquè hi ha molts interessos inclús de polítics, parlem inclús de Felipe González, que tenen tenen interessos en el Marroc, no sé quin tipus d'interès, però tenen negocis, i és clar, llavors estem així entre espàs i paret. Per una banda, per un costat hi ha la cosa humana, que és horrorosa, perquè jo això de que els nens s'afoguin per venir aquí a treballar, venti el rei tan milionari, això de veritat no ho entenc.
1: Assumpció, per anar acabant.
3: Sí, jo igual estic d'acord amb la Pilar totalment. Hi ha masses interessos econòmics i polítics.
1: I polítics.
3: No, això no.
1: Carles, què en dius tu d'això?
3: La culpa en Sánchez.
4: Lo de separar i posar portes al camp és impossible, no?
2: Uh-huh.
4: Ara s'haurien de prendre mesures en el lloc, és a dir, Brussel·les també subcontracta les fronteres, la protecció de les fronteres en aquests països, no? Vosaltres feu de gendarmes i us donarem un tant. Bueno, no, probablement això és una manera de treure's el problema de sobre. El problema passa per invertir en aquests llocs, i que la gent no tingui necessitat d'emigrar.
1: Arseni,
0: acabem. Bé, això que diu Carles, en aquest moment no és possible. El Marroc serà un país que emigrarà i nosaltres haurem de pagar les conseqüències. I és molt difícil, repeteix,

0: Una vegada més necessitaríem que Europa fos un bloc, que tota Europa s'unís, que es repartís aquests, però Europa tampoc vol, no en vol cap, eh?
1: Aquí està.
0: Que se'ls repartissin.
2: És que t'agrada molt les coses. Tu vas a Figueres ara i la nit no pots passar per Figueres. La degradació que hi ha a les ciutats. Aquest dia me deia Girona, està tornant com Figueres.
1: Bueno, que tornaré, déu-n'hi-do, eh?
2: Doncs, llavors, això, com que t'agrada tant l'ambient, no tothom és dolent, però hi ha la fama de que cuidado que bueno, i la delinqüència no, es dona la culpa a aquesta gent, que tampoc és així, doncs costarà molt, la gent al final votarà Vox perquè Vox posi ordre i llavors ho patirem
0: ja tots. Tot Europa serà el mateix.
2: Ja, exactament.
0: Políticament parlant.
1: Respirem fons. Gràcies a tots, Carles, per donar la teva opinió. Bon dia.
3: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Pilar, gràcies per el tema, molt interessant.
2: Gràcies a tu.
1: Assumpció, gràcies per anar compartint aquesta estona de la tertúlia i l'Arseni l'inconfusible.
0: Un plaer.
1: Vinga, fins la propera. Adéu-siau.
4: Infopodcast Tordera.
5: Benvinguts. Avui, dimarts 11 d'agost, les tres paraules del dia són seguretat, inscripcions i Tordera. Seguretat. El Càstor recorda les mesures de seguretat per observar l'eclipsi solar de demà 12 d'agost. A Tordera, el fenomen es veurà amb una parcialitat elevada al voltant de 8:45 del vespre. Inscripcions tot a punt per a una nova edició del Cercatasques de Festa Major, l'activitat que recupera el recorregut antic, i aquesta tarda es podran dur a terme les inscripcions. També últims dies per inscriure's a l'Escape Room de Ràdio Tordera sobre fake news. L'activitat M'ho ha dit un WhatsApp de la tieta tindrà lloc aquest dissabte 15 d'agost de 6 a 8 de la tarda del vespre amb places limitades. I Tordera, SOS Costa Brava i Aturem C32 rebutgen el nou impuls a la prolongació de la via entre Tordera i Lloret. Les entitats defensen que els 110 milions previstos s'haurien de destinar al desenvolupament del tren tram entre Palafolls, Planes i Lloret. I també última setmana d'inscripcions pel torneig 3x3 del CEP Tordera de Festa Major. El termini per apuntar-se finalitza el proper 15 d'agost i el torneig manté la popular categoria Talent Ocult. Avui el sant del dia és Santa Clara d'Assís. També els famosos que fan anys hem de destacar l'actor Chris Hemsworth, que fa 42 anys, i l'actriu Viola Davis, que fa 66. També el llegendari lluitador i actor Hulk Hogan, que fa 72 anys. Al compte enrere, avui l'eclipsi solar només falta un dia. Serà exactament demà 12 d'agost. I per Sant Bartomeu falten 13 dies, el 24 d'agost. El temps a Tordera, la previsió és plenament d'estiu, assolellada i estable, amb temperatures màximes que rondaran al voltant dels 30 i 33 graus, també amb nits càlides. I com a notícia curiosa, hem de destacar que Alemanya va aprovar recentment l'ús oficial de gossos d'assistència entrenats per detectar baixades de sucre en persones amb diabetis a espais públics, equiparant la seva tasca mèdica a la dels gossos gui. Avui, com a dita del mes i feines a l'hort, hem de destacar la dita popular. L'aigua d'agost fa espès al bosc i a l'hort per recollir, ara mateix que tenim tomàquets, pebrots, albergínies i carbassons. I per acabar, acabem amb el calendari de subministrament gratuït d'aigua potable via Cuba. Avui, dimarts, hem de destacar que l'horari és de 8 a 9 de l'espre al pavelló dels Països Catalans de Tordera. També, això, al matí, el local social de Sant Pere passa de 9 a 11:45. Per acabar, d'11 a 12:45, hem de dir que a Terra Brava, a entrada de l'illa d'Escombraries, també hi ha aquest servei de subministrament d'aigua.
4: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
6: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
9: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
10: Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.

La Tomasa, xafardera de butxaca. Sap qui és? És la veïna del tercer, que ens porta informació que pot ser nit certa o molt exagerada. Arriba el moment de les informacions exclusives, no confirmades, però tampoc desmentides, de la Tomasa, xafardera de butxaca.

0: 6 minuts que passen de les 12 i bé, tenim aquí el nostre company, la persona que ens va aportant tot el que amb aquest aparell que tots el tenim a la mà, a l'abast, el mòbil, l'ordinador. Bon dia, Toni.
1: Avui parlarem de la Tomasa, que avui ha matinat.
0: Molt bé.
1: Per dir-nos unes coses, diu, sabeu què he descobert? Sabeu què he descobert? Que hi ha persones que ja comencen el cap de setmana el dijous a la tarda.
0: Ah, molt bé. Fantàstic.
1: I d'altres que encara estan pensant on han deixat les ulleres mentre les porten posades.
0: Això és ben cert. Els que portem ulleres...
1: Sí, ens ha passat.
0: Ja m'ha passat a mi també.
1: I amb algun, fins i tot amb algun bolígraf, buscant el bolígraf i tenir-lo...
0: Home, la bolígraf deu molestar una mica aquí a l'orella. És una cosa que sí que no he provat mai.
1: L'altre dia vaig decidir que jo també havia de fer vacances de les preocupacions, les vaig posar totes dins d'una caixa imaginària, la vaig tancar ben forta i sabeu què va passar?
0: No sé.
1: Doncs que al cap de 5 minuts ja havia tornat a obrir per si de cas... Ai, aquesta mania que tenim de preocupar-nos abans que passin les coses.
0: Ai, això és la Tomasa.
1: La Tomasa, sí.
0: Mare meva, mare meva.
1: També m'he adonat que l'estiu té un poder extraordinari.
0: A veure, què ens explicarà?
1: Fa que un entrepà sota un arbre sembli un banquet, que una conversa en un banc del poble valgui més que 100 missatges de mòbil i que un gelat compartit tingui gust de felicitat.
0: Oh, tant i per tu vols dir que compartiries un gelat?
1: Jo no.
0: Ah, vengo aquí, eh?
1: No, sí.
0: Tomàs, jo ja t'escriuré, t'he dit que aquí el company que ens explica el que escrius, això del gelat no va amb ell.
1: No, jo me menjo aquells gelats grans.
0: Ja t'he vist.
1: Per mi sol.
0: No te sabeu la cara com em menges aquell gelat.
1: No. Per això avui us proposo un petit repte. Quan acabi aquest programa, regaleu un somriure a algú. No costa diners, no necessita cobertura, no gasta bateria, però pot canviar completament el dia d'una altra persona.
0: Oh, que bé, no?
1: Està de bon rotllo, la
0: Tomasa. Sí. Això de fer un somriure, doncs, i a vegades és complicat, eh? Tu somris fàcilment, Toni?
1: Jo sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Sort que desviuen a l'audiència ara.
1: I si ningú somriu primer, sigueu vosaltres el que feu el primer pas, perquè al final la vida és molt més bonica quan compartim el bon humor. Sóc la Tomasa i ens retrobem ben aviat. Cuideu-vos molt. Un fort somriure i un petó. Mua.
0: Molt bé, Tomasa. Li escrius i li dius que li agraï moltíssim, doncs,
1: sí,
0: aquestes
1: tant,
0: reflexions que
1: exacte.
0: Ens fa, eh?
1: També tenim en Tomàs.
0: Ah, també en Tomàs, els vinc sí. A veure.
1: Avui m'he llevat amb una gran preocupació.
0: Ai, pobrada.
1: No sabia si havia d'anar de pressa o si podia anar tranquil. He sortit al carrer i tothom corria. Uns corrien perquè feien tard, uns altres perquè anaven al gimnàs a córrer, i els més curiosos corrien perquè veien córrer els altres.
0: Aquests que bo, no?
1: Sí. I jo m'he preguntat, on anem tan de pressa? Abans, una conversa durava una hora. Ara dura 2 minuts i 3 emoticones. Abans, ens asseiem al portal a prendre la fresca.
0: Ai, això és enyoradisa, que
1: ah,
0: mare
1: sí,
0: meva.
1: Sí. Ara busquem cobertura. Abans preguntàvem, com estàs? I esperàvem la resposta. Per això avui us faig una proposta molt senzilla. Regaleu-vos 10 minuts sense mirar el mòbil. Feu un cafè sense presses. Saludeu aquell veí que sempre us saluda primer. I, si podeu, rieu una mica. Diuen que és l'única medicina que no porta prospecte. Sóc en Tomàs i recordeu, la vida no és una cursa, és un passeig. I paga la pena mirar el paisatge.
0: Ai, Tomàs, per favor. Escolta'm, Toni, avui tots dos estan molt...
1: Sí, molt
0: fins, no?
1: Sí,
0: molt...
1: Te puc comentar una cosa que... Ara surto de tema.
0: A veure, no gaire, no surtis del tema perquè jo estic acabant de comentar
1: avui
0: com estan de fins.
1: Avui aquest matí ha plogut a Tordera.
0: No.
1: Per a Fogàs, sí.
0: Per què?
1: Perquè vaig cantar ahir.
0: et veig aquí.
1: De veritat,
0: a veure, tu cada vegada que cantes els trons i els empenys comencen a sortir.
1: Sí, al final aniré a mandar el tram i diré, bueno, on vols que plogui? Aniré a cantar allà
0: anaré una pasta. Doncs gràcies, Toni, per transcriure'ns tot el que ens explica en Tomàs i la Tomàs. Quan deus rebre tots aquests missatges, també tu t'has escapat el teu somriure, eh?
1: Sí, tant. A mi em fa molta gràcia.
0: Vinga, moltes gràcies, Toni. Fins la propera.
1: Escolta'm, puc explicar un últim acudit d'en Tomàs?
0: Explica.
1: Diu, va un xinès a agafar l'autobús, va, intenta agafar l'escala i se li tanquen les portes.
0: Sí.
1: T'ha fet gràcia?
0: No.
1: El xinès tampoc.
0: Molt bé, gràcies, Toni.
1: Doncs
0: vinga, el bon humor d'aquest somriure que en Tomàs ens recomana que fem, doncs ja ens l'has lograt, doncs, fer-lo fer directe.
1: Moltes gràcies. Una vinga. Forta encaixada.
0: Fins dijous.
1: A reveure.
0: Adéu.
2: D'11 a 1, a Ràdio Tordera, ara i aquí, d'estiu, amb Rosa Maria Ruscalleda.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
5: o a dentalcompany.es.
4: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
6: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
7: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
2: I aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

I bé, entrem en aquest espai del repertori i avui doncs, és un dia de mirar cap al cel amb una mica més d'atenció, perquè com he comentat algun dia potser ens oblidem de mirar-lo. La música també ens porta fins a l'espai. Sol, lluna, estrels... Demà la protagonista serà l'ombra de la lluna sobre el sol i nosaltres ja comencem a escalfar motors amb música. Ho fem amb aquest tema interpretat per els Beatles.

Doncs bé, un tema que anem compartint amb tots vostès i que, bé, ens estan interpretant els Beatles. Ara ve el sol. Aquest és el títol de la cançó que anàvem escoltant. Dels Beatles hem de dir que van ser un dels grups més comercials i influents de la història de la música pop. La seva música innovadora va tenir gran influència en la cultura dels anys 60. Va vendre més d'un milió de discos a tot el món i hem de dir que la cançó moderna amb més versions musicals en 15 àlbums editats va arribar al número 1 al Regne Unit més que cap altre artista. Va ser la versió del Yesterday. Anem canviant d'estil musical i ho farem ara amb la veu del senyor David Bowie.

Doncs bé, anem compartint aquest tema, doncs bé, que tot, parlant d'espai i una gran veu del senyor David Bowie. Aquest va passar, doncs, amb uns estils musicals, tant del pop, el rock, l'art rock, el soul, i també, doncs, en forma de música electrònica, el jazz de vanguarda. Hem de dir que ell, doncs, podem explicar algunes curiositats, va reinventar-se constantment, cada època tenia un personatge nou i un so nou, però això li deien camaleó musical. Va vendre més de 140 milions d'àlbums, va col·laborar amb diferents cantants com Queen, com Tina Turner, John Lennon, i bé, com una altra curiositat, malauradament, va morir dos dies després de treure el seu últim disc, el que porta per nom Black Star. Anem a recuperar la versió del grup Mecano, Hijo de la Luna.

I bé, anem deixant enrere el que és la versió que hem acabat d'escoltar, Hijo de la Luna, interpretada per Mecano. Obrim pàgina i ho farem al costat d'un gran, és Henry Mancini, i ho farem amb aquesta versió musical de Mon River.

I bé, estem parlant d'aquest gran Enrico Nicola Mancini. Ell va néixer als Estats Units i va morir l'any 1994. Va ser un home que se va anomenar el Gran perquè va fer música per més de 500 pel·lícules i també sèries de televisió. Va barrejar jazz, orquestra i pop com ningú. Doncs bé, una de les cançons més emblemàtiques és aquesta que hem acabat d'escoltar, Moon River. Va guanyar 4 Oscars, 20 Grammys i un Globus d'Or, i hem de dir que és un dels artistes més Grammys de la història. Anem fent, doncs, aquest repertori al costat de grans breus, de grans personatges, i en aquest cas ho farem amb la veu i el tema d'en Frank Sinatra.

I bé, nosaltres deixant enrere la gran veu, doncs la veu, com es deia, d'Amèrica, del senyor Frank Sinatra, ja anem a la recta final d'aquest espai musical del repertori. No me cansaré de dir-los que si volen un estil musical específic, no es tenen que fer que trucar al telèfon de la ràdio, al 93 764 28 93, i que bé, amb molt de gust, doncs cada dia a l'estona del repertori posem la selecció que vostè hagi escollit. Acabem, doncs, amb aquesta versió de Joan Dausà, Jo mai mai.

0: I bé, com dèiem a l'inici d'aquest espai del repertori, avui doncs només és un dia de mirar cap al cel, cosa que poques vegades fem, i ara ho farem molt bé, des d'avui fins a demà al capvespre, i el sol, la lluna, els estels, perquè demà protagonitzant hi serà l'ombra de la lluna sobre el sol. Bé, doncs hem escoltat temes dels Beatles, David Bowie, Mecano, Frank Sinatra i també Henry Mancini.
1: D'11 a 1, a Ràdio Tordera, ara i aquí, d'estiu, amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes als serveis informatius de les 9 del matí d'avui, dimarts 11 d'agost de 2026. Comencem amb els titulars. SOS Costa Brava i Aturem C32 rebutgen el nou impuls a la prolongació de via entre

0: Tordera i Lloret. Les entitats defensen que els 110 milions previstos s'haurien de destinar al desenvolupament del tren tram entre Palafolls, Blanes i Lloret. El Castor recorda les mesures de seguretat per observar l'eclipsi solar de demà 12 d'agost amb precaució. A Tordera, el fenomen es veurà amb una parcialitat elevada al voltant de 8:45 del vespre.
1: El que més me preocupa és que d'aquí un temps les estadístiques diguin que arrel de l'eclipsi hi ha hagut una repuntada dels problemes oculars a la gent de les nostres contrades.
0: De la mateixa manera, tampoc s'ha de mirar el sol a través de càmeres de fotos o telèfons mòbils si aquests no disposen del mateix filtre solar certificat. Ràdio Tordera impulsa l'Escape Room, m'ho ha dit un WhatsApp de la tieta sobre fake news el proper dissabte 15 d'agost. Les inscripcions ja estan obertes. I Tordera es prepara per a la Festa Major de Sant Bartomeu 2026 amb 12 dies d'activitats i música. Del 14 al 26 d'agost, Tordera oferirà fins a una cinquantena d'activitats amb propostes per a totes les edats i per a tots els gustos en el programa Tordera Festiu. Acabem amb un breu apunt del temps, i és que avui dimarts 11 d'agost de 2026 tindrem un dia molt semblant a ahir dilluns, i és que la calor es farà efecte amb temperatures màximes de 33 graus. Ho anirem comentant als propers punts informatius amb el nostre meteoròleg Joaquim Serra.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
3: Al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
6: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
7: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Bon vespre a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes a una edició més de la banqueta d'estiu d'avui dilluns, 10 d'agost. Com esteu? Una setmana més, una setmana menys ja d'aquesta banqueta d'estiu, ja entrant a la segona del mes d'agost. Vinga, va, poseu-vos còmodes perquè avui parlarem sobre molts rumors i també farem una miqueta de balanç del que ha estat aquestes villes a la fresca. Per tant, vinga, va, agafeu la vostra cerveseta, algú per picar, que la banqueta d'estiu ja comença.

Vinga, va, anem a explicar una mica què tindrem en el dia d'avui a la banqueta. Qui s'asseurà amb mi? I és que tenim doble coseta. Primer de tot, farem un resum del que ha estat aquestes bitlles de la fresca, unes bitlles atípiques per aquesta pluja i per aquesta jornada que es va disputar el dissabte. Va ploure dijous i divendres, es va anul·lar aquests dos dies, però la partida de divendres es va poder fer dissabte a les 8 del vespre, una hora abans de l'hora habitual. També es va fer el sopar després. Avui parlarem de com acabar tot i escoltarem també les paraules de Quim Cavaller, president de la penya del Bistec i també membre de l'organització d'aquestes bitlles de la fresca 2026. I després passarem amb en Pau Serrano, que visitarà doble vegada aquí als estudis de Ràdio Tordera aquesta setmana per fer aquest repàs de Mercato, perquè aquesta setmana tenim moltes cosetes i la cosa està posant molt, molt calent. Per tant, avui també tindrem en Pau Serrano repassant alguns dels rumors de fitxatges doncs de la passada setmana que no vam poder comentar. Per tant, ho tindrem aquí també com dimecres. Dimecres tornarà a venir en Pau per xerrar-ne més i començar a parlar més del tema de Julián Álvarez, de Ferran. Per tant, avui parlarem d'una mica de la setmana passada i després, durant aquests dies, doncs tindrem una mica més actualitzada perquè hi haurà molt a parlar. Vinga, va!

0: Parlem d'aquestes Sitges. És la notícia d'avui de Tordarenca i és que les Sitges de la Fresca tanquen l'edició marcada per la pluja. Tot i haver de suspendre la jornada de dijous i ajornar la de divendres, l'organització va aconseguir reubicar les partides decisives i el sopar de cloenda el dissabte. L'edició d'enguany de les Sitges de la Fresca va arrencar dilluns passat, durant les primeres jornades de la setmana, abans de que la meteorologia compliqués la programació. La competició va transcorrer de manera impecable, amb un ambient immillorable. El bon clima inicial va permetre un inici de campionat rodat, on la gran afluència de públic, les ganes de competir i l'esperit festiu van ser protagonistes. Però les fortes precipitacions van obligar a suspendre íntegrament la jornada de dijous, que finalment es va donar per perduda, i també es va suspendre l'últim dia torneig, la jornada de divendres. En aquest moment, la direcció del torneig va haver de prendre una decisió ràpida i complexa, traslladar tota la jornada de divendres, incloent-hi l'esperat sopar final per a unes 300 persones a la nit de dissabte. L'esforç logístic, però, va donar els seus fruits. Dels 48 equips inscrits, fins a 45 van poder adaptar-se al canvi d'última hora i assistir a la jornada de recuperació, demostrant la fidelitat i les ganes de passar-ho bé dels participants. L'ambient va ser tan excepcional que fins i tot el president de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling va estar present durant aquesta vetllada. Va quedar meravellat per l'atmosfera única de l'esdeveniment i Quim Cavaller, president de la penya del Bistec, feia aquest balanç de l'esforç titànic que havien fet durant les darreres hores per intentar salvar la competició. Vinga, escoltem-lo.
1: La veritat és que estem molt contents de com ha anat tot el torneig. La veritat és que aquesta edició, la puja, les condicions meteorològiques ens han ficat un gran repte. Hem tingut pluja dijous i divendres i hem tingut que reorganitzar-nos ràpidament. Llavors, modificar el que estava previst de fer per 300 persones no és gens senzill. Crec que ho hem fet, segur que no tothom, hi ha 300 persones, segur que no tothom li ha agradat les decisions que hem tingut que prendre.
0: A l'ambient esportiu, la competició no va decebre i va coronar els millors de l'edició. A la categoria no federada masculina, Manel García, del 4x4, es va proclamar campió amb una mitjana de 74,25 punts, mentre que en la femenina, la victòria va ser per Vero Entrena, amb 73,25 punts de mitjana. El millor equip no federat va ser el 4x4, que va acumular 1.233 punts. Pel que fa a la categoria de federats, Xavi Comas va ser el guanyador masculí i Cristina Folk es va endur el campionat femení. A la classificació absoluta per equips, comptabilitzant els quatre dies de competició, la penya del Bistec es va alçar amb la victòria, aconseguint la xifra de 1.423 punts. A les categories infantils, Laura Cespedosa va guanyar en la franja de nascuts entre el 2014 i 2018 i Lian Sánchez ho va fer en la de nascuts entre el 2010 i 2013.

Vinga, anem a passar la informació d'àmbit general, i és que la d'última hora ens diu que es confirma la greu lesió de genoll de Ronny Bargi. L'extrem suec, que era la rampa de sortida del Barça, s'ha lesionat en l'entrenament d'aquest dilluns. Ronny podria estar diversos mesos de baixa. A l'entrenament d'aquest dilluns ha patit una greu lesió al creuat del genoll dret. L'extrem suec del Barça, que era un dels jugadors que Hansi Flick havia dit que no hi comptava de cara a la nova temporada, i el club no emetrà un comunicat fins al dimarts. Bardagi, sense anar més lluny, es va quedar a Barcelona aquest cap de setmana, igual que Marc Casador, mentre l'equip va anar a Itàlia a jugar un triangular amistós contra l'Udinense i el Nottingham Forest. Aquest gest va simbolitzar que Flick va confirmar posteriorment en roda de premsa que no compta amb cap dels dos jugadors per afrontar el futur. Fitxat a l'estiu passat com una oportunitat de mercat a canvi de 2 milions d'euros més variables, Bardagi ha tingut un rendiment més aviat discret com a cobertura de Lamine Yamal a l'extrem dret de l'atac del Barça en la seva primera temporada. Ha jugat 28 partits, però només 9 com a titular. Ha marcat 2 gols i ha repartit 4 assistències. La lesió tira enrere els plans del Barça de cedir el jugador o de vendre'l amb una opció de recompra. És una lesió que, a més, Ronny Bardagi ja havia patit en el Copenhague fa unes temporades. Anem a passar a l'altre del Barça, i és que ha rebutjat la primera oferta del PSG per Ferran Torres. El Barça ha dit que no, la primera proposta oficial del club francès per Ferran Torres, i de moment no ha rebut cap altra oferta del club francès. El Paris Saint-Germain ha presentat avui dilluns una oferta formal per fitxar Ferran Torres. El club francès ha traslladat la proposta al Barça durant les darreres hores, però l'entitat blaugrana l'ha rebutjada de manera immediata. El PSG ha mogut fitxa per l'atacant valencià amb una primera oferta oficial de 40 milions d'euros, una quantitat que el Barça ha considerat insuficient. Després de convertir-se en una celebritat global pel seu gol a la final del Mundial, Ferran ja va donar a entendre que la seva continuïtat al Barça era difícil. El set blaugrana va demanar al club actual que demostrés que l'estima, però l'acord amb el PSG, on Luis Enrique l'espera amb els braços oberts, demostra que per molta estima que hi hagi des de Barcelona, la relació està acabada. El Barça espera tancar l'acord per uns 50 milions d'euros per un jugador de 26 anys que deixa bons números com a blaugrana. 65 gols i 22 assistències en 207 partits que ha disputat entre totes les competicions en 4 temporades i mitja. D'aquesta manera, el club blaugrana recuperaria gran part dels 55 milions d'euros invertits en el jugador contractat del Manchester City al desembre del 2021. La marxa de Ferran, en cas de produir-se, deixaria un buit a l'atac del Barça, que ja va perdre Robert Lewandowski a l'inici de l'estiu. Un buit que el club espera omplir en Julián Álvarez, a qui l'Atlètic de Madrid no vol deixar marxar. I és que el davanter argentí ja ha passat la revisió mèdica amb l'Atlètic de Madrid, amb el Barça a l'espera, i ha pretès que el club blaugrana s'ha reincorporat aquest dilluns a la disciplina matalassera. Julián Álvarez és el gran objectiu del Futbol Club Barcelona per omplir la vacant que ha deixat Robert Lewandowski i properament Fernando Torres. El club blaugrana ja va presentar una oferta a l'Atlètic de Madrid de 100 milions d'euros, quan el club madrileny la va desestimar. No només això, va denunciar el Barça a la Lliga per haver negociat amb un jugador de la seva propietat sense el seu consentiment. En aquest clima de falta de sintonia, Julián Álvarez s'ha reincorporat aquest dilluns a la dinàmica de l'Atlètic de Madrid després de fer les pertinents vacances més tard que la majoria de companys per la seva participació en el Mundial. Durant la primera fase de la Copa del Món, Álvarez va arribar a dir públicament que no es trobava a gust a l'Atlètic de Madrid i que volia ser traspassat. En aquest entorn, en aquest retorn a la disciplina matalassera, l'Aranya ha passat les seves proves mèdiques d'inici de temporada juntament als altres internacionals espanyols, Malpubill i Marcos Llorente, que també reincorporaven aquest dilluns. Julián Álvarez està citat per reincorporar-se a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid, però no ha passat per la ciutat esportiva blanquivermella. Per tant, no hi ha constància de que s'hagi creuat amb el cos tècnic Diego Simeone ni amb el director general del club, Miguel Ángel Gilmarín, que suposadament li hauria promès facilitar-li una sortida aquest estiu. L'Atlètic de Madrid, sense Julián ni els internacionals espanyols, tornava aquest dilluns d'un partit amistós disputat a Corea del Sud davant del Manchester City, que va saldar amb derrota per 3-1. És per aquest motiu que no hi ha una sessió d'entrenament com a tal i tampoc n'hi haurà dimarts. El cara a cara previst entre Julián i Simeone seria, en tot cas, aquest dimecres.

0: Vinga, va, un cop acabada de llegir aquesta actualitat d'àmbit general, anem a donar pas al primer contingut d'avui, i és que escoltarem les declaracions senceres de Quim Cavaller, president de la penya del Bistec, perquè feia aquestes valoracions de les bitlles a la fresca, i també escoltarem Aleix Cavaller, la persona que ens hi ha estat durant tota aquesta setmana, els dies que n'hi ha hagut bitlles, fent la cobertura, explicant-nos com ha anat tot i fent-nos aquest resum diaris, que ens farà una valoració general, tot i que l'haguem llegit, doncs ens ho explicarà ell mateix, els campions de l'equip. Per tant, escoltarem això i de seguit també passarem amb en Pau Serrano, per fer aquesta secció de minut 90 que tenim previst per aquest dilluns, per iniciar la setmana amb aquests rumors que més es decanten cap a la setmana passada, i ens entrenem molt més dimecres, això sí, amb els seus continguts, parlant de Julián, perquè, com ja hem escoltat ara, està previst que es reuneixi amb Simeone. Per tant, vinga, va, anem a fer aquest pas al costat, anem a escoltar Quim Cavaller i després l'Aleix Cavaller, i seguidament acabarem amb en Pau Serrano. Vinga, va!
1: Els vespres d'estiu a la ràdio són per estar a la banqueta d'estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Tordera.
2: Les bitlles a la fresca 2026 han concluït i aquests han sigut els resultats. Començarem pels no federats. En la categoria masculina, el campió va ser Manel García amb 74,25 punts de mitja. Vero Entrena va ser la campiona de la categoria femenina amb 73,25 punts de mitja, i l'equip campió va ser 4x4 amb un total de 1.233 punts. Anem a la categoria dels federats, on Xavi Comas va ser campió masculí i Cristina Folch va acabar guanyant la categoria femenina. A la taula per equips, la penya del Bistec la va guanyar amb 1.423 punts entre els 4 dies de competició. Acabarem amb les dues seccions infantils. Laura Cespedosa va ser campiona de la classificació individual de gent nascuda entre 2014 i 2018, i Lian Sánchez va guanyar la categoria de nascuts entre 2010 i 2013. Dit això, aquestes són les declaracions de Quim Cavaller en acabar el torneig.
3: La veritat és que estem molt contents de com ha anat tot el torneig. La veritat és que aquesta edició, la pluja, les condicions meteorològiques ens han ficat un gran repte. Hem tingut pluja dijous i divendres, i hem tingut que reorganitzar-nos ràpidament. Llavors, modificar el que estava previst de fer per 300 persones no és gens senzill. Crec que ho hem fet. Segur que no tothom, hi ha 300 persones, segur que no tothom li agraden les decisions que hem tingut que prendre, però al final, per exemple, dissabte vam poder recuperar la jornada que no vam poder fer el divendres, i dels 48 equips que estaven inscrits, 45 van poder venir. Sabem que molts d'aquests jugadors tenien altres coses per fer dissabte i van canviar aquestes altres coses, aquests plans que tenien per poder venir a jugar, a fer aquesta última jornada, per la qual cosa n'estem molt agraïts. Jo crec que això demostra també que la gent que juga aquest torneig li agrada, l'espera tot l'any i el que vol és jugar. I bueno, ahir dissabte va ser una festa, va ser com sempre un ambient únic. I per exemple ahir va venir el president de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, i la veritat estava... No sabia què dir de l'ambient que veia, no? Li va agradar molt. Això és el que hem de seguir mantenint per les properes edicions. És el que fa la gent, és el que li agrada, és el que ens agrada a nosaltres, que la gent ho passi bé, i esperem que ho puguem repetir molts anys més.
1: La banqueta d'estiu, la dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera. Ho canviarem tot avui. Els vespres d'estiu a la ràdio són per estar a la banqueta d'estiu. Suma-t'hi.

0: Vinga, va, anem a començar els continguts del dia d'avui i com sabeu, com us comentava ara al principi, avui toca fer una mica de repàs d'aquest Mercato i va, amb nosaltres tenim en Pau Serrano, amb qui analitzarem totes les novetats, tots els rumors i tot el fum que està traient aquest mercat, que de ben segur que serà molt llarg. Que sí, Pau, bona tarda, bon vespre.
1: Bona tarda, Jordi. Sí, la veritat, avui portem moltes notícies, amb moltes ganes d'informar i, com sempre, preparat per presentar-vos l'actualitat del Mercato.
0: Pau, tira'm algun dels titulars més potents que trobaran avui els nostres oients.
1: Doncs el Barça es tira per Rodri mateix.
0: Doncs amb aquesta notícia, és veritat, ostres, ho porto escoltant unes setmanetes ja, que està preguntant, que sí que la prioritat de Rodri és anar al Madrid, però, ostres, és un dels culebrons de l'estiu, juntament amb Ferran, juntament amb Julián Álvarez, tots acaben involucrant una mica el Barça, eh?
1: Sí, sí, la veritat, ara comentarem la notícia d'en Rodri, però primer comencem amb una notícia que ens proporciona la cadena SER, que diu: el Futbol Club Barcelona ha intensificat els contactes per intentar incorporar Julián Álvarez abans que es tanqui el mercat. Deco s'ha reunit amb l'entorn del davanter argentí per conèixer de primera mà la seva situació i estudia si existeix alguna opció real de portar-ho al Camp Nou. Tot i això, l'Atlètic de Madrid continua mantenint una postura molt ferma i no té intenció de negociar la venda d'un dels seus futbolistes més importants. Al Barça, són conscients que l'operació és molt complicada, però no la donen per descartada. Normal, Julián Álvarez, ho portem parlant des de fa molt de temps, és un davanter que el Barça vol, que el Barça necessita, però que només es podrà aconseguir amb la sortida de Ferran, que jo crec.
0: Sí, vols dir? Jo crec que no té res sí. A veure, la sortida de Ferran o no.
1: És que ho he estat sentint molt durant el dia a les xarxes, i clar, pensa que si se'n va Ferran a Llevera massa salarial i guanya escalers, que permeten fer potser més possible la incorporació de Julián Álvarez, tot i que l'Atlètic de Madrid no vulgui.
0: Jo crec que el Barça té espai per fitxar Julián amb clau massa salarial. S'han fet fora, bueno, Ter Stegen, que ha estat cedit a l'Ajax, que es va fer oficial el dimarts. També sembla que bueno, estan apretant Jofre Torrents la sessió per també cap a l'Ajax. Veurem què acaba passant amb Marc Casado. Jo crec que entenen. Jo crec que sí que entenen, a més ja estan a la regla 1-1. Ferran jo crec que se l'imaginen més com a un revulsiu, com a un suplent, i Julián com a davanter titular. És un dels culebrons de l'estiu. Sí que és veritat que és que no crec que el deixin sortir. No ho crec. I a més, després de tot el que han fet, si ara l'Atlètic ven a Julián Álvarez al Barça, és bastant lamentable per part de l'Atlètic, després de tots els tuits, de tots els posts que ha fet, menysprenent una mica el Barça. Per tant, ostres, seria... jo sóc colchonero i m'enfadaria bastant amb el club si acaben venent. El que sigui, què deixes a un jugador que no vol estar en el teu club durant tota una temporada perquè no el vols vendre i t'has posat com un nen petit amb una rabieta perquè no el vols vendre al Barça? No ho sé. Ostres, veurem. Jo crec que ara, amb aquesta notícia que comentaves, és que Deco ha viatjat a Madrid per reunir-se en persona amb el seu entorn per intensificar una mica totes aquestes negociacions.
1: Sí, i mira, com a curiositat, em sembla que abans d'ahir li vam fer una entrevista a Ferran que li preguntaven què ha de fer el Barça perquè et quedis o perquè renovis, alguna cosa així, i diu: demostrar que m'estimin. Clar, el problema és que un club, uns aficionats, no et poden estimar si tu no fas bé la teva feina, jo crec, tot i que hi ha partits que sí que ho fa bé, hi ha molts altres que no. És aquesta cosa, que potser si marqués més, encara que marques ja poc, jo crec, per mi, se l'estimaria més.
0: I aquí tiraré una opinió personal, i és que Ferran se li ha pujat.
1: Se li ha pujat, sí.
0: Se li ha pujat.
1: Des que va marcar el gol a la final del Mundial.
0: Va marcar un gol a la final del Mundial, se li va pujar, i ara t'he de dir la frase que va dir Cruyff: qui tingui dubtes del Barça, doncs que ja no serveix.
1: Sí, ja no serveix.
0: Per tant, si vol marxar, que deixi diners i marxi.
1: Sí.
0: Cap problema. No tinc cap problema. El que sí que Ferran, òbviament, està aprofitant doncs aquest boom que ha tingut aquest estiu, perquè estic segur que l'estiu vinent no tindrà aquest bombo. Vull dir, és sí, ara. Sí. És ara que l'ha d'aprofitar. Però, clar, que no comenci aquí, que demostrin que van d'estimar, que no sé què, la paciència que ha tingut l'aficionat del Barça en Ferran, òbviament l'ha criticat, però per algú serà. Mira, quan no se'l podia criticar, no se'l criticava i se l'elogiava, quan va tenir aquells bons moments de la temporada. Però, clar, si no rendés com ha de rendir i és molt irregular, doncs és normal que hi hagin dubtes. És normal que no sàpiguen si tu pots ser el davanter titular del Barça per guanyar la Champions. És tot normal. Si no, el jugador no ho vol veure, doncs mira, faci les maletes, que deixi 40-50 milions i que se'n vagi cap a París, si li va bé a París. El paper que tindria en el Barça és possible, que mira, si no acaba arribant Julián Casil al davanter titular i jugui minuts, i si arriba un altre davanter, Ferran serà el primer revulsiu en atac, pràcticament. Si va al PSG, a Champions ni l'Aurora, perquè jugaran els quatre de sempre. Els quatre de sempre jugaran. Sí, sí, sí. I jugarà els típics partits de rotació, jugarà de titular,
1: de
0: igual que feia Gonzalo Ramos en el PSG. Farà el mateix paper, de suplent. No sé què vols. Si anar al PSG a ser suplent i pràcticament a jugar a Lliga Francesa, o almenys competir la Lliga. Ostres, no ho sé. Això ja són coses de cada un. Suposo que els milions que hi ha enrere també tiren.
1: Sí, tota la raó. Continuem amb el País, que diu: Ferran Torres deixa oberta la porta al seu futur, del que estàvem parlant. Diu: Ferran Torres ha assegurat que està centrat en el Barça, però ha reconegut que en el futbol mai es sap. Quan se li ha preguntat per una possible sortida, el davanter continua sent un dels noms que desperten interès al mercat europeu, especialment després de la bona temporada que ha completat. El Barça, per la seva banda, no descarta escoltar ofertes importants si aquestes beneficien econòmicament al club. És això del que hem estat parlant tota l'estona, de que si ve un equip com el Paris Saint-Germain i deixa 50-60 milions al Barça, que se'n vagi, Ferran, el que has dit tu. Si algú dubta, que se'n vagi.
0: És que, a més, no sé si dic cansant, però, ostres, totes aquestes entrevistes que està fent, els comentaris que està dient, mira,
1: sí.
0: Per mi pot marxar. Per mi pot marxar. Si està dubtant, si no sé què, no sé... Se li està pujant, sí que és veritat que té la paella pel mànec, però també la posició del Barça m'agrada, no es mou, sap quina que és, si ho vol acceptar, que ho agafi, si no, que marxi, que deixi uns milions i ja està. El que sí que és veritat que juga en contra que només queda un any de contracte, i això vol dir que el preu baixa, perquè si no s'anirà gratis el següent any. Per mi, si es renova, o sigui, si es queda, ha de renovar. Si no vol renovar, doncs
1: se'l ven ara.
0: Sí. Treus uns milions i ja està. El salari de Ferran no és gaire alt, però sí que és veritat que deixaria a les arques de 30-50 milions, per tant ja sortiria. Però tu, quin és el preu que hauria de vendre el Barça a Julián?
1: Que hauria de vendre a Ferran?
0: Ai, sí, a Ferran, perdó.
1: Home, jo crec que entre 50 i 60 milions.
0: Sí? Creus que podran... Però creus que podran estirar tant sapiguent que és l'últim any de contracte?
1: Jo crec que sigui l'últim any de contracte, tinguin això en compte, potser uns 50 els pots treure.
0: Jo conto amb uns 40-50. Jo conto uns 40-50 i crec que el preu s'ha inflat després del gol, però si no, jo crec que són 20-30.
1: Sí.
0: El tema és que a tu et va costar 55 milions. Intentar treure una mica de benefici d'aquí. Per tant, l'hauries de treure per 60. Mira, llavors, mira, t'ha sortit bé. T'ha sortit bé l'operació. Però clar, el rendiment de Julián no ha estat Ferran, perdó. El rendiment de Ferran ha estat molt irregular, molt.
1: Fot un gol de cada 7 ocasions que té, potser. Però bueno, continuem amb Barça Blaugranes, que diu: Flick insisteix en la necessitat de fitxar un davanter. Segons explica Barça Blaugranes, Hansi Flick considera que la plantilla encara necessita reforçar la davantera abans del tancament del mercat. L'entrenador alemany confia en els futbolistes que té disponibles, però entenc que incorporar un golejador augmentaria notablement el nivell competitiu de l'equip. La direcció esportiva continua treballant en diverses opcions, tot i les limitacions econòmiques. És el que hem parlat abans, que el Barça necessita un davanter, tot i els seus problemes econòmics. I més enllà de Julián Álvarez, no hi ha gaires més opcions d'un davanter.
0: És que t'he de dir que està molt complicada. Jo abans escoltava, i si la solució està a casa?
1: Clar, Hamza Abdelkarim...
0: O sigui, sí que per ser titular no, eh?
1: Sí, sí,
0: per ser
1: com a titular, revulsiu. No.
0: Però... sí que és veritat que Lamine per mi ha d'anar a la dreta, segur.
1: Sí, això 100%, això està clar.
0: Però t'he de dir que en Fermín de fals 9 o de davanter centre tant Adeyemi com Anthony Gordon i fins i tot Rafinha...
1: Rafinha davanter centre, uf, a mi m'agrada, aquesta.
0: Fins i tot Rafinha davanter centre, òbviament hauria de començar a canviar mètodes i nova posició, però clar, és que vaig dir també que a Fermín havia començat a fer entrenos amb moviments i sí. Exercicis específics de nous, potser està provant coses també.
1: Tant de bo,
0: per mi, òbviament, la primera opció és Julián, però ja cada cop sóc més pessimista perquè sí. Veig que l'Ètica està en una tossoneria que no baixarà del carro, que s'acabarà quedant, però abans de fitxar a un davanter que no sàpigues què et farà, depenent de quants milions, o si ha de venir de la Lliga Turca o coses així, sí. Mira, no ens gastem diners i tirem. Això jo crec que ho sabrà millor Flick, perquè sabrà realment els seus jugadors a quina posició poden rendir i com fer-ho de la millor manera. Però, ostres, i si està a casa?
1: Clar.
0: I com a davanter suplent et quedes a Abdelkarim, com a suplent, i va agafant rodatge, va agafant minuts, potser, quan vulgui rotar la davantera. I jugues contra equips de la part baixa de la Lliga, et poses a Abdelkarim. A veure, no ho sé. És que crec que és un... ja ho hem dit al principi, totes les pel·lícules estan entorn del Barça. Veurem què acaba passant. Tinc ganes de que es vagin resolguent totes aquestes coses, que al final tots sabem que el Barça no fitxarà Julián, que fitxarà algú random, que no rendirà i que serà un altre any que no es guanyarà Champions perquè no tens un davanter que t'asseguri X gols a la temporada, però tinc ganes de que es resolgui tota aquesta temporada i tot aquest mercat de fitxatges i que hi hagi una plantilla tancada. M'agrada quan ja hi ha una plantilla tancada perquè sí que és veritat que tot són especulacions perquè serà coses que ho diguem aquí, però al final et pots fer una idea més o menys de què podrà ser, quines combinacions podrà fer Hansi... No ho sé, tinc ganes.
1: Doncs mira, a mi m'agradaria repetir, per dir-ho d'una manera, l'operació de Lewandowski, que seria fitxar a Harry Kane, que tot i que sé que és impossible i que molt probablement no ho faran, perquè així Harry Kane em sembla que té 33 anys, fins als 37 potser et pot rendir a un nivell regular i en aquests anys li dones temps per créixer als del Barça B. Ja pot ser en l'Ebrima Tunkara, a Hamza Abdelkarim com a davanter ja, que ja tindria uns 22 anys. La veritat m'agradaria molt veure-ho i també donar-li rendiment a tots aquests joves que estan al Barça B i que ho estan intentant a quarta divisió.
0: T'he de dir que no sóc pro Harry Kane.
1: No. Ostres,
0: no. Em sembla bon jugador, però crec que l'operació que es va fer amb Lewandowski era molt diferent. Era un jugador que volia venir al Barça, va anar a la celebració de la Lliga amb l'equipació blaugrana del Bayern per tirar per fer una picadeta i d'ullet, però Harry Kane, ostres, ja té una certa edat també i no sé si podria encaixar realment. Sí que és un perfil de davanter centre que és d'aquests de la old school i que rendeix molt bé. Però, ostres, gastar-te uns milions ara per després d'aquí 3 anys haver-te de gastar més milions encara per a un davanter que potser els de la casa encara no estan preparats... No ho sé si surt a compte, No ho sé. Sempre l'experiència va bé, Però, clar, no ho sé si pot sortir a compte una altra vegada deixar-te milions per Harry Kane, que crec que et sortirà més car que del que et va sortir Lewandowski,
1: Sí, és un gran dilema, però veurem què acaba fent Flick i esperem que surti bé. Continuem amb el diari Sports Illustrated, que ens diu: Rodri continua relacionat amb els grans d'Europa. Sports Illustrated explica que el futur de Rodri continua generant molts rumors. Tant el Real Madrid com el Barça han aparegut vinculats al migcampista del Manchester City en diferents informacions, però de moment no existeix cap acord ni negociació avançada. El City manté que el jugador és una peça fonamental del projecte de Pep Guardiola i no preveu facilitar-ne la sortida.
0: Clar, Pep Guardiola ja no hi és al City.
1: Ja, sí, això, és veritat.
0: Això ja
1: sí, perdó,
0: no hi és.
1: Aquí...
0: Però clar...
1: La informació m'ha...
0: No pateixis. A mi és un jugador que, ostres, sí que m'agrada, el tema és... En el Mundial hem vist que Rodri i Pedri no s'entenen.
1: I aquest és el problema.
0: Ho hem vist, que no s'han entès. Tens molts migcampistes al Barça. Sí que és veritat que amb la lesió de Frenkie potser necessites un mes. Però tens a Casador?
1: Clar.
0: Tens a Casador?
1: Però potser no en rendeix tant... També perquè és més jove, però Marc Bernal potser, tot i que sigui jove, també...
0: Tens a Marc Bernal, també?
1: Pot fer el fet.
0: Òbviament, si se't tira per fitxar a Rodri, mira, jo també t'ho dic, fitxa'l. Però sí, és veritat que Hansi hauria de mirar com poden encaixar aquests dos jugadors. I sí, és veritat que en un Mundial és diferent, perquè no poden entrenar tant de temps, no es poden entendre tant... amb nivell clubs, ostres, amb els entrenaments al final acabes trobant la tècnica o la tàctica per entendre't amb el teu company. Jo crec que s'acabarien entenent, però clar, no ho sé si de debò cal un perfil com Rodri.
1: Clar.
0: No sé si m'explico. Són 50 sí, sí. milions, que aquests 50 te'l pots estalviar per un davanter. Deien, la informació diu que també ell vol anar al Madrid, que és la preferència, però clar, és un dels altres dir-ho d'una manera, pel·lícules de l'estiu. Jo crec que Rodri al final no s'acabarà movent del City.
1: Jo també ho crec. El Barça no anirà perquè el Barça no necessita, i el Madrid perquè no s'entendran, jo crec. Continuem, no? Amb el Marca, que diu: Salah ja té nou equip. Han passat més de 4 mesos des que Mohamed Salah va anunciar la seva decisió d'abandonar el Liverpool com a agent lliure. Semblava haver ajornat la decisió fins una vegada finalitzada la seva participació al Mundial amb Egipte, i finalment ha elegit el Trabzonspor per esprema les seves últimes gotes de futbol. El fitxatge encara no és oficial, però el combinat turc es va animar a anunciar que demà aterrarà per estampar la seva firma, fent una crida a tota l'afició perquè sigui rebut com el que és, una llegenda de la Premier League. El futbolista professional Mohamed Salah, amb qui va iniciar les negociacions de traspàs, estarà el 5 d'agost, dimecres matí, a les 12, a la terminal d'aviació general de l'aeroport de Ataturk d'Istanbul, detallaven des del club, el president.
0: No, sí, ja és oficial.
1: Sí, sí? Doncs ja és oficial. S'ha fet oficial aquest matí aquesta notícia, m'imagino que era d'ahir.
0: Ja és oficial. Em sobta. No ho sé, potser... Sí, és veritat que potser no tenia altres ofertes d'algun grup doncs, més de...
1: Més potent.
0: Exacte, més potent també d'Europa. Però, clar, també a Turquia abans era un dels destins que anaven els jugadors a retirar-se, també per les ofertes econòmiques i perquè ja el futbol també es viu molt. L'han rebut molt bé. Jo crec que deu estar motivat, però em sobta que hagi anat a Turquia ja. Jo crec que potser li quedaven 3 anyets més. A l'elit del futbol europeu. Però bé, una sorpresa. Jo crec que un dels millors jugadors de la història del Liverpool, l'hem vist, és Salah, i tot el que ha donat al Liverpool, ostres, no pot quedar com si fos res.
1: Sí. Continuem amb l'esport, que ens diu: cimera de Deco a Madrid per Julián Álvarez. Notícia bomba, tot i que els últims dies han sorgit informacions que apuntaven a un refredament de l'operació, el club blaugrana segueix treballant per mantenir viu el fitxatge de Julián. Segons ha pogut saber Sport i Gigantes, Deco i João Amaral tenen prevista una cimera imminent amb Fernando Hidalgo, representant del futbolista Matalasser, per continuar traçant l'estratègia d'una operació que continua sent la gran prioritat de la direcció esportiva. La trobada es produirà a Madrid entre avui i demà, en un escenari discret i allunyat del focus mediàtic. El Barça no amaga que l'operació travessa un moment complicat. La postura de l'Atlètic de Madrid continua sent molt ferma i el conjunt vermell i blanc no contempla la sortida d'un dels seus futbolistes més importants. A això se li afegeix la complexa relació institucional entre dos clubs, un factor que tampoc ajuda a desbloquejar gaire una negociació d'aquestes dimensions. El que hem comentat abans, que l'Atleti no podrà vendre a Julián al Barça.
0: És que... ja no sé què he dit d'aquesta pel·lícula.
1: Clar. Hi ha no més coses.
0: Ja ho hem comentat al principi. M'encantaria molt que vingui, però crec que serà un altre cas de que l'Atlètic no el deixarà marxar. Si el deixa marxar, òbviament no serà el Barça. Ara unes informacions també deien que Víctor Osimhen, que s'havia ofert al Barça, també s'està oferint a l'Atlètic de Madrid per si Julián acaben en el Barça. Es parlava d'un truque, d'un intercanvi pur per Ferran i Julián. Jo crec que si es fes, el Barça també hauria de ficar alguns milions,
1: sí,
0: no és el mateix, però veurem. ha anat a Madrid per intensificar els fitxatges, sortirà, jo crec, de Madrid amb una resposta.
1: Sí.
0: I que aquesta resposta serà que no. Per tant, el Barça haurà de mirar, és el que diem, un altre davanter o veure el que pot fer i si de debò o si en l'altre cas que no crec, si l'Atlètic s'ho haurà repensat i acceptarà alguna oferta del Barça. Però clar, és que un jugador que enmig del Mundial hagi dit que vol complir el
1: sí,
0: seu somni
1: i que el millor
0: és un traspàs,
1: sí.
0: Ostres, és que és molt fort.
1: Sí, eh? Que ho hagi dit estant a l'Atleti.
0: No, estant en un club i que a més el club no el vulgui vendre. És molt fort.
1: Això és el més fort, que no el vulgui vendre.
0: És molt fort, és una presó.
1: Sí, sí. Doncs, bueno, també tenim informació així de que Bradley Barcola està en negociacions amb el Liverpool i Fabrizio Romano afirma que estan per sobre dels 100 milions les negociacions entre el Paris Saint-Germain i el Liverpool després d'aquest Mundial de Bradley Barcola. La veritat, a mi em sembla una estafa completament, 100 milions per Barcola.
0: Sí, em semblen molts milions per Barcola, però em semblen més raonables que els 100, 130 milions per Diomandé, de fitxatge que vol fer a Madrid.
1: Sí que...
0: A mi em sembla més fort aquest últim. Sí, és veritat
1: que
0: parlant de Diomandé, a Leipzig ja ha publicat a xarxes que ha tornat als entrenaments, que està tant amb el club, enmig de les negociacions, em sembla ser, veurem si al final s'acaba fent o no, però per Barcola per 100 milions, clar, el Liverpool ha de suplir la baixa de Salah,
1: clar.
0: I ha de ser algú, ostres, que et pugui rendir, i Barcola m'encanta com a jugador, m'encanta,
1: però
0: 100 milions, ostres, em semblen molts,
1: sí.
0: Em semblen molts, i a més, si ingressen aquests 100 milions al PSG, en les properes hores el Barça també ha de ser llest si de debò volen fitxar Ferran. Ha de ser llest, han de veure que han rebut 100 milions i que poden apretar el preu. Per tant, veurem, jo crec que una cosa pot anar conduïda a l'altra, si acaba marxant Barcola potser el lloc que vol anar Ferran. Veurem, crec que són peces de puzzle que cada vegada aniran encaixant i ens donaran respostes a altres operacions al mercat, que acabarà bé, jo crec, aquest mercat.
1: Veurem, no sé si tens alguna notícia d'última
0: doncs,
1: hora.
0: Doncs mira, anava a comentar el fitxatge de Ter Stegen a l'Ajax, que es va fer oficial,
1: sí.
0: Ara parlaven que Jofre Torrents també sortirà cedit a l'Ajax de Mitchell. Diuen també que la propera setmana, en principi, s'hauria de saber alguna cosa de Ferran perquè voldria començar... Queda una setmana, pel 12,
1: sí.
0: El dia 12 d'agost, el PSG s'havia marcat com a data límit per veure què fa en Ferran. Veurem si és veritat o no, o si s'allarga. Jo crec que s'allargarà. Es parlava també d'un altre nom pel Barça per cobrir aquesta baixa de De Jong, i és la d'Unahi, del Girona.
1: Unahi,
0: com ha baixat de divisió, Unahi és un... Bé, dels noms de migcampistes, potser revelació del Mundial, però alhora barat.
1: Clar.
0: Conforme també esta segona divisió, veurem, podria cobrir aquesta baixa. També es parlava que Unahi podria també anar a l'Ajax una altra vegada amb Mitchell. Veurem què acaba passant, si de debò doncs, Unahi és una opció realista per al Barça per cobrir aquesta baixa de Jong. I diuen que l'Aston Villa està preparant una oferta de 35 milions per Marc Bernal, segons el diari The Sun d'Anglaterra. Què n'opines?
1: Jo Marc Bernal no el venc. Potser val 35 milions, però jo no el venc a Marc Bernal. A part de que és un tio que estima molt, molt el Barça, juga bé, és molt jove i tens per demostrar el que val.
0: Jo tampoc el vendria, eh? Jo tampoc el vendria. A mi em sembla un dels futurs... És que aquesta generació, la generació del 2007 del Barça, ostres, Lamine, Marc Bernal i Pau Cubarsí,
1: sí.
0: Són tres jugadors que déu-n'hi-do. Ostres, em semblen espectaculars. Per tant, jo crec que aquests s'han de quedar aquí lligats. Això sí que serà una presó per ells. Això,
1: sí, sí.
0: Això ha de ser una presó per ells. I l'últim, acabem amb Van Gaal, el mític entrenador, que diuen que vol tornar a entrenar. I una de les seves possibles banquetes seria la de Holanda, a la selecció holandesa, perquè, clar, amb la marxada de Ronald Koeman després de la prematura eliminació en el Mundial, doncs ara estàvem parlant de que Van Gaal podria substituir-lo i estar dins de... Una altra vegada està assentat a les banquetes. De moment no tenim cap més novetat. Comentar la de Caroline, la per fitxatge del Barça femení. provinent del City.
1: Sí, n'havia sentit d'aquest.
0: Que ha estat el fitxatge més car de la història del Barça femení, 1,5 milions. Per tant, arriba com una estrella, una davantera, després de l'adeu de Salma Parayuelo. Doncs el Barça necessitava una davantera, i Queroli Nostra és una davantera que et pot portar velocitat, polivalència, gol i sobretot també experiència. No és ni massa gran ni molt jove. I també Bissiu, el nou jugador del Barça, que l'han fitxat. Diuen que aniran cap al Barça Atlètic i també amb el primer equip, anirà rotant. Veurem quin és el seu rol a l'inici de la temporada, si també en alguns partits, també els que resten de pretemporada, el fa jugar Hansi Flick. Veurem, jo crec que aquesta pretemporada li agrada a Flick perquè pot jugar, pot veure a talents de la casa i aquí marcar moltes decisions, tant d'entrades, d'incorporacions, de línies que digui, ostres, aquí s'han de reforçar, o fins i tot de dir, amb aquest de la casa en fem per aquesta temporada, com va passar també l'any passat, eh?
1: Clar. Sí, jo tinc moltes ganes de veure aquest Barça d'aquesta temporada i sobretot els que pujaran.
0: Pau, això és tot per avui, no?
1: Sí, això és tot.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Pau, per aportar-nos l'actualitat del mercat. Ens veiem la setmana vinent, que crec que ja serà un dels últims programes abans d'agafar aquestes vacancetes. Per tant, ens veiem la setmana vinent. Esperem que el mercat es mogui i tinguem moltes novetats per comentar la setmana vinent.
1: Les tindrem. Gràcies, Jordi. Ens veiem.

Vinga, va, fins aquí els continguts del dia d'avui. Arribem al final d'aquesta banqueta d'estiu d'avui dilluns 10 d'agost, la segona setmana de l'últim mes abans de començar les competicions, que començaran al setembre i abans d'aquesta festa major. Hem repassat una mica el final d'aquestes bitlles, també una mica de Mercato, ja ho repassarem millor properament aquesta setmana també, perquè la cosa està ben interessant per tots els clubs. Arribem a aquest punt final. Gràcies per acompanyar-me un dia més, per iniciar la setmana a mi amb energia, que acabeu de passar una magnífica nit i ens veiem demà amb més i millor. Que vagi molt bé, a reveure.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir el dilluns 24 del concert de l'Embalat a les 7 de la tarda, amb l'estrena en exclusiva de la sardana del 50è aniversari de la nostra dansa. I a 10:45, ball de nit amb l'orquestra La Nova de Blanes. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
3: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
4: o a dentalcompany.es.
3: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
5: Ràdio Tordera. Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
7: No, primer has de fer la digestió.
6: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
7: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
8: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
9: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes Aljosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
5: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
3: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
1: És dimarts 11 d'agost de 2026. Tenim més titulars. El compte enrere de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona, Marc Pijoan.
4: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes amb motiu de l'eclipsi.
1: Atenció, però, perquè els núvols podrien fer la guitza, sobretot al sud demà.
4: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i amb alguns núvols que poden condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment a Tarragona i l'Ebre.
1: Per avui hi ha activats diversos avisos per pluges intenses. Estigueu preparats al Pirineu, Prepirineu, també a l'est, abans d'una nova calorada a partir de demà. Previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres.

0: De la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, a les 12 del migdia, ja registràvem 35 graus. I aquestes hores, fins primeres hores de la tarda, els valors a les màximes s'enfilaran, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant, amb ruixats que apareixeran sobretot al Pirineu, Prepirineu, i arribarem a les comarques de la Catalunya Central, on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Solsonès, de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
1: Més coses, 132 morts ja pel terratrèmol a Colòmbia.
2: Segons el darrer balanç oficial, el nombre de ferits arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres poden canviar a mesura que avancen les avaluacions dels danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
1: Barcelona continua apostant per la videovigilància.
2: L'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans de final d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
3: Un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
1: Encara Barcelona sense servei, el tram entre Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils.
2: Les obres s'allargaran fins al 23 i mentrestant hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades.
1: I Tarragona podria acollir creuers a l'hivern per primer cop.
2: La temporada arrenca a l'abril amb la previsió de 160.000 creueristes per aquest exercici, tot i que n'han arribat alguns no previstos, un fet que podria permetre superar aquesta xifra.
1: Cultura presentada a la Festa Major de l'Escala,
2: que comptarà amb una seixantena d'activitats. Entre les novetats es recuperen les dues orquestres de tarda i una cantada d'havaneres.
1: Esports, Jordi Cervantes. Araujo marxa cedit al Liverpool.
4: El jugador uruguaià ha deixat el Barça per marxar durant una temporada al conjunt anglès. Després d'aquest anunci, l'entitat blaugrana espera poder tancar durant el dia d'avui l'arribada de Rodri.
1: Al control de so, avui la nostra companya Maite López, coordinant Artau Bellavista, Montseuguet i també Albert Güell. Passen 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dimarts. Catalunya, que viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent. Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. Anna Ruiz, bon dia.
6: Bon dia, Jordi. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, que serà l'eix principal de mobilitat i on es restringirà la circulació de camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
7: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
6: Trànsit facilitarà alternatives, la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a Ponent. L'AP2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més enllà d'aquestes recomanacions de circulació, la Miel n'ha fet altres de caràcter més general.
7: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
6: Indicacions també per part dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
8: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre, doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar, doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
6: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i la 2.
1: Es parlen encara de dispositius. La Guàrdia Urbana a Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, a les platges, a Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi.
2: L'Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 de la tarda i les 12 de la nit, que implicarà tota totes les unitats operatives del cos. L'operatiu també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
1: Lleida mobilitzarà prop de 200 professionals per controlar l'accés a les zones que s'han habilitat per veure l'eclipsi. Segons dades de l'Ajuntament, l'impacte econòmic que produirà aquest fenomen astronòmic a la ciutat serà d'uns 300.000 euros. UAU Lleida Ràdio, Carles Serrano.
9: Les entrades per observar l'eclipsi es van esgotar fa unes setmanes als dos punts d'observació que ha habilitat l'Ajuntament, tant a Mangraners com a la Seu Vella. En aquest sentit, l'alcaldessa accidental Cristina Morón ha explicat com serà el dispositiu d'accés a aquestes zones.
10: A Camps Esports hi haurà un servei de llançadora que anirà directament a la Seu Vella per transportar els viatgers, les persones que deixin el seu vehicle amb aquest aparcament dissuasiu i podin accedir de la manera més segura cap a la Seu Vella.
9: Així mateix, Morón ha afegit que s'ha reforçat la línia 7 d'autobús, que és la que arriba als Mangraners, amb un autobús especial Eclipsi que connectarà el punt d'observació amb diferents barris de la ciutat. Morón ha destacat que l'observació s'haurà de fer amb seguretat i ha informat que l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades als ciutadans. Des de la paeria han fet una crida als ciutadans perquè planegin amb antelació els desplaçaments i, sempre que sigui possible, evitin utilitzar els vehicles, que es protegeixin de les altes temperatures i que respectin les indicacions dels cossos policials.
1: El compte enrere oficial de l'Eclipsi, us ho dèiem en titular, s'activarà avui mateix a Tarragona.
2: Serà un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 del vespre, on actuarà la banda Unió Musical de la ciutat i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes que ha programat amb motiu de l'eclipsi.
1: Doncs anem a la zona zero d'aquest eclipsi, a l'Ebre, per saber com i amb qui viuran els veïns, en aquest cas de Deltebre, l'esperat fenomen 21 Ràdio Joan Baricat.
11: Ens trobem a Deltebre i li preguntem a la població tres preguntes molt concretes. On veuran l'eclipse, en qui el veuran i si mai havien vist alguna cosa semblant.
12: Potser tot sola.
13: I jo, el meu home, segurament.
14: O potser els tres, ho veurem.
15: Soparé allí a la caseta i ho veurem allí. En els amics, la família i la colla. I anirem a fer un soparet allí.
16: Posen unes quantes amigues. Ens endurem la taula del càmping i allí soparem i ho mirarem allí.
17: És la meva dona, la meva filla i el meu fill. I a la família, sopa a casa. Iau.
15: Pues bueno, si puc lo veure a la finca meua, que tinc una finca d'oliveres, i allí, pues, ahí visc que el podré veure, que és el terme d'Amposta, i podré veure'l allí.
18: Pues mira, surto en furgoneta, en la camper, i vaig a Àustria i Eslovènia, i llavors entre algun punt entre Àustria i Eslovènia. Clar, com que anem a la furgona, sabem exactament a quins dies, a quina altura estirem de... Però sí, probablement sigui acabant el país d'Àustria, i entrant a Eslovènia.
16: Pues crec que el veuré al port d'Illa de Mar. Allí estan les barques dels pescadors. Allí diuen que és un bon puesto para veure.
19: En família, en amics o en solitari. Al poble, a la mar o fins i tot a l'estranger. Ningú a Deltebre sembla que es vulgui perdre un eclipsi històric.
1: I la Fundació Pretarrés acull de nou aquest estiu el programa de vacances Marxem en Família. Aquest any, un moment destacat de l'estada és la preparació per observar l'esperat eclipsi. Ràdio, al Vendrell, Sílvia Martínez.
20: Un taller sobre l'eclipsi per entendre per què es dona aquest fenomen i saber quines fases veurem aquest dimecres. Es tracta d'una activitat especial aquest dimarts a la Casa de Colònies de Calafell, com bé explica Pere Vives, portaveu de la Fundació Pere Tarrés.
21: Hem fet com una petita inclusió dins el nostre programa per intentar explicar a les famílies el que és l'eclipsi i la situació que es donarà.
20: Per gaudir del fenomen s'han repartit ulleres especials. Ara només cal buscar aquell racó per fer de l'experiència un moment inoblidable. Ens en parlen l'Oriol, l'Ilia, l'Enric i la Sara. I també la Lupe i en Banyat, que fa anys que venen des del País Basc.
22: Esperem doncs, bueno, que sigui xulo, no? Recordar-ho, perquè com que és únic, doncs que aquell dia recordem, ostres, estàvem allà i ens vam posar en aquell punt i vam viure aquell moment, o sigui que sigui un moment especial amb la meva filla, doncs, que ho recordem sempre.
23: Segurament anirem a un lloc, igual anem al castell.
24: D'una amiga meva ha vingut aquest any per primer cop, per veure també l'eclipsi amb la seva família.
25: Nunca he vist un eclipsi i m'estranya bé.
20: Cada any 3.000 persones gaudeixen del programa Marxem en Família. Les que ho facin aquesta setmana afegiran una experiència excepcional.
1: 4 minuts i un quart de 3 i l'Associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè les persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic d'una manera accessible. Un d'ells el trobarem a Riumar, Canal T, Martí Carot.
0: L'objectiu és que la diversitat visual no sigui una barrera per viure el fenomen astronòmic i que l'eclipsi es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. A la Biblioplatja de Riumar hi ha un d'estos punts seleccionats. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre.
3: Perquè també puguem gaudir de l'eclipse, perquè el que volem és fer un eclipse que sigui universal, que sigui per a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-lo. I este dispositiu lo situarem al Riumar, a la Biblioplatja, perquè pues, totes aquelles persones que són invidents, ho puguen gaudir de l'eclipsi a través del so.
0: El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través dels ultrasons un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va tapant el Sol.
4: Un aparell, que tu te poses aquí uns auriculars, i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia, no?
0: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible.
1: I és que la peculiaritat que envolta l'eclipsi solar total provoca que es visqui amb il·lusió per molts motius. Un fenomen efímer per tots aquells que el vagin a veure i especialment pels qui s'han proposat fotografiar-lo al nou FM a Ona Fàbrega.
5: Dos fotògrafs d'Osona, Ramon Jolís de Sant Vicenç de Torelló i Xevi Lozano de Torelló, han viatjat per fotografiar l'eclipsi solar total que es viurà aquest dimecres a la península. L'objectiu és aconseguir una bona fotografia durant el moment més espectacular de l'eclipsi, que durarà aproximadament un minut. Per això, els dos fotògrafs s'han preparat amb material especial i han buscat diverses maneres de captar el fenomen.
7: Hi ha tota la part de parcialitat que es mira tapant el sol mica en mica, i llavors l'important que és la totalitat, que serà aquest minut frenètic que tindrem per intentar fer la foto i que quedi bé amb el poc temps que tindrem.
5: Els dos fotògrafs expliquen que, tot i la preparació, la meteorologia també juga un paper important. Un núvol podria tapar el sol just en el moment clau i fer malbé tota la feina. Ramon Jolís destaca, però, que en aquest tipus de fotografies el més important és la totalitat del fenomen i aprofitar al màxim aquest minut tan especial.
1: I us ho hem anat dient aquests últims dies i ho tornem a fer avui. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar, Cugat Media, Tina Forest.
12: Es tracta d'una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podem notar.
26: El que podem notar són la visió d'una taca central denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula. I també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
12: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui valorar l'abast de la lesió.
1: I molt pendents estem, evidentment, de la previsió del temps que condicionarà o no la visió del fenomen. El servei meteorològic preveu una tarda de dimecres marcada per la calor amb alguns núvols que poden condicionar l'observació, especialment al sud.
2: Durant la tarda circularan bandes de núvols als procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que al conjunt del país la visibilitat serà bona.
27: Notícies en xarxa.
1: En punt un quart de tres, eclipsi a banda. Aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar ahir Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 132 morts, segons el darrer balanç oficial.
2: Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
1: Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, i el delegat del govern als Estats Andins es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia.
2: La trobada, que serà per videoconferència, se celebrarà a les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 8 del matí, hora local. L'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada.
1: I us ho dèiem en títols, l'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
2: El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on s'estan posant.
1: La capital catalana i ara mateix 186 càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que n'hi hagi 660. Marc Dalmau, bon dia.
6: Bon dia, Jordi. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres de videovigilància són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, explica que la finalitat és l'efecte dissuasori i preventiu.
8: D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra, facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
6: Són càmeres que no comptaran amb la intel·ligència artificial i, per tant, tampoc hi haurà reconeixement facial.
8: I després hi ha espais que estan vedats per poder-hi posar les càmeres. Per exemple, quan hi ha el front marítim, estem excloent d'aquí del front marítim les platges, no? Per exemple, doncs a les platges no hi haurà càmeres de videovigilància. És a dir, hem de compaginar els elements de seguretat amb els elements també de respecte als mínims elements de privacitat.
6: El pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. Això sí, el consistori insisteix que aquestes càmeres tan sols cobreixen el 5% del territori.
1: I encara a Barcelona, el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram.
2: Les obres s'allargaran fins al 23 d'agost i mentre duri el tall hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, la Bona Nova, les Tres Torres i Sarrià.
1: I a Tarragona el port podria acollir creuers a l'hivern per primer cop. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
9: La temporada de creuers va arrencar el passat mes d'abril. Els mesos de juliol i agost estan anant molt bé, però la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre. Són els mesos més forts a Tarragona. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals. Ho ha avançat Alba Colet, directora de Tarragona Cruisport.
10: És molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, doncs que de tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obren, bueno, doncs, el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diguin, no, doncs mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
9: Es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no esperats, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que operen cada divendres.
1: 11 minuts i dos quarts de 3, i Olesa de Montserrat supera el 60% de recollida selectiva amb els primers resultats del nou model de gestió dels residus. Olesa Ràdio, Adrià Carreras.
11: Tal i com apunten les dades, la recollida selectiva ha passat del 36% registrat abans de la implantació del nou sistema al 57,7% durant el mes de maig i al 60,1% al juny. Paral·lelament, la quantitat de residus disposats a la fracció de resta s'ha reduït un 14,5%, mentre que la recollida d'orgànica ha augmentat un 9,5%. Per tant, la disminució del 14,5% d'aquesta fracció pot traduir-se en un estalvi important per a les finances municipals. L'Ajuntament calcula que si aquesta tendència es consolida, la reducció dels costos de tractament podria situar-se al voltant dels 200.000 euros anuals, comptant que l'any passat la gestió de la fracció de resta va suposar una despesa aproximada de 800.000 euros. El desplegament del nou model encara no ha finalitzat completament. Per aquest motiu, les dades actuals s'han d'interpretar com una primera fotografia de l'evolució del servei.
1: I moment ara per la cultura. I per començar, 10 minuts i dos quarts de 3, per la Festa Major de l'Escala, comptarà amb una seixantena d'activitats entre el 28 d'aquest mes d'agost i el 2 de setembre. Entre les novetats de la programació d'enguany es recuperen les dues orquestres de tarda, una cantada de veneres i s'amplien els dies de barraques. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
13: Del 28 d'agost al 2 de setembre, més d'una seixantena d'actes es realitzaran a l'Escala amb motiu de la Festa Major. La programació compta amb activitats infantils, cercaviles, concerts, espectacles de circ i teatre, sardanes, trobades esportives o visites patrimonials. Entre les principals novetats, la trobada recupera el format de dues grans orquestres amb la Maravella i la Salvatana, una cantada de veneres amb els pescadors de l'Escala i també la celebració de la 36a edició de la trobada gegantera. Jordi Roure, de la Comissió de la Festa Major.
14: Tenim un any més de Festa Major respecte a l'any passat i això ens implica pràcticament organitzar una seixantena d'activitats en tots aquests dies de Festa Major i per la petició, bàsicament, del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem dues orquestres que seran la Salvatana
15: i la meravella.
13: Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora, com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Kazú. I enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90.
1: I Sant Vicenç dels Horts premiarà novament els millors versos en llengua catalana. Serà motiu de l'11a edició del Premi de Poesia Narcís Lunes i Bolòs. Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
16: La convocatòria del Premi Narcís Lunes i Bolòs s'ha obert a l'agost i les obres es poden presentar fins al 29 d'octubre, ja sigui en la categoria de poemari o de poema individual. En la primera dècada de trajectòria, el guardó ha reconegut poetes d'arreu de Catalunya, com Jordi Cervera Nogués, Israel Clara López o Sònia Moya Villanueva. El certamen adult completa una llarga trajectòria de promoció de les lletres catalanes entre infants i joves, amb 40 edicions del premi adreçades a aquest públic.
1: I arribarem als esports amb música. Dues propostes ben diferents. Per començar, els Sopa de Cabra passaran avui.

0: futbolista uruguaià parlava ja pels mitjans del club anglès.
1: Creo que un club como el Liverpool siempre tiene que estar ahí luchando y ir a por lo más. Lo más significa ganar títulos y bueno, un mensaje a la afición y agradecimiento, ¿no? Primero por la recepción y bueno, que voy a trabajar duro, dejar todo en la cancha para poder conseguir los títulos que es lo que queremos y lo que quiero.
0: Amb aquesta carpeta tanca, l'entitat culer espera poder anunciar en les pròximes hores el fitxatge de Rodri, mentre continua el pols amb l'Atlético de Madrid per desencallar la contractació de Julián Álvarez. De la seva banda, l'equip continua amb la seva preparació amb una nova sessió d'entrenament realitzada aquest matí i que ha comptat amb la presència de Jules Koundé. L'internacional francès ha tornat a la disciplina blaugrana després de disputar el Mundial. De la seva banda, l'Espanyol també ha tornat a la feina per començar a preparar el debut en Lliga el pròxim diumenge a casa contra el Llevant. També debutaran en Lliga aquest cap de setmana, però a segona divisió el Girona, que va anunciar que ha arribat als 10.000 abonats, i el Sabadell, que ja en suma 8.000 socis. Pel que fa als equips catalans a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Calu Chingiere, procedent del Llevant. La migcentre defensiva de 20 anys és internacional sub-20 amb Nigèria i va debutar a la Lliga Espanyola amb el Betis, on va disputar dues temporades abans de fitxar pel conjunt granota. Calu es mostra amb ganes de continuar millorant el seu futbol.
2: When I got the information that I'll...
3: Quan vaig obtenir la informació que aniria al Badalona, estava emocionada, molt emocionada. I només tinc esperit positiu en mi i em vaig dir a mi mateixa, aniré allà i ho faré bé per mi. Només tinc la mentalitat positiva que tot estarà bé i aquesta temporada serà millor.
2: And this season is going to be better. And before coming, I've...
3: Abans de venir m'he posat un objectiu, perquè ja he jugat abans a Espanya i ha estat una mica difícil. Així que intento establir un objectiu per mi aquesta temporada, ser una millor jugadora, treballar fort per aconseguir els meus objectius.
2: To achieve my goals.
0: Ara en vol, el Barça ja treballa en camp, on s'hi estarà fins dijous per fer la part de la preparació de cara al curs 26-27, on els blaugranes són els defensors de tots els títols en joc. En aquest sentit, n'han parlat el capità Ludovic Fàbregas i el tècnic Carlos Ortega.
4: L'exigència és màxim des de l'inici fins al final de la temporada. Tenim molts objectius, que serà molt complicat, però tenim aquesta ambició per aquest any també de guanyar tots els títols si és possible i si no, guanyar el màxim títols possible durant la temporada.
5: Des de que jo soc entrenador del Barça hem vingut 5 vegades i hem guanyat 3 Copes d'Europa, no? Per què no soñar és lliure, no? Per què no hem de guanyar una altra, no?
0: I notícia d'aquest matí, Jordi, a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Marta Mitjans s'ha classificat per a les semifinals dels 800 metres fent el rècord de Catalunya. L'atleta aranyenca s'estrena a l'europeu d'atletisme de Birmingham obtenint la seva millor marca personal.
6: Bones notícies, doncs, des dels europeus. Gràcies, Jordi, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 2014. Nimfa dorment.
4: Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
1: Glòria Fontova.
5: Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits

0: específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TERMCAT.
2: La xarxa de...

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: La pesca, com tants altres, és un ofici vocacional que en molts casos es mama a través de la família, com si es portés de sèrie. El Marc Gavaldà, nascut el 1989 a Cambrils, és una d'aquestes persones que du la pesca a la genètica. Com ell, cada cop n'hi ha menys a Catalunya. Des dels 16 anys va a la mar. Primer amb la barca de casa, però en jubilar-se el pare, el futur incert del negoci familiar va fer que se la venguessin. No hi havia gaire garanties de tenir alguna mà dreta de confiança i un equip que l'acompanyés com a patró. I el 2021 va decidir migrar de port, uns quants quilòmetres més amunt, a Tarragona, per dedicar-se a l'arrossegament amb la barca Xerinola. Una persona com ell, jove, format, après en l'ofici local, diu ell mateix, és una joia dins el sector.

0: se dedicava a la mar.
1: I si no, la mar a fer xarxes o...
0: Exacte, és el tema de les xarxes. Moltes dones dels pescadors eren remendadores i els seus marits els ensenyaven, doncs, com cosir les xarxes també, i a part de portar les senyes de casa i tot, és el que feien. A vegades les dones dels altres també ajudaven a això. Hi havia molt de sentit de companyerisme i molta humanitat abans.
2: Un port com el de Tarragona representa molt bé el model de pesca costanera de petita escala de la Mediterrània Occidental, una flota eminentment familiar que pesca en caladors propers als ports, que fa jornades de com a molt 12 hores en captures destinades al consum fresc i en què, per tant, el producte viatja en poques hores de la mar a les taules. Pràctiques que es diferencien del model extractivista de les grans empreses pesqueres dels oceans, vaixells petits comparats amb els grans iots i els creuers plens de turistes que atraquen en dics propers.
0: Sí, un port que ha tingut molta vida marinera des de tota la vida, generacions de gent gran, joves, molta gent ha pujat amb l'ofici de la mar. I ara tot això se va perdent molt, molt, poc a poc, lentament, diràs tu, però és una mort agònica. Perquè veus que tot el que tu has començat amb una il·lusió de petit, tot això veus que se'n va a norris. I tu diràs, jo com a jove, te veus fent una altra cosa? Pues quin remei me tocarà, potser? Perquè això realment és el que ha sigut la meva vida des que era un nen petit, des que anava a donar tons per allà al port, fins que a lo millor agafava una canya i em ficava a pescar un peix i li portava el peix allà amb una caixeta de bordo de mon pare, que tota la vida han sigut família pescadora, i aquell pare agafava la caixa, m'ho comercialitzava i a lo millor, doncs, mira, me donava per quatre xuxeries o això, i bueno, tot això doncs és una cosa que es porta, és una cosa de petits que ho neixes amb això. Clar, no m'imagino allò, el nou jovent, sí, farà aquesta fenya, però a lo millor no hi ficarà aquesta passió perquè no t'ha vingut des de petit. Jo penso que la mar també és un ofici una mica vocacional també, que t'ha d'agradar, i és realment la vida de molta gent d'aquí.

0: Mentre caminem per la dàrsena cap a la barca del Marc, ens trobem el Jaume, el Joan i el David, del Joan i Maria. Fan pesca d'encerclament amb la barca de la família des dels anys 90, sobretot de seitó i sardina, i les han vist de tots colors, però mai tan foscos com els darrers anys. Avui, que la previsió meteorològica no era gaire optimista, com ells, la resta de barques s'han quedat a port. Però finalment, el temps els ha enganyat a tots, i això els sap greu, perquè amb tan pocs dies que tenen per a pescar, l'haurien pogut aprofitar. Però és millor gastar les bales a l'estiu, ja que, amb el turisme, els preus de venda del peix són més alts. I ja que hi som, qui aprofitem la vinentesa som nosaltres i parlem tots plegats sobre el present i el futur del sector.
1: La pesca, si fos per part nostra, la mar de bé, però per part de l'administració, molt malament.
2: Molt malament.
1: O que quedem pocs i només se volen treure dies de la mar. I tot són burocràcies, mals de caps, petrolis cars, pisos baratos, però per peix de la mar...
2: Que hi ha l'ecodictadura, també.
1: I mira que fent totes les normes que es diuen ells i tot això, i damunt tots són pals de les rodes. Però bueno, aquí estem per subsistir. No sabem fer res més. Fem una cosa que s'agrada molt, que hem fet tota la vida, que hem fet els nostres antepassats, i la veritat, tenim ganes de fer-ho i ganes de seguir. I ganes de jubilar-nos a la mar, que per això hem nascut, per anar a la mar.
3: Se foten cada any, se foten pals a les rodes, cada any.
4: Amb el preu...
3: Cada any.
1: Mira, el preu del petroli, mal temps, tot això ho hem tingut tota la vida. La veritat, això ho hem tingut tota la vida, perquè el peix car ha anat el peix car. El peix també ha anat barato. Ha hagut èpoques que s'han agafat poc, ha hagut èpoques que s'han agafat molt. Però que vingui l'administració i te digui, xiquets, aquest any teniu 100 dies per a la mar, o 120, això no havia passat mai de la vida. Mira, avui mateix veiem que donàvem molt temps. Nosaltres, que no anem a la mar, no guanyem. Avui potser les vaques hagués anat a la mar. És igual que el peix hagués anat barat, o que hagués anat al peix car, o s'hagués fet més o menys. Però clar, i et diuen que si l'any que ve, o aquest any, que teniu 120 i pico, oh, pues, xiquet, guardem-se un dia per a veure si vindrà, no se'n donaran.
3: A l'estiu,
1: la gent no pot viure d'aquesta manera, així, amb aquest incertidumbre de si podem sortir o no podem sortir.

0: Amb els anys que fa que es dediquen a un ofici que els ve de tradició familiar, no contemplen cap altra possibilitat que continuar-se dedicant a la mar. Senten que no sabien fer res més, i a més, no volen fer res més. Treballen i fan el que poden per guanyar-se la vida, però se senten ofesos amb unes administracions que consideren que els boicotegen amb la sostenibilitat com a pretext, però amb l'objectiu d'acabar important d'altres països tot el peix que es consumeix.
1: Però el peix que volen portar de fora és del Marroc, que també és del Mediterrà. Tenen les mateixes aigües ells que nosaltres, som al Mediterrà. Però allà no tenen restriccions de cap banda, com que no són a Europa, i portaran el peix, perquè moltes barques s'han venut al nord, que es venen aquí, tot va cap aquí al Marroc. Que hi ha empreses d'aquí a Espanya que tenen empreses allà per portar peix? Segurament, segurament. Perquè quan no hi haurà peix aquí, el peix s'ha de portar a alguna banda o altra, no?
2: Clar, és més barat també, no?
1: Segurament.
3: I amb unes condicions sanitàries bastant més pèssimes que les d'aquí.
1: Escolta, és igual que el pagès. No em porten de tomàquets i de tomàquets, no, taronges de Sud-àfrica, i vas allí, que és el que els hi posen de sofatà? Doncs pues aquí el mateix. Si et fan plegar tu, el portaran de fora.
4: Cavalles de Turquia...
1: Però no pateix que no li portaran cap d'etiqueta. Tu vas al Mercadona, que això ho ha vist tothom, els pocs roquers, aquí tenen que fer un quilo. Tu vas al paquet del Mercadona que venen bullits i no fan el quilo. O coetes de rap, que nosaltres aquí tenen que fer 300 o 400 rap, i li fan menys. Doncs no pateixen, això no ho miraran. Però si ve un inspector aquí, te la fotrà. Cosa
3: serà,
1: que ja... Que
3: aquest peix
1: ja el deixem a la mar, nosaltres, que no se'l deixem vendre. Vull dir, que ho respectem tot el que diuen ells. Malles més clares, malles més clares. I es guanyem la vida. Gràcies a Déu se guanyen la vida, però xiquet, sabeu que no se la podem guanyar, se la...
0: Si el malestar dins el sector ja era notori, al desembre de 2024 es va encetar la darrera polèmica per culpa d'una proposta de la Unió Europea que podria haver suposat la desaparició de la flota catalana i de la cadena de valor que hi va associada. De 130 dies de veda a l'any, que segons els pescadors ja posen en perill la sostenibilitat econòmica d'una embarcació, la Comissió Europea volia limitar a un màxim de 27 dies l'any l'activitat d'arrossegament, una reducció del 80%. El sector es va declarar gairebé majoritàriament en vaga. Les flotes no van feinejar i les llotges van tancar. Finalment, però, es va arribar a un acord. Brussel·les va oferir una dotzena de mesures per garantir la sostenibilitat de la pesca. Si els pescadors les compleixen, podran obtenir més dies per sortir a pescar com a forma de compensació, fins al punt de poder acabar sortint els mateixos dies que el 2024. Tanmateix, tot i les promeses de suport econòmic, els pescadors es queixen de l'increment de la seva despesa, que asseguren que ja fa temps que fan, i sobretot lamenten que una de les mesures estrella, l'adaptació de les xarxes amb forats de mides més grans, els limita excessivament les captures.
3: Nosaltres principalment vam fer la vaga perquè, a veure, ens estaven fent unes propostes d'Europa que eren totalment insostenibles. 27 dies no en tens ni per començar. No cal ni que t'hi posis. En 27 dies no et pots guanyar la vida. Ni aquí a la mar ni en cap empresa.
1: Aquesta barca, per sortir a la mar, has de pagar la social dels tres que anem. Paguem 500 euros cada mes cadascú. Ja són 1.500 només per sortir a la mar al mes. Després el gasoil, a la setmana gastem 2.000 litres. El preu que està ara són 1.200 i pico d'euros. Això són gastos de sortir a la mar cada dia. Vull dir, en 27 dies, com tu comprendràs, sí que guanyaràs 27 dies, però després el resto tindràs que amarrar la barca i nosaltres tindrem que anar a buscar feina en terra.
4: Si ets jove, pots canviar d'ofici, però quan ja ets gran, ho t'has d'anar allà.
1: I quina feina en terra hi ha per anar a treballar en altres, que no tenim res de lo d'en terra? Per qualsevol posa que vas estar demanant coses, nosaltres això no ho tenim.
4: Tota la vida hem fet això en altres.
3: I realment no ho tens, això. Nosaltres hem estudiat per anar a la mar. El que tenim és per anar a la mar. I el que deia Jaume, si nosaltres volem jubilar-se a la mar. És això.
1: El que s'agrada fer, sabent que hi ha un futur a la mar. Si sense treballar hi ha un futur a la mar. No hi ha futur. Per què? Restriccions, burocràcia. La gent jove no vol vindre. Normal. Com han de vindre si veuen pels diaris? El tema de l'encerclament aquí a Tarragona, i aquí tot el que és la província de Tarragona, està molt malament, no hi ha peix. Està tot carregat de tonyines. Se'ls hi foten el peix. Si no se'ls hi foten, no el poden agafar perquè els hi escampa per tot arreu.
3: Les barques d'arrossegament se guanyaven la vida estar amb el peix blau, inclús tenint cupos. Nosaltres hem arribat a agafar molt de peix blau i nosaltres al rastro mateix ho notem, que no hi ha peix blau. Sardina i citó s'ho està menjant tot la tonyina.
1: I ara l'han repoblat, s'ha repoblat, la veritat que s'ha repoblat, però clar, s'ha repoblat de tal manera que n'està ple. I ningú no pot agafar, només els que tenen quota. Clar, jo també trobo bé que tinguin quota, però també donar un quota als altres, perquè és que a última hora és el tram per dalt de la platja. L'altre dia estaven aquí al cap del moll mateix, cosa que no s'havia vist mai. Els dofins van entrar aquí dintre. Aquí dintre, on estem ara, entraven els dofins. Cosa que això no s'havia vist mai de la vida. Si n'hem de viure només quatre de la tonyina i els altres s'han de perdre perquè hi ha molta tonyina, vaja, jo trobo, ho trobo molt mal fet, això.
3: Hi ha una dita a la mar que es diu: el peix gros se menja el peix petit. Les tonyines són enormes i tot el que ve pel davant, tot s'ho menja.
0: La sobrepoblació de tonyina amenaça altres espècies autòctones. La tonyina, però, no es pot pescar sense uns permisos que poques embarcacions tenen en un mercat dominat per una sola gran empresa aliena al port. Poder tenir més permisos ajudaria a reduir-ne la quantitat i equilibrar la balança pel bé de la biodiversitat i l'economia.
3: Nosaltres som molta gent a pescar i ens guanyem la vida amb això, perquè cadascú té una miqueta el seu grapat i anem pescant. Pues ara, doncs això és una empresa que té un monopoli amb això, marcar les seves lleis a Europa, i ara, doncs nosaltres no hi podem fer res, i està influenciat i per tot això, i les barques del llum ho estan pagant, tot això. Doncs, certament.
0: A més de la tonyina i les noves mides de les xarxes, la presència d'algunes espècies invasores, com la gamba blanca, gràcies a l'increment de la temperatura de l'aigua, també afecta les captures de peix, com ara de llobarro, llangustí o pagell. La presència cada cop més molesta de broma, que ells coneixen com a llapó, un mol·lusc que s'aferra a les xàrcies, els afegeix pes i també genera pèrdues. La contaminació és un altre problema, una realitat la magnitud de la qual la societat en general desconeix.
3: La runa que arribem a treure cada dia, que això és una bestiesa a vegades, segons en quin terreny ho vas, en quina profunditat vas, pots arribar a omplir dos rivells grocs. O sigui, com els cubos de basura industrials, aquests negres, doncs els podem arribar a omplir i saltar al contenedor de la basura. I això cada dia. I això és una feina que del pescador que no es veu. I això no s'anomena cap banda.
0: De contaminació, però, diu el Marc, sempre n'hi ha hagut. I de peix també s'han agafat, més o menys. Però ell, que viu la mar gairebé cada dia, durant 12 o 13 hores, no entén el discurs de la falta de peix quan, segons ell, n'hi ha suficient per guanyar-se la vida. Amb tot, considera que la pitjor amenaça són les normatives europees, allunyades de la realitat i les necessitats del sector, i que cada cop els pressionen més. Per fer front a la sobreexplotació pesquera a la Mediterrània, des de la Unió Europea es va impulsar l'any 2019 un reglament que regula la pesca de les espècies que viuen al fons marí. La mesura, que està integrada en la política pesquera comuna, ha afectat principalment la pesca d'arrossegament. L'arrossegament és l'art de pesca que més afecta la fauna marina i, alhora, el que genera més de la meitat dels ingressos de tot el sector a Catalunya, segons dades de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar. Sense aquesta activitat, molts ports haurien de tancar. Sense matisos, el que es promou és eliminar l'arrossegament a tot el món. Des de Catalunya, el govern ha plantejat un escenari més neutre que permeti caminar cap a la sostenibilitat, però mantenint, alhora, l'activitat i la flota pesquera. Els pescadors arriben al punt de sentir-se perseguits, menystinguts i desmotivats per continuar endavant amb la seva barca, que no deixa de ser, en el fons, la seva empresa.
3: Clar, perds peix, perds venta. Per tant, no fas un mateix jornal, costa més sobreviure. Que a la llarga pot ser més bo, sí, però qui sap millor que els pescadors com està la mar, que nosaltres la treballem cada dia. Jo sempre dic el mateix. Nosaltres no mos faríem mai mal amb l'or que mos dona de menjar, però les normatives que mos imposen són gent que realment no ha estat mai un dia aquí al port, no ha passat una jornada de pesca, ni realment sap com està l'assumpte.
0: Tal com ho diu, en relació amb la tonyina, el Marc considera que la pesca de proximitat és un peix petit tocat de mort per l'ambició d'un peix gros que els vol eliminar, la pesca industrial.
3: Te pots guanyar la vida, el que passa que t'estan apretant una barbaritat. Sense, no sé si a vegades malintencionadament puc pensar jo que sigui per a interessos de grans empreses, com per exemple Pesca Nova, grups ecologistes que vagin a favor d'aquestes lleis, que tinguin influència a Europa, que t'estiguin matxacant en tu. És que realment, és el que dius tu, hi ha algun peix gros que es vol menjar el petit nostre. Jo a vegades, dir, com a mariner, ja no et dic als patrons que la pressió és molt més gran per ells, però se poden arribar a sentir com a... sé que és forta la paraula, però com a narcotraficants a vegades. Perquè a vegades penses, dic, jo només vaig a la mare agafar peix i portar-lo a la llotja. Clar, és que a vegades penses, dic, tot això no sé per què realment ho fan. Per extingir-nos o... Perquè això abans no passava. Aquesta pressió que hi ha no passava.
0: De motius per a l'optimisme, n'hi ha pocs. Podríem passar hores comentant la jugada sense trobar solucions que els pescadors no tenen a les mans. Però per algú com el Marc, que du la pesca tan endins, aquesta passió fa de motor i fa que sempre hi hagi una motivació per sortir a la mar. Cada cop, diu, hi ha menys pescadors i, per tant, també menys vocació, però de gent, diu, en fa falta. La majoria de mariners que acompanyen els patrons són persones migrades, moltes d'elles amb experiència. Però tal com assegura el Marc, la pesca no serà mai atractiva si és tan incerta i precària.
3: És com si haguessis de fer una mudança. Aquí te sents com a casa, tens les restriccions que tens, t'estan apretant com un condenat, però al fin i al cap, realment la gent de la mar, jo trobo que la mar el que ho porta dintre és feliç allà. La mar te dona moltes coses que una cosa en terra no te la pot donar.
2: Com per exemple?
3: Una tranquil·litat. La incertidumbre de saber avui anem aquí a veure què agafarem, com aniran les coses, això. Però sempre, com que és una persona de la mar que li agrada experimentar coses, doncs sempre pensa, cago en dent, avui sempre són gent de fe. Que penses, avui aniré aquí i avui m'anirà bé. Que a la mar te poden passar 10.000 coses, també. Però sempre surts amb una esperança de dir, t'aixeques i penses, avui pot ser un bon dia. I la cosa, doncs, és així. Jo sempre he pensat, la mar, si la vius, sempre tindràs una il·lusió per ella. Però molta gent que puja, doncs realment li sonarà el despertador, pensarà que ha d'anar a treballar, complirà i s'anirà cap a casa. I hi ha molta gent que, a veure, ve de fora, de l'estranger, i gràcies a ells el sector pot sobreviure, també. Perquè de gent, el problema és que en falta molta. Hi ha molta gent de l'Àfrica, del Senegal, de Guinea, molts pescadors marroquins, que actualment el sector del llum, pues, te vaig a dir que més d'un 95 o 96% són els patrons i gent immigrant, perquè de gent no n'han trobat. I estàvem parlant de la problemàtica del sector, perquè, clar, no agafen peix. Hi ha hagut temporades que sí que n'han agafat molt i que de gent s'ha guanyat la vida, però estàvem parlant dels temes de la tonyina, del peix blau, que no en queda. I quan el peix torna, clar, se poden tirar moltes setmanes sense comptar. Tu saps el que és més arribar a casa i només portar 50 o 60 euros? Què és això? Aquesta gent s'ha, doncs, de guanyar la vida, doncs, així, a la seva manera. Però realment, una persona que està en terra ara mateix sap els gastos que hi ha d'hipoteques, de tot, de cotxe, el que tingui, doncs, i amb això no pot sobreviure. Doncs aquesta gent, si poden tindre alguna ajudeta d'una d'allò i poden anar guanyant la vida i poden vendre algun peixet així, ni que sigui, doncs mira, van tirant, van empenyent, la veritat. Però clar, quina joventut pots necessitar tu amb un ofici que va en decadència, a l'arrossegament? Per sort, de moment ens anem aguantant, però hi ha molts factors que m'ho tiren en contra.
0: Entre naps i cols, encara que ja que som a la mar potser hauríem de dir més aviat entre gambes i seitons, hem anat passejant a poc per la dàrsena i hem trigat a arribar a la Xerinola, l'última barca que hi ha amarrada. En dies com avui, no cal pujar la barca a les 6 del matí ni es torna de la mar a les 7 del vespre, però aquestes jornades són útils per fer encàrrecs o per remendar xarxes, com fa un pescador jubilat que busca maneres de distreure's. Deixem aquí el Marc, desitjant continuar molts anys a la barca, cosa que no està pas de les seves mans. Fins a jubilar-se. Tant de bo.
3: Francament, ho he complicat, però jo sempre dic el mateix, els pocs que quedaran podran aguantar, però qui quedarà? Aquest és el dilema de molts pescadors d'avui en dia. Però què hem de fer? Això, sobreviure o morir. hem de lluitar amb tot.
0: Europa té la clau de la continuïtat de la pesca i de la vida que tradicionalment hi ha hagut als ports com el de Tarragona. Tot depèn, diu el Marc, de si els deixa continuar o no. En quedaran de pescadors, però pocs. La qüestió és saber quants. Mentrestant, aquest model de pesca ha deixat de ser atractiu, ja que no ofereix seguretat laboral i requereix una certa formació i capacitat tècnica. I sense la continuïtat mínima, que hauria d'anar garantint la joventut que va darrere seu, tot i els esforços, les despeses, les hores i la perseverança, ells són l'espècie en extinció. L'espècie que cuida la mar i que en té prou amb sobreviure i continuar-ho fent sempre, com si fos tan fàcil. La pesca de proximitat està a les portes del col·lapse. Cal una sensibilització pública per fer arribar el producte a totes les generacions sobre com de saludable i econòmicament accessible pot ser el peix. No tan sols aquells més coneguts, també els menys populars i els de temporada. Cal també recuperar el patrimoni i la tradició lligada al peix per valorar-lo i redescobrir-lo.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització,

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Catalunya viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. A les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta a hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. La P7 serà l'eix principal de mobilitat, però es recomana utilitzar vies alternatives com la C25 i la 2 cap a Ponent, la P2 per accedir a Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, i la 7 i la N340 pels desplaçaments entre Tarragona i les Terres de l'Ebre. El director del Servei Català de Trànsit ha parlat avui del dispositiu de mobilitat, tant del dispositiu de mobilitat com dels consells generals per desplaçar-se a veure l'eclipsi. Sentim Ramon Lamil.
3: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils. Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
2: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i l'A2. Un altre tema de la setmana és la previsió del temps, que condicionarà la visió de l'eclipsi. El Servei Meteorològic preveu una tarda dimecres marcada per la calor, amb alguns núvols que poden condicionar l'observació del fenomen, especialment al sud. Durant la tarda circularan bandes de núvols alts procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament a la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que a les restes del país la visibilitat serà bona. Eclipsi a banda, aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar ahir Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 169 morts, segons el darrer balanç oficial. Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de dany.

0: anys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts. Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, i el delegat del govern als Estats Endins, Antoni Vicenç i Vicenç, es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia. L'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada. I un breu apunt per acabar, la mobilitat també s'ha complicat aquest migdia a la C32 amb el voral de la carretera bloquejat a Sitges en sentit Tarragona per l'incendi d'un vehicle. Els bombers hi han desplaçat 3 dotacions i el CEMAT és la conductora del vehicle incendiat i a hores d'ara ja s'ha replès la circulació. Segons els bombers, el foc també ha afectat uns metres de vegetació del marge de la via, sense més conseqüències. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva amiga.

Bona nit a tothom. Avui tenim l'honor, el privilegi de portar als Rockmasters una de les bandes més icòniques, conegudes, reputades, respectades i escoltades de tota la història. Els protagonistes d'avui són del Regne Unit. És una banda virtuosa, experimental, icona del rock simfònic, del rock progressiu, psicodèlic, espacial. És una de les bandes que més discos ha venut al llarg de la seva trajectòria arreu del món. La banda en qüestió es va començar a gestar a l'any 1965. Com totes les bandes de l'època, solien tocar en clubs underground de Londres. Un gran percentatge dels seus temes van ser i segueixen sent temes bandera allà on sigui, tothom els coneix i els respecta. Estem parlant de Syd Barrett, Roger Waters, David Gilmour, Wright, estem parlant de, com no, Pink Floyd. Pink Floyd, aquesta fusió de noms de Pink Anderson i Floyd Cancel, dos músics de blues que Syd Barrett admirava. Aquests universitaris de l'època ens faran posar la pell de gallina des del minut 1 fins al final del Rockmasters d'avui. Així és que, doncs, no perdem més temps i comencem la festa. Començarem escoltant Comfortably Numb, un tema que parla de les dificultats de la vida, parla de les condicions humanes, etc.

0: Counselly Nam. Ells són els protagonistes d'avui d'aquest Rockmasters. Ells són Pink Floyd. Un dels temes bandera. Bueno, ja us ho he dit abans, eh? Per mi em sembla que de temes bandera quasi bé són tots els temes de la banda, d'aquesta formació britànica. El següent tema ens parla de lo corrupte que pot arribar a ser el diner. La cançó idolatra i critica alhora la forma en què el diner distorsiona el seny, distorsiona el sentit comú. Ve a dir que el diner és com l'arrel de tot el mal. Qui en té, lluita per tenir-ne més. I qui no té, lluita per poder-ne aconseguir. Estem parlant, com no, de la cançó famosa, coneguda, Money.
1: FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar, una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podrem percebre.
3: El que podem notar són la visió d'una taca central denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula. I també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
2: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant de qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui avaluar l'abast de la lesió. I seguint aquestes mateixes recomanacions, les ulleres homologades per veure l'eclipsi solar s'han esgotat a moltes òptiques. La demanda s'ha disparat els últims dies i alguns establiments han venut centenars d'ulleres, mentre continuen rebent trucades i clients que han buscat a última hora. Algunes òptiques fan llistes d'espera, però no poden garantir que arribin abans de l'eclipsi. Els professionals reconeixen que l'interès ha superat totes les previsions i destaquen que l'expectació ha crescut a mesura que s'acostava la data. Una cinquantena de persones convocades per l'Assemblea Nacional Catalana s'han concentrat avui davant la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera per protestar contra el que consideren un cas de catalanofòbia, discriminació lingüística i abús policial patit pel diputat de Junts, Isaac Pedrós. Els fets van tenir lloc quan Pedrós, que és invident, va anar a renovar el DNI de la seva filla i, segons el seu relat, se li va negar l'exempció de la taxa com a família nombrosa i no se li va garantir l'atenció en català ni un traductor. Pedrós ja ha denunciat la situació a la Fiscalia de Girona. L'ANC i diversos representants de Junts, ERC i la CUP han reclamat responsabilitats dels governs espanyol i català. Per la seva banda, la delegació del govern espanyol ha anunciat l'obertura d'un procediment intern per aclarir què va passar i ha assegurat que a les comissaries de Catalunya ja es garanteix l'atenció en català. També ha indicat que entre gener i juliol les van fer prop d'un milió de tràmits de DNI i passaport i que només es van registrar 5 queixes lingüístiques. I un breu apunt per acabar, la Diputació de Tarragona inverteix 2,5 milions d'euros per subvencionar i impulsar projectes, activitats i jornades d'entitats del territori. A través dels ajuts pel foment d'activitats culturals, l'ESSUPRA Municipal contribuirà en un total de 530

0: Les 63 propostes al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i al Baix Penedès. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. 5, 4, 3, 2, 1.
2: And now for my next number, DJ S. I'd like to return.

0: Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. En aquesta edició farem la primera part dedicat als megamixos. Amb ella tindrem en Mike Platines i en Toni Paret. I en la propera edició tindrem en Toni Postigo i en Javi Villegas. Així doncs, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Tots pensàvem que aquest era un mix i en Mike Platines ens ho ha deixat molt clar. Era una rutina com quan es fan els concursos del DMC.
2: You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that.

0: Doncs volia començar el programa així, amb aquest Megamix, i després...
1: Doncs no, pots explicar que el Grandmaster Flash va ser una inspiració molt important per molta gent que després van fer Megamixes. Això sí que ho pots dir.
0: Va ser la teva inspiració.
1: Una de les meves grans inspiracions, sí. O sigui, aquest treball de Grandmaster Flash, que està gravat tot d'una tacada en directe amb vinils, és un dels, una de les referències més importants per la gent que va acabar fent Megamixes aquí a Espanya, perquè va ser referent tant meu com del Castells, com

0: una gran inspiració pels DJs del nostre país, que el 1985 varen començar a enregistrar megamixos com el Max Mix 1, perquè, com ja sabeu, es va fer un concurs, en Mike Platinas es va presentar amb la seva bobina oberta a les oficines de Max Music i va dir: jo vinc a guanyar el concurs, i efectivament el va guanyar. Però abans de que s'edités el Max Mix 1 al nostre país, un DJ andalús que va venir a punxar a la discoteca Estudi 54 de Barcelona va editar un treball que s'anomenava Studio 54 Connection.
1: Let's not a DJ save my life. Let's not a DJ save my life, yeah.

0: En Raül Orellana va enregistrar això el 1983, Studio 54 Connection, un mix en el que s'enregistraven els temes com si estigués punxant a la discoteca. En Mike va guanyar el concurs del Max Mix i després Raül Orellana va fer el Bolero Mix per la competència, per Blanco y Negro. Però, mentrestant, anem a escoltar el Max Mix 1.
1: Oh, uno, dos, uno,

0: Bueno, el primer Mega Mix, el primer Max Mix, el vas gravar tu. Això sí ho sabem tot.
1: Sí, el primer Max Mix meu va ser el primer bé, tenia el subtítol el primer Mega Mix espanyol, perquè en realitat jo el que sí que vaig crear és un estil, un subestil de Mega Mix, diríem molt mediterrani, molt català, molt espanyol, molt mediterrani, digue-li com us, molt llatí, digue-li com vulguis, però que era agafar les idees inicials dels Mega Mix que editaven DMC, que editava Petra Slackhouse a Holanda i altra gent, que eren molt bons, i traslladar-se una miqueta a la mentalitat mediterrània, no? Fer una cosa més fresca, més cantarina, més, més impactant, més com jo sempre anomenava aquella època, amb focs d'artifici, no? Una cosa com molt més llatina, molt més... amb molta més alegria, no sé si ho explico. Molts efectes molt més impactants, molt més jocs d'estèreo, repeticions més potents i coses més que cridessin molt més atenció, que fossin molt més impactants, no? Pel que escoltava aquests treballs.

En Mike Platinas i en Javier Ucía varen fer el Max Mix 1 i el Max Mix 2 i després varen fer altres coses.

0: Max Mix, que nunca es va editar el 1986. És potser el Megamix que li agrada a tot el món. Anem a escoltar el que ens diu en Mike Platines. Què li agrada? Quin mix és el que més t'agrada dels que tu has fet?
1: Això és molt... Mira, això és com si... Josep Maria és molt dolent, eh? És molt dolent. És molt bona persona perquè conec fa molts anys, però a vegades és molt dolent. No, va, ara bromes a part. Això és com si tu li preguntes a un pare quin és el seu fill favorit. És una pregunta molt complicada. El que sí que et diré és que, els treballs que considero més... no millors, però més innovadors... cadascú en el seu moment històric, doncs són el Max Mix primer, perquè va ser el primer, de març del 85, el Max Mix que nunca, que va ser el meu tercer treball, que es va editar el maig del 1986, perquè va ser el primer Megamix que va inaugurar els efectes de sampling, aquests típics que van sortir després als Max Mix, de Peret i Castells i a molts altres treballs, els típics efectes d'aquest sampling de repetició de fent melodies de pujar i baixar nota, tot aquest tipus de melodies de pujar i baixar nota, que es diu arpeggio. Això va inaugurar, va començar el Max Mix que nunca meu, i doncs és un estil que va, entre cometes, copiar molta gent, no? Però ho dic en positiu, com una cosa positiva, que a mi m'encanta que em copiïn i que algú segueixi pel mateix camí que jo he iniciat. Ho trobo un honor, no és una cosa que em molesti, tot el contrari, estic orgullós de que sigui així. I després el tercer, que segurament no es va ser molt innovador, que ja l'he esmentat abans, és el I Love Megamix del 2004, que vaig editar amb Blanco Negro el setembre de 2004, que doncs, va ser el primer Megamix de nivell mundial que va inaugurar doncs, les tècniques d'extracció de capeles, de teclats, d'instrumentals per recombinar entre diverses cançons juntes a la vegada, no? Per exemple, doncs, bueno, hi ha un tros que hi ha doncs, quatre cançons a la vegada, per exemple, per ser una idea, i parla de l'any 2004, no? I també va inaugurar les mestres harmòniques, que avui en dia doncs, ja hi ha programes d'ordinador que et guien per poder-les fer, però que en aquell moment no existien i era una novetat total i vaig haver d'estar doncs, un parell d'anys d'investigació per entendre com funcionava tot això. I doncs també, com que em va portar aquests 6 mesos de feina, doncs va ser un treball bastant innovador i en realitat és el treball que va marcar una mica el camí a seguir dels creadors de megamixes més importants i que actualment ho estan fent, inclús estic parlant de DJ Tedu, estic parlant de Fanny, DJ Fanny, i de Tony Postigo. Els tres han seguit per aquest... i altres com Pedro Jiménez, i altra gent també, com per exemple la Miquel Vítchez, gent que són de primer nivell mundial i que estan seguint també per aquest camí de treballar amb aquestes harmòniques, amb extensions de capelles i totes aquestes coses, stems i tot això, que, insisteixo, jo vaig inaugurar el 2004, atenció, fa 22 anys d'això. I sembla que va ser ahir. O sigui que, imagina't.
2: Ràdio Tordera.

Bona tarda. Avui és divendres 7 d'agost del 2026 i a Tordera fa una temperatura de 31 graus. Ara us explicarem les notícies de forma clara i senzilla. Començarem per als titulars. Primer titular. L'Ajuntament demana protegir els nostres boscos i camps d'un nou pla d'energia de la Generalitat. Segon titular. Aquest cap de setmana tindrem música, sardanes i ball a la plaça de l'Església. Tercer titular. El pintor de Tordera, Carles Maleis, exposa els seus quadres al poble de Blanes. Quart titular. L'Arxiu Històric prepara un taller d'art gratuït per aquest dissabte al matí. Cinquè titular. El torneig de futbol Futmas és un èxit per als joves del nostre club, però acaba amb baralles a la final dels adults. Comencem amb les notícies. L'Ajuntament vol protegir el paisatge i la natura del nostre poble. Per aquest motiu, ha demanat a la Generalitat que canviï el Plater, que és un pla per posar energies renovables a Catalunya. L'objectiu és evitar que es construeixin parcs d'energia molt grans als nostres camps i que les plaques solars es posin a les teulades de les cases. Aquest cap de setmana podrem gaudir de la música tradicional a la plaça de l'Església, a partir de les 10 de la nit. Aquesta nit de divendres tocarà el grup Cobla Mediterrània, per a totes les persones que vulguin ballar sardanes. A més, demà dissabte la festa continuarà amb música d'acordions i ball folk. El pintor tordarenc Carles Maleis estrena avui una exposició de pintura a la sala Maria Luisa García Tornel de Blanes. Aquesta exposició es diu Energia Bonica i ensenya els quadres que ha pintat durant els últims 3 anys. Tothom qui vulgui la pot anar a visitar fins al dia 30 d'agost, tant al matí com al vespre. Aquest dissabte a les 11 del matí hi haurà un taller d'art a l'Arxiu Històric. És una activitat gratuïta on s'ensenyarà a fer dibuixos amb colors inspirats en la imatge de la Mare de Déu de Rocarrossa. Per poder-hi participar, només cal que us apunteu abans a la pàgina web de l'Ajuntament. El camp de futbol va acollir el torneig Futmas, on l'equip Alaví Tordera va aconseguir un gran subcampionat. Els joves jugadors van gaudir molt de la jornada i van demostrar un joc excel·lent. Per desgràcia, la final dels adults es va haver de suspendre abans d'hora perquè hi va haver enfrontaments i mal comportament per part del públic a la grada.

Per últim, farem un repàs final dels titulars. Primer titular. L'Ajuntament demana protegir els nostres boscos i camps d'un nou pla d'energia de la Generalitat. Segon titular. Aquest cap de setmana tindrem música, sardanes i ball a la plaça de l'Església. Tercer titular. El pintor de Tordera, Carles Maleis, exposa els seus quadres al poble de Blanes. Quart titular. L'Arxiu Històric prepara un taller d'art gratuït per aquest dissabte al matí. Cinquè titular. El torneig de futbol Futmàs és un èxit per als joves del nostre

0: Avui els convidem a escoltar el capítol 29 d'aquesta sèrie. Titularem avui El cotxe i cap a la Bisbal. Els personatges són els de sempre. La Filó, Nuri Pujol, Genaro, Joan Madrid, Lloro Quico, la Nuri Pujol, narrador Salvador Romans. Després de l'arribada de la Toscana, decideixen fer un trajecte més curt. Comencem en el menjador de la casa. Hi ha una maleta oberta a terra amb una torre de roba bruta, com això sol passar, una cafetera buida sobre la taula, el Genaro clapat al sofà, té un mapa de carreteres d'Itàlia sobre la cara. Puja i baixa amb els seus roncs aquest mapa, el Quico dalt del seu pal imitant la sirena d'ambulància.
1: Emergència!

0: La Filó entrant des de la cuina amb un drap a la mà.
1: Quico, calla, que em faràs explotar el cap. Genaro, desperta, que ja són les 11 i sembla que haguem vingut de fer les Amèriques a peu.
2: On som? Això és Florència? Encara hem de buscar aparcament?
1: Som a casa, Genaro, i l'únic que hem de buscar és el fons de la cistella de la roba bruta. Escolta, estic mirant aquest menjador i em poso malalta. Entre els trastos d'Itàlia i que tenim 4 plats comptats.
2: No em demanis que vagi a l'Ikea, Filó. Abans torno a creuar els Alps amb un avespino.
1: Que no, home. Estava pensant, ara que ja tens el cotxe per la mà i que ahir deies que aquest motor demanava quilòmetres, per què no anem aquesta tarda a la Bisbal?
2: A la Bisbal? Ceràmica.
3: La Bisbal! Ceràmica! Pinyons! Vull un Bisbal en grapa!
2: A la Bisbal, vols dir que allà hi ha molta corba i el cotxe encara fa olor de nou.
1: Precisament, necessitem uns vols nous per l'amanida d'aquests de ceràmica blava tan macos que fan allà. I, Genaro, pensa que en la pastisseria Sants, pasta de full de cabell d'àngel cruixint a la boca.
0: El Genaro aixeca del sofà de cop, ja convençut.
2: Escolta, ara que ho dius, un tall de bisbalenc amb un vinet dolç no ens faria cap mal. Però al matí no me'l toca ningú. Migdiada fins a les 4 i després pugem a la Boldilla.
3: Genaro Pilot, Fernando Alonso, l'Empordà.
1: Fet. Però no t'encantis, que a la tarda la carretera de la Bisbal s'omple i agafa les ulleres de sol, les de marcar paquet, que anirem amb la música a tope.
2: Prepara el CD de sopa de cabra, que se n'assabentin a tot el Baix Empordà, que els Genaro han tornat d'Itàlia amb ganes de gresca.
0: El Genaro torna a tancar els ulls amb un somriure mentre el Quico intenta picotejar el mag per Itàlia ja dins i amb la migdiada feta cap al cotxe nou. Un sol de tarda preciós que entra pels vidres nets. El Genaro té les mans al volant i, molt concentrat, acaricia el volant com si fos una relíquia. La Filó revisa la seva bossa de mà.
2: Escolta això, Filó, ni un soroll. Sembla que suri. Això, a les autopistes italianes, no es gaudia igual amb tants camions.
1: Va, Genaro, que el motor ja està calent. Posa una mica d'ambient, que m'estic quedant adormida amb tanta pau.
0: El Quico, des del seient de darrere, dins la seva gàbia de viatge...
3: Música! Canyó! Ui!
0: El Genaro pren el botó i comença a sonar la música intro de l'Empordà del Sopa de Cabra i les guitarres omplen el cotxe.
4: Teniu ganes de seguir cantant o què?

0: Nascut entre canyes, també.
1: I feix un glob de vent.
2: El Quico picant amb el bec els barrots al ritme de la bateria.
3: De l'Empordà! Genero, no desafinis que plourà. A dalt, les mans. A dalt, les mans, lladres!
0: Mira el lloro, com li agrada el producte nacional. Pilo, reconeixo, eh? Amb aquest cotxe i aquesta música, tornar d'Itàlia no fa tanta mandra.
2: El cotxe passa per paisatges de camps de blat i masies de pedra. El Genaro fa un avançament amb molta seguretat.
0: Has vist quina potència? El tinc per la mà, Filo. Ara sí que domino la bèstia.
1: Sí, sí, pilot de Fórmula 1. Però no et passis de velocitat, que el bisbalenc no s'escaparà. Estic pensant... Agafarem el de cabell d'àngel o el de crema?
0: Home, a Can Sants s'ha d'agafar el clàssic i potser un parell d'aquelles coques de pinyons tan fines per si venen els veïns a saludar.
3: I pipes! Per mi pipes de la bisbal! O avís un delegat de la protecció d'au!
1: Ja hi som! Mira, Genaro, ja veiem el castell. Ja som a la Bisbal. Aparca amb compte, que el fan. I les voreres aquí són traïdores per les seves llantes noves.
0: Tranquil·la, dona. Avui sóc un cirurgià del volant.
2: Al carrer de les Voltes, número 4, la pastisseria Sants. I carrer ple de botigues de ceràmiques. El Genaro maniobra amb una suor freda per no ratllar les llantes del costat d'una vorera plena de testos gegants.
0: Ai, Filo, vigila'm a la dreta, que aquests testos de fang es reprodueixen. Si ratllo el cotxe nou per comprar 4 plats em dona un mal, eh?
1: Vols baixar ja? Que ets més patidor que un seleccionador de futbol. Mira quina botiga més maca. Aquells bols de color blau, cobalt, amb la vora blanca... Me'n falten 6.
2: Dins la gàbia, trontollant...
3: Pum! Rec! Genaro, emparca-t'ho! A la dreta!
2: Baixen del cotxe, el carrer fa olor de terra humida i de forn de llenya. Entren en una botiga de terrissa tradicional.
1: Mira, Genaro, una mantequera de ceràmica groga d'aquells que tenien les àvies. I mira aquests plats de rebot, els de les taques marrons, que no es trenquen, aquests. Són autèntics. Mira l'etiqueta.
0: I autènticament pesats, Filo. On vols fotre tot això al cotxe? Que acabarem tocant la terra com un tanc.
1: Calla, que només agafaré la formatgera i els bols blaus. Va, que el Quico s'està posant nerviós i la gent el mira com si fos un marcià.
2: El Quico saluda una senyora que passa.
3: Hola, guapa! Vols un plat? Soc de l'Empordà. Pipes gratis per tothom!
2: Arriben a la mítica pastisseria Sants. L'aparador és un espectacle de pasta de full i pinyons.
1: Bon dia. Un bisbalenc dels grans de cabell d'àngel, si us plau. I posam-hi també una dotzena de músics, fruits secs amb xocolata.
0: I una coca de pinyons, que el viatge m'ha deixat sec.
2: El Quico, aprofitant que el Genaro ha obert una mica la porteta de la gàbia per donar-li aire, treu el cap i fa un salt cap al taulell.
3: Sucre! El meu tresor és meu! Brrr.
1: Quico, no! Deixa el bisbalenc!
2: El lloro fa un intent de picotejar el sucre cremat d'un pastís que hi ha exposat. La dependenta fa un salt enrere i el Genaro atrapa el bol com si fos el porter de futbol.
0: Perdó. És que és un lloro molt gastronòmic. I ja ens l'emportem. Pobra dona, quina cara que ha posat.
2: I la Filo agafant la caixa del bisbalenc com si fos un nadó.
1: Déu meu, Genaro, sortim d'aquí abans que no ens prohibeixin l'entrada a tota la comarca.
2: Doncs ja a l'aparcament, el Genaro deixa les bosses de terrissa al maleter amb una cura extrema. La Filo ja s'esperava davant de la porta del conductor amb les claus a la mà, tot plegat per enfilar la carretera de corbes cap a la costa, Palamós-Sant Feliu. El sol comença a baixar i tot té un color ataronjat preciós.
1: Va, Genaro, passa cap a la dreta. Has conduït tot el matí i vull veure com respon la suspensió d'aquest cotxe a les corbes de la costa.
0: Què dius ara, Filó? Si jo estic fresc com una rosa. A més, aquestes corbes són territori, Genaro. Escolta, no sents aquesta olor?
3: Sang, sucre, el meu regne per un pinyó.
2: El Genaro obre la caixa de la pastisseria Sans amb una lentitud dramàtica.
0: Mira.
2: El soroll de pasta de full cruixent omple el cotxe.
0: Mira, Filó, mira quin color té aquest bisbalenc. Encara està tevi. Si condueixes tu, no podràs tastar-lo fins que arribem a casa. En canvi, si porto jo el volant, puc anar donant trossets a la boca mentre mirem el mar. Què me'n dius? Un tracte dolç?
1: Genaro, això és un joc brut. M'estàs intentant comprar amb cabell d'àngel?
3: Soborn! Corrupció, Bisbal! Dóna-li, Genaro, dóna-li!
2: Al final, la Filo cedeix pel sucre i seu al copilot. El Genaro posa la música per segellar la victòria.

0: Santíssim Genaro.
1: La filo amb la boca plena d'un tros de bisbalenc.
0: Està boníssim, Genaro, però tira per la costa, eh? No m'enganyis anant fent la variant, que vull veure les barques de Palamós.
2: Mariners, tots a l'aigua. Genaro, treu el periscopi.
1: El cotxe circula per la carretera de la costa. Les corbes fan que les bosses de ceràmica dringuin una mica el maleter.
3: Ho veus, Filo? Música de la vora. Un cotxe que va com la seda, vistes al Mediterrani i el millor pastís del món a la falda. Qui vol tornar a Itàlia?
0: Tens raó, Genaro, però la propera vegada condueixo jo.
2: Bona nit, Itàlia! Bona nit, Bisbal!
1: Les dones en saben molt de tot i el Genaro, això, de voler conduir, li resultarà car. La Filo ha convençut el Genaro de fer una parada al port de Blanes. El sol és una bola de foc taronja que s'amaga just darrere de la roca de Sa Palomera. La Filo i el Genaro seuen en una taula amb les vistes al mar. Entre ells, un plat de calamars a la romana que fa fumarola. I agafant un calamar amb la forquilla...
3: Escolta, Filó, Itàlia estarà molt bé, però uns calamars fets com cal al Port de Blanes, això no té preu. Mira quina vista.
0: Tens raó. Mira el sol com cau darrere Sa Palomera. Sembla que la roca estigui cremant. Quina pau, Genaro. Després del viatge, necessitàvem aquest silenci.
2: Silenci, no! Calamar! Sí! Genaro! No siguis agarrau! Dóna'm la pota! Ui, ui!
1: El Genaro suca una mica de llimona al calamar i mira el seu cotxe nou, que brilla sota la llum del capvespre.
3: Saps què? Conduir per les corbes de la costa van obert l'apetit. I el cotxe s'ha portat com un campió, eh? Crec que ja som oficialment a casa, Filó.
0: Sí, a casa, amb la panxa plena de bisbalenc i calamars. I el maleter ple de plats blaus. Per cert, Genaro, qui pagarà el compte? Que jo m'he deixat el moneder al cotxe per accident.
2: Pago, Genaro. Targeta de crèdit. Fes-la servir. Tacoño, pipes per a tots els mariners.
3: D'acord, d'acord. Avui convido jo. Però la propera vegada que anem a Itàlia, el lloro Quico es queda cuidant de la terrissa de la Bisbal.
1: Els tres s'han apropat a l'aigua i la seva silueta queda reflectida en aquest trosset de mar i contra el cel lila de Blanes, mentre un vol de gavines els dona el comiat.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
1: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
3: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
4: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
3: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
4: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
3: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
5: Ràdio Tordera.

0: l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
4: o a dentalcompany.es.
3: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
5: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes als serveis informatius de les 9 del matí d'avui, dimarts 11 d'agost de 2026. Comencem amb els titulars. SOS Costa Brava i Aturem C32 rebutgen el nou impuls a la prolongació de via entre Tordera i Lloret. Les entitats defensen que els 110 milions previstos s'haurien de destinar al desenvolupament del tren tram entre Palafolls, Blanes i Lloret. El Castor recorda les mesures de seguretat per observar l'eclipsi solar de demà 12 d'agost amb precaució. A Tordera, el fenomen es veurà amb una parcialitat elevada al voltant de 8:45 del vespre.
2: El que més me preocupa és que d'aquí un temps les estadístiques diguin que arrel de l'eclipsi hi ha hagut una repuntada dels problemes oculars a la gent de les nostres contrades.
1: De la mateixa manera, tampoc s'ha de mirar el sol a través de càmeres de fotos o telèfons mòbils si aquests no disposen del mateix filtre solar certificat. Ràdio Tordera impulsa l'Escape Room, m'ho ha dit un WhatsApp de la tieta sobre fake news el proper dissabte 15 d'agost. Les inscripcions ja estan obertes. I Tordera es prepara per a la Festa Major de Sant Bartomeu 2026 amb 12 dies d'activitats i música. Del 14 al 26 d'agost, Tordera oferirà fins a una cinquantena d'activitats amb propostes per a totes les edats i per a tots els gustos en el programa Tordera Festiu. Acabem amb un breu apunt del temps, i és que avui dimarts 11 d'agost de 2026 tindrem un dia molt semblant a ahir dilluns, i és que la calor es farà efecte amb temperatures màximes de 33 graus. Ho anirem comentant als propers punts informatius amb el nostre meteoròleg Joaquim Serra.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
3: Aigua Freda, Aigua Múrcia, Duesaigües, evidentment són noms de pobles que es deuen a l'aigua. Són els anomenats hidrotopònims, i el mapa de Catalunya n'està ple. No podem dir que sigui l'element majoritari que dona nom als municipis catalans, però bé, sí que és un cas freqüent. Albert Turull, expert en toponímia de la Universitat de Lleida, quines fórmules adopten aquests noms?
4: Hi ha noms que són directament l'aigua. N'heu posat a la introducció alguns exemples, que és aigua més algun complement. No? És a dir, per exemple, tenim els típics aigua freda, no? Allà el cavall entre el Vallès i Osona, o aigua tèbia, el Conflent, o aigua viva, n'hi ha dos, el Gironès i el Matarranya, a la franja de Ponent. O després formes concretes d'aigua. Per exemple, són ben evidents, no sé, la població del Mollanès dita l'Estany, o la població de Cerdanya dita Riu, o la població del Tarragonès, que és la Riera, no? La Riera de Gaià. Per tant, l'aigua corrent o l'aigua estancada, tipus llac, estany, llacuna, doncs són freqüents.
3: I la gràcia és que, coneixent el nom del poble,

0: Fins i tot ens podem imaginar quina mena de recurs natural hi ha en aquella zona.
1: Sí, sí, sí, sí, clar. Per exemple, on hi ha aigua viva, doncs un lloc on l'aigua, pel lloc, per l'indret orogràfic per on passa, doncs va més de pressa, va més corrent, no? I on sigui i el lloc dit aigua freda, doncs perquè allà l'aigua devia tenir unes característiques especialment fredes, no? O al revés d'aigua freda, en aquest cas sense la paraula aigua, però és implícita, les poblacions, com a mínim quatre, dites Caldes, no? Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, Caldes de Boí o Caldes d'Estrac, també dit en diminutiu Caldetes. Caldes és aigües, Caldes. Caldes, evidentment, vol dir calentes. I certament en tots aquests llocs no és gens casual, hi ha manantials d'aigua que surt calenta, no? Realment calenta, i també, per tant, arran d'això, en alguns casos des de molt antic, des de l'època dels romans, i això ho apreciaven molt, doncs banys termals, etc.
0: Avui al Quatre Gotes, la distribució de les activitats humanes en relació a l'aigua, i copsarem que no sempre hi ha un equilibri. L'accés a una font o un cabal important ha estat i continua sent motiu de disputes i de tensions. De fet, han desaparegut pobles sencers engolits per embassaments. Avui ens hi referirem, però sobretot ho farem per conèixer infraestructures que en un moment determinat semblava que s'havien de desplegar i que al final no van prosperar i que van quedar en un calaix. En aquest episodi del Quatre Gotes mirarem força al sud del país.

0: Quatre gotes.
1: Comencem el camí cap a Amposta. Avui volem parlar del riu Ebre, però abans pararem a Vilaseca. Ho farem a la Facultat de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili per parlar d'organització del territori. Fem una cosa. Mentre no hi arribem, dibuixem amb quatre paraules el mapa de Catalunya.
2: Catalunya es divideix en dos àmbits de gestió de l'aigua. Si tracem una línia imaginària de nord a sud, la part occidental pertany a la conca de l'Ebre i la part oriental, tocant al Mediterrani, a les conques internes. Aquesta última unitat, on hi viu el 92% de la població, suposa el 40% del consum d'aigua del país. La conca de l'Ebre, molt menys poblada i que aglutina bona part de la producció agrària, concentra el 60% del consum. També és on hi ha més disponibilitat d'aigua. A les conques internes, la distribució dels consums és força equitatiu entre l'ús domèstic i el de les activitats econòmiques. No en totes les comarques es manté l'equilibri. Si al barcelonès el 68% del consum és dels habitatges i les zones comunitàries, al tarragonès el consum industrial i d'altres negocis supera el 76% de tota l'aigua consumida. I una dada més. Segons els registres de l'ACA, la meitat del recurs hídric dels municipis catalans prové dels seus recursos propis, rius, pous o mines.
1: Ens imaginem el mapa de Catalunya, el teniu al cap? Respon l'accés a l'aigua com està configurat el territori català? Les poblacions, les activitats econòmiques... Avui busquem resposta a aquestes preguntes amb el professor de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, l'Òscar Saladier. Òscar, benvingut.
3: Hola, gràcies.
1: Vivim en un país equilibrat en aquest sentit?
3: No, en el cas de Catalunya, com en altres qüestions, hi ha un important desequilibri pel que fa a l'aigua en relació a la concentració tant de població com d'activitats socioeconòmiques, que en definitiva són les que utilitzen l'aigua. I està clar que hi ha una part del territori on hi ha la màxima concentració de població, que és l'àrea metropolitana de Barcelona i la zona litoral, on hi ha també les principals activitats econòmiques que utilitzen l'aigua, i per contra aquesta zona és on hi ha menys recursos, tant perquè la pluja és relativament escassa, com tampoc hi ha els rius principals no van per aquesta zona, que serien les conques internes de Catalunya, i hi ha, òbviament, hi ha un determinat nombre d'aquífers, però, repeteixo, la concentració de població i d'activitats econòmiques presenta un important desequilibri si comparem conques internes de Catalunya amb la part catalana de les conques de l'Ebre, de la conca de l'Ebre.
1: Si han buscat solucions, la humanitat ha buscat solucions, s'han plantejat infraestructures per cobrir aquestes demandes. Actualment, després de l'experiència que hem tingut amb la última sequera, caldrien molts retocs per acabar d'equilibrar aquest país?
3: Bé, tradicionalment la gent mos ficava, no?, a l'hora de ficar les seves activitats econòmiques i els assentaments, un lloc on hi hagués una mínima garantia de recursos naturals, i entre aquests un dels més importants, que és l'aigua. Però va arribar un moment que vam decidir que se prioritzaven altres qüestions, com pot ser el desenvolupament econòmic dels territoris, i que si després li faltava alguna cosa, com podia ser aigua, ja es portaria o ja es solucionaria. Això és en part el que va passar aquí al camp de Tarragona quan l'arribada de la indústria química, l'arribada del turisme de masses i l'increment de la població, que ens vam trobar en un territori on la demanda era superior a l'oferta, i això es va solventar en aquells moments, a finals dels 80, començaments dels 90, en el mini trasbassament de l'Ebre. Per tant, davant d'aquests desequilibris, el que es pot fer és intentar solventar mitjançant l'aportació de nous recursos, que en part no em sembla malament, però per altra banda també el que hauríem de fer tant com a persones, ciutadans, com també a les diferents activitats socioeconòmiques que realitzem al territori, és de ser més eficients amb l'ús de qualsevol recurs, també amb l'aigua. És a dir, reduir el consum per tal d'obtenir el mateix producte o per tal d'oferir el mateix servei. El que hem vist és que, sobretot aquests darrers dos o tres anys, la reducció en la quantitat de pluja, l'augment en els consums, va fer que entréssim en segons quines zones amb situacions d'alerta. Hem de fer un ús eficient de l'aigua, hem de reduir els consums. Per altra banda, ara el que està fent la Generalitat és mirar que ja ho va quan l'anterior gran sequera, la del 2007, si no me'n recordo malament, no, que va començar a pensar en la instal·lació d'un major nombre de plantes desaladores de l'aigua marina, ara aquest tema ho està retornant, però clar, les plantes desaladores també tenen les seves qüestions ambientals. Per tant, repeteixo, la qüestió de l'aigua hauria de prendre's com una planificació de caràcter sistèmica que engloba el conjunt del territori, no focalitzant únicament en un determinat tipus d'activitat econòmica, sinó, com dèiem, una visió de tot del conjunt, per tal de prendre decisions de on cal reduir, com obtenir més recurs per tal de satisfer les necessitats, com a mínim, les bàsiques de la població, però, per altra banda, sense comprometre la qualitat d'aquesta aigua, perquè una qüestió és que no tinguem aigua, i l'altra és que, fruit d'algun ús o diferents usos, l'aigua disponible tingui una qualitat que no la fa apta per beure, per regar, pel procés que sigui.
1: Perquè, clar, la distribució de les activitats econòmiques pot acabar influint en la qualitat de l'aigua.
3: Sí, qualsevol activitat, fins i tot les fisiològiques, generen aigües residuals. I aquestes aigües residuals, el primer que s'ha de fer és mirar de reduir aquesta generació, i que després aquesta que es genera sí o sí, que no hi podem fer res, què en fem? Com la gestionem? Una qüestió és que retorni no massa contaminada, i l'altra és quin aprofitament podem fer d'aquesta aigua residual que es filtra per tal de que tingui menys impacte ambiental, no? És el reaprofitament d'aquestes aigües, òbviament no per segons quins usos, que potser necessitarà aigua potable, però per altres usos que la qualitat no és tan important, no? Que sigui tan bona, se pot reaprofitar. Quan parlem d'economia circular, potser no parlem, no, la gent no pensa en l'aigua, però en l'aigua també. L'objectiu és utilitzar menys, en part perquè una part de les residuals se reincorpora al sistema. A més, és també el que s'ha de pensar, jo crec que més a gran escala, és en el reaprofitament o l'aprofitament directe de les aigües pluvials, no? Als pobles, a la majoria de les cases antigues, hi havia la cisterna on se reaprofitava aquesta aigua, no? Que era la teulada, i si no recordo malament, me sembla que era en els mesos que porten R que es podria aprofitar, quan els mesos de l'any no porten R, després no pot entrar aigua a la cisterna. Doncs bé, instal·lacions que permetin l'aprofitament d'aigües pluvials. Això es pot fer més en edificis nous, però que aquests edificis nous, a més del reaprofitament de les aigües pluvials, també faci que una part de l'aigua no vagi directament a la claveguera, sinó que dintre del mateix edifici, sigui de residencial o sigui d'alguna activitat socioeconòmica, se reaprofiti per usos que permetin l'ús d'aquella aigua.
1: La distribució territorial, d'acord amb l'accés, aquests desequilibris que dèiem, també han provocat tensions en el territori justament per satisfer aquesta demanda.
3: Sí, per un costat se busca, quan transportes aigua d'un lloc a l'altre, i aquí els dos casos més clars que tenim són el del transvasament de l'Ebre a Camp de Tarragona i bona part del Baix Penedès, i l'altre que és més petit però que últimament també està molt tensionat, que és el de la Ciutat de Riudecanyes, fa que quan hi ha més demanda que oferta, doncs bé, algunes necessitats no queden cobertes, necessitats de caràcter humà, antròpic, però també del punt de vista dels ecosistemes, no? El riu Siurana, el seu tram més enllà de l'embassament, doncs el cabal d'aigua és mínim i, per tant, hi ha uns ecosistemes que es veuen afectats. Per tal de resoldre aquesta situació, repeteixo, les activitats econòmiques han de deixar de ser tan dependents de recursos que venen de relativament lluny o no massa a prop, per tal de que també a la zona, a la conca on se troba aquest recurs, se'n puguin veure beneficiats o com a mínim no es vegin perjudiciats tant activitats econòmiques com l'ecosistema natural. Ara, això porta una sèrie de negociacions per tal de buscar, entenc, lo mal menor, no? I que les repercussions negatives no afectin únicament a una de les parts. I per això estan els polítics, per intentar que les parts s'asseguin i discuteixin i arriben a un consens. En el cas del Camp de Tarragona del Baix Penedès, en relació al trasbassament de l'Ebre, ja no al mini trasbassament, penso que cada cop hauríem de ser menys dependents d'aquest trasbassament, no? Mitjançant recursos propis, mitjançant reaprofitaments i mitjançant l'eficiència, per tal de que aquesta aigua, que bueno, és que a la Conca de l'Ebre l'aigua van sobrats. No, això no és cert, òbviament, potser en tenen més que el camp de Tarragona, però ja sabem que aquests últims anys hi ha hagut zones de les conques de l'Ebre del Parc Català de la Conca de l'Ebre, que també han tingut restriccions d'aigua, i ja sabem quina és la situació al tram final de l'Ebre, el delta de l'Ebre, la seva vulnerabilitat en relació a un cabal menor, menor arribada de sediments, i amb la subsidència dels sediments més la pujada del nivell del mar, doncs el seu enfonsament o que bueno, està en risc, com a mínim, el delta tal com el coneixem actualment. Per tant, el Camp de Tarragona i el Baix Penedès hem de mirar de reduir aquesta dependència de l'aigua que ens ve d'uns quants quilòmetres més al sud-oest de Catalunya.
1: Pot ser agosarat, però en aquesta mirada al futur arribarà un dia en què ens haguem de plantejar un decreixement? És a dir, que no podem seguir creixent demogràficament amb activitats econòmiques d'acord amb aquesta oferta d'aigua que estàvem comentant?
3: Bé, digui decreixement, digui reducció, però sí, hi haurà processos que potser no podran créixer més enllà del que estan creixent ara i, per tant, a l'hora de planificar, per això molt al començament parlava de la planificació territorial, que inclou no únicament la de caràcter ambiental, sinó també l'urbanística, la relacionada amb l'aigua, amb l'energia, el que vulguis, ha de tindre en compte totes aquestes variables. I a l'hora de decidir aquest territori cap a on ha d'anar, no únicament tindre en compte els beneficis de si s'instal·la una determinada activitat o si creix en població, sinó també en quins recursos comptem o d'on han de vindre els recursos per tal de satisfer les necessitats d'aquelles activitats socioeconòmiques i les necessitats de la població resident més la fluctuant, el que fluctua d'aquell territori. Això no vol dir que haguin d'estar aquí i no haguin de fer res, però abans de prendre decisions val la pena potser fer un pas enrere per tal de, amb una visió global del territori, a qui correspongui, que són els polítics, que gestionen el territori, però, òbviament, amb la participació de la resta d'agents que tenen competències o tenen interessos, no? Doncs també diguin la seua i que aquests polítics, amb el model de governança que consideren oportú, acabin prenent les decisions per tal de què? Per tal de que el model de desenvolupament del territori del qual són competents sigui més sostenible. I què vol dir el desenvolupament, o com ho entenc jo desenvolupament? Desenvolupament ho entenc com a qualitat de vida. Els polítics, els gestors del territori, el que han de fer és garantir la qualitat de vida de les persones que resideixen al territori d'on ells són competents.
1: Òscar Saladí, aquesta crida que quede feta, moltes gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Quatre gotes.
1: L'Ebre és el gran riu de Catalunya. En bona part, el Camp de Tarragona en depèn amb el que es va anomenar el mini transvasament arran de la creació del Consorci d'Aigües de Tarragona.
2: El Consorci d'Aigües de Tarragona té una concessió de gairebé 95 hectòmetres cúbics d'aigua anuals de l'Ebre. Un riu que al seu pas per Tortosa té un cabal de mitjana superior als 8.000 hectòmetres cúbics cada any. El 2024 va distribuir més de 74 hectòmetres cúbics d'aigua a 69 ajuntaments consorciats i 27 indústries. El pes del consum dels pobles i ciutats va ser més gran que el de les activitats econòmiques. El repartiment és el següent. El 67% de l'aigua consumida va ser la que es va distribuir als ajuntaments, mentre que la indústria va representar el 33% dels consums.
1: L'aigua de l'Ebre es transporta en moltes poblacions del Camp de Tarragona per satisfer demandes industrials i també d'ús de boca de municipis on no està bé garantida. Nosaltres fem el camí contrari avui. Anem cap a Amposta perquè ja es compleixen 25 anys des que la Plataforma en Defensa de l'Ebre va néixer per dir no al transvasament. Hem quedat amb la seva portaveu. Les tensions per aquesta aigua continuen existint? Es viuen com una amenaça les noves captacions? Va, arrenquem. Ja ens espera la Matilde Font, que és la portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, però per anar fent una mica de context, preguntem-li a un dels artistes que s'ha significat en favor d'aquesta lluita. És el Josep Bordés, de Papet i Marieta. Li envio un missatge. Josep, estem baixant cap a Amposta. Ens pots fer 5 cèntims del que ha estat aquesta lluita? Tu que l'has viscut des de dins, com explicaries aquest moviment social?
4: És un moviment que naix, diguem, d'esta idea ecologista, però que al final s'ha acabat convertint en una senya d'identitat de tot el poble ebrenc, en el sentit de que ha sigut un moviment que ha unit i uneix totes les persones de les Terres de l'Ebre, i a més crec que és un moviment molt transversal en el sentit de que no depèn de cap ideologia política, o sigui, és un moviment que aglutina tot tipus de sensibilitats polítiques, i socials i personals, i crec que ha sigut, de fet, un gran element integrador entre tota la gent de les Terres de l'Ebre. I, malauradament, ha anat tenint diversos episodis, així com han aparegut noves amenaces. S'han anat guanyant batalles, però de tant en tant surt alguna amenaça, doncs, perquè algun govern de torn torna a amenaçar que voldrà agafar aigua de l'Ebre. I, malauradament, penso que aquest moviment està pronosticat i predit perquè dure molts anys, i dura molts anys encara la Plataforma en Defensa de l'Ebre, conjuntament amb la ciutadania, haurà de fer accions i haurem de continuar lluitant, perquè tothom sap que l'aigua cada vegada és un bé més preuat i serà un cavall de batalla, malauradament i paradoxalment, dura molts anys.

0: Enguany es compleixen 25 anys des de l'aparició de la plataforma en defensa de l'Ebre. Va ser als anys 2000, arran del pla hidrològic que preveia el transvasament de l'Ebre cap al nord, cap al sud, i ara se'n compleixen, com dèiem, 25 anys. Per això hem volgut venir en posta per parlar amb la portaveu de la plataforma, Matilde Font. Benvinguda al programa.
1: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
0: Dèiem, aquesta lluita 25 anys enrere és una lluita de passat o també de present?
1: Encara és vigent, perquè el problema dels transvasaments de l'Ebre i de cada vegada més de tracció de l'aigua del riu per fer regadius, per fer noves urbanitzacions, per fer més grans segons quines ciutats i això, això encara no ha passat, això encara ho tenim damunt de la taula, i els sediments encara continuen sense arribar al delta, que és el que en definitiva acaba patint més tota aquesta política hidrològica que té el govern espanyol. Per tant, és vigent.
0: Clar, a menys cabal de l'Ebre, menys sediments que, en definitiva, van a parar a la desembocadura i, per tant, a consolidar aquest delta.
1: Bueno, a menys cabal, menys possibilitat que els sediments que se van arreplegant en tota la zona, en tota la conca de l'Ebre, arriben fins al delta de l'Ebre. Però no és només cabal que necessitem líquid, cabal d'aigua, que evidentment se necessita, sinó que també necessitem que tots els sediments que estan retinguts en totes les infraestructures i en tots els embassaments que n'hi ha en tota la conca de l'Ebre, que són quasi 200, no? Que aquests sediments arriben aportats per la força de l'aigua del riu fins al delta. En definitiva, el que necessitem per mantindre el delta és que tota la dinàmica fluvial normal que teníem en tots els milers d'anys passats continuï endavant. I això vol dir que tots els sediments retinguts arriben també fins al delta arrastrats per l'aigua del riu.
0: Ens deies, la inquietud o la lluita per l'Ebre es manté viva, però el cert és que ara mateix no se'n parla de transvasament.
1: De transvasaments com en aquella època de l'any 2000, no. O sigui, el transvasament ara és una paraula prohibida, fins i tot dins dels nous plans hidrològics que trau la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Ara se diu de tres maneres, se diu transferències, se diu venda d'aigua, se diu de tres maneres, però en definitiva el que és el concepte de transvasament continua damunt de la taula. I com continua? Doncs de tres maneres molt més civilines, com per exemple són els canals de regadiu, que nosaltres considerem que s'hauria de fer una moratòria i que no s'haurien de tirar endavant, no? No s'haurien de posar en marxa. I, en definitiva, quan tindran tots aquests canals en marxa, que tindran un volum d'aigua important concedit, passarà que no n'hi hauran regants suficients com per utilitzar-los, i llavors tindran uns sobrants, entre cometes, d'aigua, que d'alguna manera, per fer rendibles aquests canals, els hauran de vendre. A qui els vendran? Als postors. Qui seran els postors? Segurament les urbanitzacions, les grans ciutats, que necessitaran aigua per problemes de sequera, pel canvi climàtic i tota la problemàtica que tenim, i llavors acabaran venent l'aigua per mig d'estos canals i per aquestes concessions de regadius a totes aquestes urbanitzacions i totes aquestes àrees metropolitanes.
0: Del que sí que se'n parla a Catalunya és de la interconnexió de xarxes, de les conques que conformen el país. Vostès, en relació a aquest projecte, com s'hi posicionen?
1: Nosaltres, evidentment, estem en contra de qualsevol interconnexió de xarxa entre conques, siga dins de Catalunya, siga fora de Catalunya, perquè en definitiva una interconnexió és un transvasament, i sempre han dit transvasaments no. Per què? Perquè pensem que cada riu té la seva pròpia conca i cada riu ha de funcionar autònomament, perquè un riu no és només un lloc que porta aigua, sinó que també té tota una funció mediambiental i tota una biodiversitat al voltant que han de mantindre. I la interconnexió entre el CAT i el Ter Llobregat, que és el que d'alguna manera pretén la Generalitat de Catalunya, i ho pretén per mig de la desaladora del Foix, que diuen ara, que abans era la de Cunit-Cubelles, és la mateixa, nosaltres estem totalment en contra, perquè esta és just la baula que necessiten per poder fer aquesta interconnexió d'una manera ràpida i fàcil.
0: en qualsevol cas es desmarquen, podríem dir, de la idea tradicional del transvasament, perquè diuen que és una connexió que s'ha d'entendre en els dos sentits i que pot equilibrar els dos costats de la balança en cas d'una situació d'emergència.
1: Sí, però això és un discurs que és molt, molt enganyós, perquè tots sabem que interconnectar la xarxa de l'Ebre en el Ter Llobregat, això suposa que sempre se traurà aigua de l'Ebre, perquè en definitiva, de moment, mentre no canvien les coses, és el riu més capdalós que tenim. És molt difícil, per no dir de moment impossible o improbable, que aquí al sud necessitem aigua del Ter Llobregat que m'ho la porten cap aquí. Si no és que se'ls hi trenca la canonada als del CAT i a Tarragona i a l'àrea metropolitana de Tarragona no tenen aigua i llavors es l'han de portar del Ter Llobregat. Però llevat d'aquesta circumstància, i en aquesta circumstància, com seria una cosa molt temporal, suposem que podrien estirar dels pous de l'àrea del Camp de Tarragona, que es tenen en bon estat després de tots aquests anys de transvasament del riu Ebre cap allà per mig del CAT.
0: Perquè el pla de futur per al Delta i el riu Ebre, quin hauria de ser en aquest context de canvi climàtic, de pujada del nivell del mar, d'aquest entorn natural cada vegada més fràgil i que ho veiem, per exemple, després de les tempestes?
1: Mira, quan va haver el Glòria, el Ministeri, com va ser tan evident que el Delta patís i que el Delta està en molt mal estat, el Ministeri va dir que en un any, bueno, que a final d'aquell any, no, tindríem damunt de la taula un pla de protecció del Delta de l'Ebre. A aquestes altures encara no el tenim, aquest pla. I aquestes són les mesures que sempre acaben fent, que és no res. Ara diuen que estan fent baixar sediments, estan estudiant-ho, que tot això s'ha de fer, eh? Que estan estudiant-ho a veure com, però ja portem molts anys de retras i el que haurien de fer és, en lloc d'invertir tants diners en nous regadius cada vegada que trauen un pla hidrològic, haurien d'invertir més diners en com baixar estos sediments i com mobilitzar-los i fer-los arribar fins al delta i no pensar tant en regadius, regadius i més regadius. En definitiva, en l'últim pla hidrològic n'hi havia 2.000 milions damunt de la taula per a nous regadius, que se diu pronte, i no arriba a 20 milions per a la defensa del delta de l'Ebre. Trobem que entre 2.000 i no arriba a 20, la diferència és molta. I aquí és on queda clar quina és la importància per a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que té el Delta i per al Ministeri, que en definitiva és el que està per damunt de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
0: Matilde Font, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, gràcies avui per fer-nos d'anfitriona aquí a Amposta i per haver participat al programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció i per tindre present el riu i el Delta.
2: Estàs escoltant el Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
0: Ens queda clar que el moviment en defensa de l'Ebre es manté alerta a nous moviments i el missatge que ens transmeten per enviar cap al nord és que el Camp de Tarragona hauria de començar a dependre menys de l'aigua de l'Ebre, optant per altres recursos propis o per la regeneració, per exemple. Si ens seguiu acompanyant en aquest camí, veurem que sí i que no. És a dir, hi ha projectes en els dos sentits, perquè mentre alguns dels grans consumidors preveuen disminuir força la demanda, hi ha un grapat de poblacions, petites, també activitats econòmiques, que volen afegir-se a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona i ens han explicat per què. Abans, però, us dèiem inicialment que parlaríem també d'infraestructures que havien de ser una realitat, però que es van quedar tan sols en un projecte. N'hem parlat amb el periodista Òscar Palau, coautor del llibre La Catalunya Emergida, que recull tot allò que va quedar sota els pantans catalans. L'hem cridat, com dèiem, per fer un exercici diferent, és a dir, al contrari, que ens expliqui aquells projectes fallits que han anat trobant en el recorregut que ells han fet per treballar la seva publicació. El punt de partida diu que l'hem de situar a Reus.
3: El primer projecte de pantà que hi ha a Catalunya neix de l'Ajuntament de Reus, que Reus doncs, és conscient a fins al segle XIX que té un dèficit d'aigua, que no pot abastir la població amb aigua de boca i que necessita doncs, emmagatzemar-ne. Llavors aquí encarrega doncs, a tres enginyers, entre els quals, per cert, doncs, hi ha un expresident de la Generalitat, Francesc Macià, molt abans, òbviament, que ho fos, doncs els encarregueu un estudi per dir bueno, com podem com podem resoldre aquest problema que tenim amb l'aigua doncs, a Reus, que de fet també el pantà de Riudecanyes cada dia que també neix per, no només per aigua de Reus, sinó també pel rec de tot el que és el Camp de Tarragona. I ells són els primers a dissenyar, a indicar alguns pantans, com el pantà de Riudecanyes, per exemple, que és el primer doncs, que es comença a construir a Catalunya, no el primer que s'acabe, i després en assenyalen més en aquest primer pla, diguéssim, que ells hi tenen al cap, que són un pantà que és el de Foix, que també s'acabarà fent, però, per exemple, també un pantà al Francolí, que aquest no s'ha acabat fent mai a la vida.
0: I aquí és on volíem arribar. El Francolí havia de tenir un embassament al llarg del seu curs.
3: Des del primer pla de pantans que s'aprova a Espanya, a l'estat espanyol, el 1902, hi figura, i va figurar, diguéssim, d'una manera o altra, amb diferents ubicacions a la vall del Francolí. Inicialment eren més properes, diguéssim, a Pico Moixons, després a la presa es va traslladar més abans d'entrar a la riba, després fins i tot va anar una presa a la vall de Montblanc, va tornar a la riba. Aquests projectes van estar sobre la taula gairebé en tots els règims polítics del segle XX, amb la Mancomunitat, amb Primo de Rivera, amb la República, amb Franco, i no s'acabaria fent mai.
0: I per què es va descartar?
3: Es van prioritzar altres alternatives perquè el pantà del Francolí en aquest cas era per abastir Tarragona i en aquell moment es va decidir apostar pel que avui, diguéssim, abasteix l'aigua l'àrea de Tarragona, que és l'aigua de l'Ebre.
0: L'Òscar Palau, però, també ens apunta que el fet que el pantà de Vilaverd a la Conca de Barberà no prosperés va tenir conseqüències.
3: Que els pantans durant molts anys van ser una llosa per molts territoris. En alguns casos aquesta llosa es va acabar, una espasa de Damocles, diguéssim, que es va acabar, doncs, una guillotina que va acabar caient, però en altres casos, com un cas molt diguéssim, molt clar, és el de Vilaverd, que Vilaverd, doncs, era un poble afectat de ple per aquest pantà del Francolí que va existir sobre el projecte, sobre el paper durant molts anys, i durant aquests anys molta gent no s'hi va fer res en el seu poble, de cap obra, perquè tots estaven, doncs, ja, diguéssim, resignats a marxar del poble, i resulta que doncs, que quan es va doncs, descartar el projecte d'un pantà al Francolí i va arribar la democràcia, el poble queia trossos perquè ningú s'havia fet obres a casa durant molts anys. I doncs això, mira, és una perspectiva també curiosa, però que també que remarca aquesta angoixa que durant molts anys molta gent va patir per si doncs, casa seva quedava afectada pels pantans catalans, que en aquest cas va ser un dels pocs casos, diria jo, que no va tirar endavant.
0: Finalment, com deia, Tarragona opta per l'aigua de l'Ebre. Podríem dir que el gran transvasament de l'Ebre no va arribar a produir-se, però sí que aquesta aportació cap al Camp de Tarragona es coneix com el mini-transvasament. I això ens connecta amb un altre embassament que sí que existeix, però potser no de la manera ni amb els resultats esperats.
3: Es construeix l'embassament del Gaià, que el fa Repsol per abastir, diguéssim, la indústria petroquímica, però que ja està pensat, està sobredimensionat, està molt sobredimensionat sobre el que necessitava, perquè ja es va fer pensant que seria un primer pas, un primer dipòsit, doncs, perquè l'aigua de l'Ebre arribés o fes una primera parada en el seu camí cap a Barcelona. Queda molt sobredimensionat perquè un riu com el Gaià no baixa gaire ple normalment, i llavors queda una estructura molt més ampla del que es necessita, i de fet avui en dia hi ha projectes que fins i tot aposten perquè la presa doncs, es desmantelli o fins i tot diguéssim, es rebaixi uns quants metres, perquè no, ara avui només hi ha necessitat una mica pels regants del voltant del Tarragonès, però no gaire més enllà.
0: Si bé al Quatre Gotes tenim voluntat de projectar les reflexions a futur, mantindrem encara la mirada al passat, perquè el context històric ens pot anar bé per saber on som i d'on venim. I és que no som els primers que hem de fer front a cicles de sequera. Tot indica que seran més freqüents, i també és cert que ara estem més preparats. Aplaudim les innovacions tecnològiques, però aquí al Quatre Gotes no volem menystenir tampoc els coneixements que han passat de generació en generació. I que qui sap si algunes solucions de segles enrere ens podrien arribar a ser útils d'aquí a uns anys. En el pròxim capítol revisitarem el que hem anomenat els temps de misèria.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
5: Aquest aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
8: No, primer has de fer la digestió.
7: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
8: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
9: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
10: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: good.
1: La emisora que te escolta. Radio Tordera. Set.1 FM.

0: Bon dia, són les 10 i un minut del matí d'avui, dimarts 11 d'agost de 2026. Els parla Genís Mas per explicar totes les notícies destacades del dia d'avui. El Castor recorda les mesures de seguretat per observar l'eclipsi solar de demà 12 d'agost. A Tordera, el fenomen es veurà amb una parcialitat elevada al voltant de 8:45 del vespre.
1: Vit mirar l'eclipsi si no és amb les ulleres específiques, homologades i certificades amb el seu número específic. No us emboliqueu amb radiografies, pel·lícules, vidres de soldar. Jo faig la pregunta, de quin número?
0: De la mateixa manera, tampoc s'ha de mirar el sol a través de les càmeres de fotos o telèfons mòbils si aquests no disposen d'un filtre solar certificat. Tot a punt per a una nova edició del Cercatasques de Festa Major. L'activitat recupera el recorregut antic que començarà al Parc de la Sardana.
2: L'any passat vam fer un recorregut diferent pels 25. Ara tornem a recuperar el recorregut tradicional sortint des del Parc de la Sardana.
0: Últims dies per inscriure's a l'Escape Room de Ràdio Tordera sobre fake news. L'activitat, m'ho ha dit un WhatsApp de la tieta, tindrà lloc aquest dissabte 15 d'agost de 6 a 8 del vespre amb places limitades. I SOS, Costa Brava i Aturem C32 rebutgen el nou impuls a la prolongació de via entre Tordera i Lloret. Les entitats defensen que els 110 milions previstos s'haurien de destinar al desenvolupament del tren tram entre Palafolls, Blanes i Lloret. Ara escoltem una breu previsió del temps amb el meteoròleg del Consell Comarcal, Joaquim Serra.
3: Hola, què tal? Bon dia. La situació meteorològica que ve encapçalada bàsicament per la tranquil·litat i sobretot per les altes temperatures. Xafogó intensa, novament ahir aquí al Maresme, amb màximes que van baixar una mica però que van tornar a ser molt elevades, 33-34 graus a les hores centrals de la jornada, i tot això acompanyat d'estabilitat i de sol. Aquesta passada nit, però, ens ha creuat una massa de núvols una mica més activa, ha deixat alguna petita precipitació aquí a la comarca, tot plegat ben poca cosa, i doncs ràpidament aquests núvols que encara tenim a primeres hores, en aquestes primeres hores del dia, han d'anar marxant a mesura que avanci la jornada i el sol s'imposarà. Demà, el dia de l'eclipsi, també s'espera que domini el sol, si bé a la tarda hi haurà alguns núvols alts o mitjans que no haurien d'impedir de veure aquest fenomen meteorològic, tot i que haurem d'estar molt amunt, en una zona ben elevada, ja que es produirà a darreres hores del dia. El sol demà es pondrà a les 8:54 minuts i l'eclipsi, el seu punt màxim, serà cap a les 8:30. Per tant, doncs això, estarà molt, molt a prop de pondre's el sol demà quan es produeixi l'eclipsi, amb un temps tranquil que ens acompanyarà també de cara a dijous.
4: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Demà, dimecres 12 d'agost de 2026, tindrà lloc un dels fenòmens astronòmics més esperats del segle, el gran eclipsi solar. Des del Cercle Astronòmic de Tordera es fa una crida d'última hora a tota la població per recordar que l'expectació davant d'aquest espectacle únic ha d'anar acompanyada de manera obligatòria d'una observació segura i assenyada. El fenomen serà especialment espectacular al sud de Catalunya, on el sol quedarà ocult a la seva franja de totalitat. A la resta del territori, incloent-hi el municipi de Tordera, el sol no s'amagarà al 100%, però sí que ho farà en un percentatge molt elevat, al voltant de 8:45. Des de l'entitat tordarenca reitera que mirarà el

0: sol directament sense la protector necessària pot provocar lesions oculars irreversibles i asseguren que s'ha d'utilitzar les ulleres especials homologades i certificades amb la norma ISO 12312-2. Això ho explica el president de Castor, Josep Pujol.
1: Prohibit mirar l'eclipse si no és amb les ulleres específiques, homologades i certificades amb el seu número específic. No us emboliqueu amb radiografies, pel·lícules, vidres de soldar. Jo faig la pregunta, de quin número? Hi ha molts números. Per tant, no us la jugueu. Els ulls, només en tenim dos, són de per vida.
0: De la mateixa manera, tampoc s'ha de mirar el sol a través de càmeres de fotos o telèfons mòbils si aquests no disposen d'un filtre solar certificat davant la mateixa lent, ja que també podria malmetre la vista. En conclusió, el cel oferirà demà un espectacle astronòmic històric, però la prudència haurà de ser la gran protagonista. Gaudir d'aquest fenomen està a l'abast de tothom, sempre que es compleixin les recomanacions dels experts. I notícia d'actualitat perquè està tot a punt ja per una nova edició dels Cercatasques de Festa Major. Aquest mateix dimarts a les 4 de la tarda s'obriran les inscripcions per la 26a edició dels Cercatasques, una activitat que recorre als carrers de Tordera seguint un itinerari de bar en bar per tot el municipi. Enguany aquesta activitat es durà a terme el divendres 21 d'agost i avui recordem que s'obren les inscripcions a les 4 de la tarda. Aquest recorregut d'enguany passarà, doncs, com comentem, per bars de Tordera i tindrà com a punt d'inici el Parc de la Sardana, recuperant així la ruta habitual d'anys anteriors. L'any passat, com a excepció i en motiu del 25è aniversari del Cercatasques, es va veure modificat. Els tiquets tenen un preu de 12 euros i es podran aconseguir avui mateix a la web d'entrapolis.com. Per tant, a partir de les 4 i fins al 19 d'agost a les 11 de la nit, que es podrien aconseguir. Això sí, el regidor de Festes i Joventut, Aniol Canals, recomana no perdre el temps, ja que les entrades són limitades i gairebé cada any s'acaben el mateix dia o el dia següent. Només recordar, està permesa la venda de majors de 18 anys, per tant, la resta d'integrants i de gent més petita o que es quedi sense entrada per aquests cercatasques, que recomanen també viure la cercavila de la mateixa manera.

0: Aquest dissabte 15 d'agost Tordera acollirà l'Escape Room, m'ho ha dit un WhatsApp de la tieta, una activitat tan divertida com educativa per aprendre a detectar les notícies falses i la desinformació. Les inscripcions afronten els seus últims dies oberts per cobrir les darreres places disponibles. L'activitat es durà a terme de 6 a 8 del vespre en un taller gamificat organitzat amb la col·laboració de Ràdio Tordera, la xarxa de la comunicació local, el Col·legi de Periodistes i el projecte educatiu Learn to Check. A través d'aquesta dinàmica, els participants hauran de resoldre reptes mentre es reflexionen sobre l'impacte dels rumors i els missatges falsos que sovint ens arriben a través de les xarxes socials. El director de Ràdio Tordera, Albert Sabater, va remarcar la satisfacció de sumar una proposta d'aquest tipus a la programació de la Festa Major del Poble.
1: Ja fa temps que pensàvem que la ràdio havia de contribuir a la Festa Major amb algun acte i se'ns ha produït l'ocasió, i és que hem pogut participar en l'elaboració d'un escape room a través de la xarxa i també del projecte de formació Learn to Check, que va tot plegat relacionat amb les notícies falses, les fake news. Es tracta, doncs, precisament d'això, d'una sessió gamificada, és a dir, un taller en format de joc, en el qual, a través de la superació de diferents proves, anem parlant i reflexionant sobre les notícies falses, la desinformació i tota una sèrie de fenòmens que, malauradament, estan d'actualitat.
0: La proposta és totalment oberta a totes les edats, fets que la fa ideal per gaudir-ne en família, amb amics o individualment. No obstant això, des de l'organització es recorda que les places són limitades i que cal formalitzar la inscripció com més aviat millor per no quedar-ne fora. La Federació SOS Costa Brava i la plataforma Aturem C32 han reclamat la retirada immediata del projecte de prolongació de la C32 entre Tordera, Blanes i Lloret de Mar i han demanat la dimissió de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Les entitats consideren inconcebible que la Generalitat continuï impulsant aquesta infraestructura pressupostada en 110 milions d'euros en un context d'emergència climàtica i de dèficit d'inversions en transport públic. Les entitats defensen que el 110 milions previstos s'haurien de destinar al desenvolupament del tren tram entre Palafolls, Blanes i Lloret, una infraestructura que, segons argumenten, permetria millorar la mobilitat, reduir el trànsit i disminuir les emissions de CO2. Consideren que aquesta prolongació afavoreix el vehicle privat i és incompatible amb els objectius de transició ecològica. I acabem mirant el cel amb la previsió del temps amb el nostre meteoròleg del Consell Comarcal, Joaquim Serra.
2: Hola, què tal? Bon dia. Avui nova jornada de temps estable, tot i que aquesta passada nit hem tingut alguna petita precipitació. Aquí la comarca ha passat una massa de núvols una mica més activa que ha deixat quatre gotes mal comptades. D'entrada, doncs, s'espera que avui predomini l'ambient assolellat, si bé aquest matí encara amb força núvols. Serà aquest migdia i tarda quan tindrem més estones amb sol, tot i que de cara a mitja tarda també apareixeran núvols alts i mitjans per les tempestes que descarregaran cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu, que en aquest cas no arribaran aquí a la nostra comarca. Els vents bufaran fluixos, la situació marítima es mantindrà tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà, el dia més important d'aquesta setmana, el dia de l'eclipsi, un eclipsi solar total que podrem veure des d'aquí al Maresme gairebé en la seva totalitat, i un fet que no es produïa des del 1905, per tant, feia molts anys, i d'entrada, doncs, sembla que tindrem un temps també estable, amb domini del sol, i a l'hora de l'eclipsi, en presència d'alguns núvols prims. Creiem que seran núvols alts, a molt estil algun núvol mitjà, que no hauria d'impedir la visualització de l'eclipsi. Ara bé, haurem de pujar molt amunt per veure'l, ja que hem de tenir en compte que demà el sol es pondrà a les 8:54 de la tarda, mentre que l'eclipsi començarà aproximadament cap a les 7:30 i el seu punt màxim serà al cap d'una hora, cap a les 8:30. Per tant, quedarà poc perquè es pongui el sol i, per tant, doncs, haurem d'estar en un lloc ben elevat per poder visualitzar-lo. Dit això, continuem parlant de meteorologia. Demà, amb un temps, com ja hem dit, tranquil, vents fluixos, situació marítima tranquil·la, i de cara a demà passat, tres quarts del mateix, ha de mantenir la bonança. Avui les temperatures baixaran una mica, malgrat continuarà la calor i la xafogor. Demà tornen a pujar. Dijous es mantindran sense canvis.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: per l'estat de la comunitat catalana al país després del terratrèmol, i els casals li han transmès que no tenen coneixement de cap català ferit ni mort pel sisme. Segons fonts del departament, el govern segueix treballant amb les autoritats colombianes i el consulat espanyol per tenir informació actualitzada de víctimes. A més, s'han publicat una sèrie de recomanacions a les xarxes per a les persones que són a la zona. Informar-se bé, evitar acostar-se a estructures inestables i seguir les indicacions de les autoritats. I Brussel·les ha mobilitzat el servei de satèl·lits Copernicus per donar suport a les operacions de rescat i socors a Colòmbia, segons ha informat la representant per la política exterior de la Unió Europea, Kaya Kallas. Els cossos de rescat treballen sense descans per ajudar les víctimes del terratrèmol d'aquest dilluns, que deixa ja 240 morts i prop de 1.500 ferits, a banda de nombrosos danys materials. Kallas ha indicat que també han activat el mecanisme d'assistència consular de crisi de la Unió Europea per donar suport als ciutadans comunitaris que estan al país. I també la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assegurat que la UE està en contacte constant amb les autoritats colombianes i preparada per oferir més suport. En altres notícies, el president del govern, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència a l'hora de seguir l'eclipsi total de sol que es podrà veure a Catalunya. Acompanyat de la consellera de Recerca i Universitat, Núria Montserrat, i l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, Illa ha donat el tret de sortida a la ruta de l'eclipsi solar des del claustre de la Seu Vella, un dels punts d'observació que registrarà un aforament complet durant l'eclipsi. El president també ha recordat que s'han habilitat 23 punts d'observació segurs distribuïts en 18 municipis i que s'han restringit accessos a determinats parcs naturals. Illa ha demanat respecte per la natura a l'hora d'anar a veure aquest fenomen i ha alertat de l'alt risc d'incendi a causa de les elevades temperatures. I a Tortosa, la Guàrdia Civil ha detingut un home com a presumpte autor de dos robatoris amb força en empreses de Castelló. L'arrestat, buscat per la Interpol, utilitzava una identitat falsa i estava reclamat per les autoritats judicials de Xile. La investigació es va iniciar després dels assalts en una empresa del sector ceràmic de l'Alcora i en una segona empresa de Benicarló. L'actuació conjunta dels cossos de seguretat va permetre identificar el presumpte autor dels fets i localitzar-lo a Tortosa, on va ser detingut en col·laboració amb Mossos d'Esquadra. I un breu apunt per acabar, el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja i en aquests moments recomana precaució a la Vall d'Aran, al Pallars Sobirà i a menys intensitat a l'Alta Ribagorça. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició de la banqueta d'estiu d'avui dimarts 11 d'agost. Benvinguts i benvingudes. Vinga, poseu-vos còmodes, que la banqueta està a punt de començar amb un dimarts ple de novetats i de moltes cosetes que feia molt de temps que no us actualitzàvem. Per tant, poseu-vos còmodes, agafeu el vostre refresc, agafeu la vostra cerveseta el dia abans de l'eclipse. Ja en parlarem això demà, però vinga, fiqueu-vos còmodes perquè la banqueta d'estiu està a punt de començar.

Vinga, va, anem entrant en sumari, anem a explicar-vos ara sí que sí que tindrem avui aquí a la banqueta d'estiu en aquest dimarts 11. Doncs avui feia molt de temps que no us actualitzàvem en termes de bàsquet i és per això que portem nosaltres una col·laboració que em fa personalment molta il·lusió. Portem amb nosaltres i s'asseurà aquí amb mi a la banqueta avui, doncs, gent de bàsquet. Què és gent de bàsquet? Doncs, a part de ser un gran amic, és una persona que es dedica a tota l'actualitat del bàsquet en terme general, però sobretot del bàsquet Girona i de l'Uni Girona. Amb mi repassarem com estan en el mercat aquest fitxatge tan emocionant de McCulligan per bàsquet Girona, que prové de la G-League. Ho posarem tot sobre la taula, parlarem de moltes cosetes i actualitzarem per fi el bàsquet aquí a Ràdio Tordera, que feia temps que no ho fèiem amb Marc Tresserres. Avui ho farà en Jan Torrent, de Gent de Bàsquet. També farem una tertulieta, parlarem de tot i moltes coses per saber la seva opinió, una mica més professional i més centrada únicament amb els termes de bàsquet, i posarem tota l'actualitat sobre la graella. Per tant, vinga, poseu-vos còmodes, que això ja està a punt de començar.

Vinga, va, sona aquesta sintonia, i és que, abans de passar a l'actualitat urdenenca, perquè també va relacionada una mica amb el bàsquet, anem a actualitzar-vos una mica d'aquestes notícies d'àmbit general, i com no, no podem deixar d'explicar-vos doncs, que ahir al vespre ja s'havia fet el programa, es va oficialitzar que Ronald Araujo s'anava cedit al Liverpool, i és que el central uruguaià deixa provisionalment pel Barça per revalorar-se en un dels grans del futbol anglès. És oficial, i és que Ronald Araujo serà ret aquesta temporada. El central uruguaià viatjarà cap al cap de setmana a Liverpool per passar la revisió mèdica, i aquest dilluns, un cop enllestida tota la preparació, s'ha convertit ja a tots els efectes en nou jugador de l'equip de Liverpool. Ho ha anunciat el Barça a les seves xarxes socials. Araujo es posarà d'aquesta manera sota les ordres d'Andoni Iraola, que s'estrena a la banqueta de Liverpool. Arriba com a solució d'emergència a un equip sacsejat per les lesions en la zona defensiva. L'equip anglès també li ha donat la benvinguda. El Liverpool es guarda una opció de compra sobre el jugador, una xifra de 55 milions d'euros. Araujo, que jugarà amb el dorsal 33, s'ha mostrat molt content per recalar en el club anglès. Estic emocionat de ser aquí, amb aquest club enorme, amb molta història. Crec que ha estat el pas ideal per a mi en aquesta etapa de la meva carrera. Crec que era un pas que necessitava fer. Tan bon punt vaig saber l'interès de Liverpool, tot es va posar en marxa molt ràpid. Molt, molt ràpid. Ronald Araujo ha estat preguntat pel seu compatriota, també l'ex blaugrana Luis Suárez, que fa 15 anys va ser el primer jugador uruguaià que va fitxar pel Liverpool. El defensa, 27 anys, admès que de petit es llevava molt d'hora per veure els partits de Luis Suárez a la Premier. També s'ha de comentar que Liverpool paga el 100% del salari de l'exjugador, ara sí, blaugrana. I no podem deixar d'actualitzar-vos sobre aquesta telenovela de Julián Álvarez, perquè ahir va explotar i va avisar l'Atlètic de que es plantarà. El davanter argentí va encaixar molt malament de que Simeone no fos ahir a la ciutat esportiva per parlar amb ell, demanar-li que no el banquessin al Barça i que tampoc ho pogués fer amb Gilmarín. El seu missatge als que estaven al costat d'ell en el seu retorn va ser molt clar. És que no comptin amb ell i es plantarà, i així li dirà en el Cholo Simeone. Julián Álvarez va explotar ahir després de saber que no va poder complir el seu desig de parlar amb el seu entrenador, Diego Pablo Simeone, per demanar-li que l'ajudi a sortir de l'Atlètic de Madrid, com que el seu desig, tal com ja va verbalitzar durant el Mundial passat. El davanter argentí manté el seu pla de fitxar pel Futbol Club Barcelona, i avui, en aquest cas ahir, perdoneu, després de veure que no hi era el seu entrenador, que se va anar a Eivissa dos dies de festa i que tampoc hi havia Miguel Ángel Gilmarín, el CEO del club, va avisar els que eren a la ciutat esportiva. Els hi va dir que s'hi plantaria i que no comptessin amb ell. Segons va saber Mundo Deportivo, el davanter argentí creu que el seu entrenador no ha tingut la valentia d'afrontar el seu problema i parlar amb ell, sabent que tenia la intenció de fer-ho per intentar desencallar la situació. De fet, no s'esperava la marxa del tècnic a Eivissa, quan era públic i notori que ell es presentava avui i que volia mantenir una xerrada amb ell. També s'ha cremat amb Gilmarín, que és l'altra persona amb el que el pot ajudar a solucionar la seva situació i que casualment també estava ahir de vacances i no podia ser el seu interlocutor. Com ja va informar el Mundo Deportivo, el jugador argentí volia afrontar la seva situació des de la via de diàleg, però no l'han deixat. La conseqüència de tot això és que Julián ja ha avisat els que eren presents ahir amb ell que s'hi havien de basar el got de la seva paciència i que això tindria conseqüències. No compteu amb mi, va ser un dels missatges clars més diàfans. L'altre, que es plantarà. Aquesta decisió de Julián de plantar-se s'espera que es posi en pràctica a partir de dimecres que ve, és a dir, demà, quan està previst que torni Simeone a dirigir els entrenaments de l'equip madrileny. Aquest dia, sí, que el Cholo ja no tindrà excusa de no escoltar el missatge. I Julián, que diu que compta des de febrer amb una promesa del club per traspassar-lo aquest estiu, ja s'ha cremat del tot i va amb tot per forçar el seu fitxatge pel Barça. Aquesta és la telenovela i demà us ho haurem d'explicar tot perquè compta que es venen moltes, però moltes novetats amb aquest tema. Vinga, llegides ara sí que sí aquestes actualitats, a més d'àmbit general, passem a l'actualitat local, l'actualitat esportiva turdarenca, perquè té relació molt amb el bàsquet. Vinga.

0: Com us comentava, parlem de bàsquet i és que és l'última setmana d'inscripcions pel torneig 3x3 del CEP Tordera de Festa Major. En aquest cas, el termini per apuntar-se finalitza el proper 15 d'agost i el torneig manté la popular categoria del talent ocult. El proper dissabte 22 d'agost, el pavelló dels Països Catalans acollirà el tradicional torneig 3x3 de bàsquet del CEP Tordera. Des de l'organització, es fa una crida a moda de recordatori de que les inscripcions es tancaran el proper dissabte 15 d'agost, per tal de poder fer els grups i quadrar els enfrontaments que es disputaran durant tot el matí. Les inscripcions estan obertes i es poden tramitar ràpidament a través de l'enllaç disponible a les xarxes socials del club. La participació té un cost de 16 euros per jugador o jugadora, un preu que inclou com a obsequi una samarreta commemorativa del torneig per a tots els inscrits. Després de l'èxit absolut de la darrera edició i el reclam del públic, una de les grans notícies d'enguany és la continuïtat de la categoria d'aficionats, talent ocult. Aquesta categoria està especialment pensada per a aquestes persones que no juguen a bàsquet de manera habitual, però que volen gaudir de l'ambient de la pista d'una forma completament lúdica, allunyada de la pressió de la competició federada. L'esdeveniment està dissenyat per acollir participants de totes les edats i de nivells, oferint reconeixements de diferents àmbits. Hi haurà premis per als guanyadors i guanyadors de totes les categories. Ara bé, com a gran reclam competitiu, les categories sènior comptaran amb un suculent premi en efectiu. A banda dels partits regulars, la jornada esportiva s'arrodonirà amb un emocionant concurs de triples i l'organització assegura que es guarda diverses sorpreses que aniran desvetllant properament. Per tant, ja sabeu què hem de fer tots ara, portar-nos al 3x3 de bàsquet, que a mi em tindreu per allà també, a veure si el meu genoll em deixa jugar de la millor manera possible. I un cop parlat del bàsquet tordarenc, no podem parlar del sènior, que sí que ho feia gent de bàsquet, però anem a parlar amb en Sant Torrent en aquests instants, doncs per conèixer tota l'actualitat esportiva en clau bàsquet i en clau bàsquet Girona i Espar Girona, una secció que tenim aquí després de temps, sense no actualitzar-nos per el bàsquet amb en Martel Serres. En aquest cas ho farà gent de bàsquet, amb Sant Torrent al capdavant. Vinga, va, som-hi!
1: La banqueta d'estiu, la dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Tordera.

0: Vinga, anem encetant ara sí que sí els continguts i per fer-ho hem de primer de tot saludar el nostre company que ens acompanya a l'altre cantó de la via telefònica, Jan Torrent, gent de bàsquet, bon vespre, bona tarda, com estàs? Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres per de primer cop a Ràdio Tordera.
1: Bona tarda, Jordi, encantadíssim d'estar aquí amb tu i a Ràdio Tordera.
0: Primera vegada que t'estrenes, però parlem de... Ostres, estem en el teu terreny, parlant de bàsquet, sobretot gironí. Tu que has seguit també tota l'actualitat del Girona durant aquesta temporada i de ben segur que també has estat seguint tot el mercat. Com estàs veient l'evolució d'aquest bàsquet Girona que cada mica en mica doncs està anant a més?
1: Doncs la veritat és que aquesta última setmana ha sigut molt il·lusionant. Va començar l'estiu una mica fluix, amb fitxatges que eren més aviat apostes i jugadors que els tenien controlats els professionals de l'scouting, jugadors de molt de sota del radar, no?, que se sol dir. I la setmana passada va saltar la bomba amb el fitxatge de McClung, el que ha sigut el tres vegades campió del concurs d'esmaixades de la NBA de manera consecutiva, que és l'únic jugador que ho ha fet. Hi ha Nate Robinson, que segur que la gent que ens escolta el coneix, jugador de 1,65 m, que ha guanyat també tres concursos de la NBA de les esmaixades, però no de manera consecutiva. McClung, el nou jugador del bàsquet Girona, sí que ho ha aconseguit. I per això t'ho dic que és una mica il·lusionant, perquè ve un jugador d'Estats Units que és una estrella de la G-League, no de la NBA, i que dona un salt de qualitat a l'equip de Moncho Fernández.
0: Un salt de qualitat que creus que es podrà millorar aquesta temporada que van fer? Perquè, ostres, boníssima temporada, a més molt bon joc, un joc també reconegut per als altres entrenadors de la Lliga i classificats per Europa. Per tant, creus que s'ha de millorar aquesta temporada? Es podrà millorar?
1: Home, no ser ambiciós, no tenir la intenció de millorar els registres de la temporada passada seria un error. Que pugui passar a ser, doncs jo sóc una mica, tinc una mica més els peus al terra, sóc més gironí en aquest sentit, i jo vaig primer per la permanència, perquè l'ACB cada any millora, augmenta el talent, aporta més talent de fora, els equips que en teoria són més petits aconsegueixen també portar estrelles com l'ha aconseguit portar el bàsquet Girona. Llavors, sí que s'ha de ser ambiciós i crec que des del club ho estan sent, com aquest fitxatge que he explicat abans, però s'ha d'anar pas a pas, Jordi? Primer anem a sumar les 12 victòries que et fan portar, et solen portar la permanència, i a partir d'aquí es somia en gran. Ja trepitjaràs Europa aquesta primera temporada i després, bueno, doncs vés a saber com va, no?, aquesta competició europea, com ho compagines amb l'ACB. Llavors, com t'he dit, i en resum, perquè m'enrotllo més que una persiana, ambició sí, però amb els peus al terra.
0: Comencem a parlar una mica del que ha estat aquest inici de l'estiu, sobretot amb una gran novetat institucional, i és que aquesta entrada del nou patrocinador principal, el club, l'equip, passarà a dir-se, Fiat Girona, un acord que suposo que li dona molta estabilitat també en aquest projecte.
1: Doncs sí, per mi personalment va ser una sorpresa que es materialitzés aquest canvi de nom en el naming, que es diu, de passar de Bàsquet Girona a Fiat Girona, perquè en Marc Gasol havia explicat diverses vegades que el nom de Bàsquet Girona li agradava moltíssim i que ell intentaria, en els possibles, que això no es toqués. Llavors, que passés a fer aquest canvi de Bàsquet Girona a Fiat Girona aquesta temporada, que és la primera en la que jugaràs a Europa, doncs bé, és molt clar el que ha passat, no? El bàsquet Girona necessita més recursos per continuar sent autosostenible, no dependre tant del seu president, i crec que és un bon canvi, bàsicament pel que van explicar en la mateixa presentació, de que és una empresa que no arriba directament a aquesta temporada a Girona, sinó és que Fiat és de les primeres, i no li vull fer publicitat tampoc, però les coses com són, que Fiat és de les primeres empreses així més grans, més conegudes, que va recolzar econòmicament i d'altres maneres el bàsquet Girona. Llavors, em sembla un pas molt lògic tant pel club com per l'empresa.
0: Anem a passar una mica per l'ara, sí que sí, d'aquest, del Showtime que vindrà ara a Girona, però abans, clar, aquesta temporada s'ha tingut com una estrella, s'ha tingut un referent a les pistes que tothom estimava i que es volia que es quedés, però que finalment no ha pogut ser així. Hi havia una mica d'incertesa o de dir, ostres, necessitem una figura en el club com ho era doncs el propi jugador que finalment va acabar marxant.
1: Parles d'Otis Livingston, no?
0: Parlo d'Otis.
1: Parles d'Otis. Sí, la veritat és que a veure, sé de bona font que des del mes de març el Bàsquet Girona intentava renovar Otis Livingston, però no va ser possible perquè el fet nord-americà per intentar cobrar el mateix, el Bàsquet Girona havia de posar el doble de diners. Això és a causa de la fiscalitat. Doncs imaginem-nos que vulguem augmentar el sou d'Otis Livingston un 20%. Doncs clar, ja no seria el doble de diners que tu has de posar, sinó encara més. Per tant, el Bàsquet Girona volia fer aquest esforç i així li va transmetre a Otis Livingston, però va venir un altre equip que jugarà a l'Eurocup, la segona competició europea del bàsquet europeu, i bé, va passar per davant, segurament amb un projecte esportiu també trepidant i amb una bona oferta econòmica, segurament.
0: Anem a parlar també dels altres comiats que van haver-hi, com és el de Darren Needham. Què n'opines d'aquest adeu també?
1: Doncs és l'altre jugador que el Bàsquet Girona feia un esforç econòmic. Darren Needham, hi ha una peculiaritat, és que és nord-americà també, però té passaport de Montenegrí. Però això no implica en el tema fiscal. En el tema fiscal continua sent una persona nord-americana, per tant, tenia el Bàsquet Girona tenia el mateix problema que Otis Livingston. Què va passar? Que Darren Needham està buscant projectes esportius que el motivin. Llavors ha fitxat per un equip francès que acaba de pujar a la primera divisió, que té un bon pressupost per ser un equip que acaba de pujar a la primera divisió i que, a més, li han promès un rol dins de la pista i de l'equip molt important. I això és el que Darren Needham ha valorat més. Per això no ha continuat aquí a Girona, tot i estar molt i molt content, perquè, de fet, a l'últim fitxatge del Bàsquet Girona, el mateix jugador va comentar felicitant aquest fitxatge a les xarxes socials del club.
0: També Guillem Ferrando, Pepe Vildoza i Mindauga Susinska es van deixar el club pràcticament a inicis de juny.
1: Sí, jugadors que segurament ja havien acabat una etapa. Mindauga Susinska, podem utilitzar la paraula llegenda, potser és molt gros, perquè han sigut només 3 temporades, però és dels jugadors que ha jugat més partits amb la samarreta del Bàsquet Girona. A la primera temporada va tenir un paper molt important, després els dos altres anys sí que ha anat a menys, i llavors Guillem Ferrando jo crec que venia aquí per provar l'última bala que li quedava ara mateix per continuar a la CB. Ha sigut molt irregular, ha aprofitat alguns partits les oportunitats que ha tingut, en altres no ha tingut ni oportunitats de trepitjar el parquet, i llavors potser la gran decepció de la temporada ha sigut Pepe Vildoza, que sí que ha tingut algun partit amb un pic molt alt, però que en la gran majoria dels partits ha sigut un jugador bastant intranscendent. Ha fitxat per Boca Juniors, que és el que volia, i va anunciar ell mateix al febrer.
0: Comencem ara, Jan, amb les primeres incorporacions, també a inicis de juny, a veure si ho pronuncio bé, si no em corregeixes, el Jack Kung va fitxar per el Bàsquet Girona una temporada, una ala pivot provinent de Polònia, 2,7 m, també posició que calia reforçar. L'última temporada va promitjar 17 punts, 6,6 rebots, amb 28 partits disputats. Què n'opines? Tu que suposo que també te l'has estudiat una miqueta.
1: Sí. Ho has dit molt bé, el Jack Kung és company de Luka Doncic, de fet, a la selecció eslovena.
0: Mira,
1: parlàvem de Susinska, doncs es ve una mica a fer aquest paper, però és un jugador que té molt de camí per recórrer encara en la seva formació, i quan et parlava de fitxatges de sota del radar, doncs el primer que em ve al cap és Kung. És un jugador que jo crec que els primers mesos a l'ACB li costarà molt, perquè fer de l'epivot, com has dit, a la CB implica doncs, tenir un cert pes, uns certs quilos i força, i aquests contactes jo crec que li costarà acostumar-se, no que no els pugui suportar, sinó que s'acostumi a aquests contactes, i llavors la gran faceta que té, com Mindaugas Sosinskas, és el llançament exterior. A l'ACB, com les coses van més ràpid, t'has d'habituar, t'has d'adaptar a tirar més ràpid, no? Veurem com és aquesta adaptació d'Anjan Cook, que té, com dic, molt de camí per recórrer i molt de millorar. Si funcionés, jo crec que el bàsquet Girona pujaria a mig escaló més en la classificació. Mira què et dic.
0: Mira, doncs mirarem la seva evolució durant aquesta temporada, igual que la d'Isaac Vázquez, un jugador de 21 anys, que encara no ha fet ni els 22, que els farà a l'octubre, que arriba de l'Ourense. Suposo que també és un altre jugador d'aquests fitxatges que deies que estaven sota radar, no?
1: Sí, aquest era una mica més conegut, perquè al final no jugava a primera FEB, i la història d'aquest fitxatge és bastant curiosa, Jordi, perquè ve de l'Ourense. Bueno, primer aquest jugador porta 3 anys, ha jugat a EBA, l'any següent ha jugat a segona FEB, i l'any passat va jugar a primera FEB, i aquest any jugarà a ACB i una competició europea, perquè entenem una mica la projecció d'aquest jugador. Ha firmat 4 anys pel bàsquet Girona, penso que és el contracte més llarg firmat per un jugador pel bàsquet Girona, imagina't. I llavors et deia que la història és curiosa perquè estava entrenat a Ourense per un altre Moncho, que és un dels millors amics de Moncho Fernández, d'acord? De fet, el Moncho, exentrenador de l'Isaac Vázquez, és el padrí del fill de Moncho Fernández. Oh? Llavors, com entendràs, aquest fitxatge ve més que recomanat pel seu exentrenador. I a mi és un jugador que m'agrada molt, la veritat. És, també se li ha de donar temps a l'adaptació, com en en Cook, també per físic, i perquè tindrà molta competència en la posició de 1 i de 2, ja com sol ser habitual, i segurament en els primers mesos el veurem més a la FIBA Eurocup que no pas a l'ACB.
0: L'altre fitxatge és Andrzej Pluta, que arriba també de Polònia. Què n'opines?
1: Doncs hem fitxat un MVP, Jordi, què et sembla?
0: Home! Ostres, doncs, fitxatge de pes, fitxatge de pes. Sí que és veritat que l'ACB doncs, és un salt de nivell que no pas la Lliga Polonesa, però, ostres, també és un salt de qualitat.
1: Clar, clar. A veure, i fitxar un MVP vol dir que estàs fitxant un jugador que funciona i que és el líder del seu equip. Uh-huh. També ve de guanyar la Lliga, de ser l'MVP de les finals. Llavors ve en un bon moment de carrera, important tenir en compte que suma com a jugador de formació aquests 4 jugadors. Bueno, a la CB has de tenir-ne 4 i a la FIBA Eurocup 5. També és un fitxatge estratègic per part de Fernando San Emeterio, el director esportiu. I bé, per mi és una incògnita aquest jugador, perquè sí, es va formar a Espanya, a diverses pedreres espanyoles, però tinc una mica l'interrogant, li poso una mica l'interrogant a sobre en aquest jugador, perquè com has dit tu, la Lliga Polonesa, l'ACB és un salt molt gran, i a diferència d'en Kunk, és un jugador que ja està a la seva maduresa física i mental, no? Llavors veurem a veure com s'adapta al seu nou rol i aquesta nova competició.
0: També el nou fitxatge de Vitain Gesan, aquest pivot, a la pivot també que pot jugar de 2,6 metres, suposo també fitxatges necessaris, perquè es va anunciar més tard l'adeu de Juan Fernández. Per tant, necessitava el Girona també reforçar aquesta posició de pivot.
1: Sí, doncs mira, tindrem una mica de... En McCrum li posaran una mica de competència en les esmaixades, perquè en David també és un bon esmaixador, també li agrada jugar molt per sobre la cistella, i és un altre jugador que ens ho passarem molt i molt bé, i és un altre... Potser va ser el primer fitxatge il·lusionant en quant a realitat, no? Hem parlat de jugadors de projecció, com en Kung i en l'Isaac, i després va venir en David en Gesseman, que... per poc que ho faci una mica bé com ho ha fet Alemanya la seva anterior temporada, és un tros de fitxatge.
0: Mm-hmm. 14 punts, 6 rebots i mig per partit, una valoració de 16. Passem a l'altre jugador nord-americà. Encara no parlem de McClung, sinó estem parlant de Stanley Whitaker, aquest jugador nord-americà que signa per una temporada una altra base. Després de també adeus, es necessitava un base que pogués controlar el joc.
1: Totalment. I és un jugador que, mira, potser és el jugador que me l'he estudiat més, Jordi, perquè també tenia molts dubtes amb ell, perquè ocupes una fitxa d'extracomunitari amb un base que pràcticament ningú coneixia. Estava jugant a Turquia i la Lliga Turca és famosa per sobrepagar jugadors i per fitxar talent. Llavors, tu quan veus partits d'en Whitaker, no, el que et ve al cap no és, ostres, aquest jugador és molt talentós. No, és més aviat el contrari. És un jugador que s'ha anat formant a poc, que ha hagut de treballar moltíssim per arribar a on és ara, que serà jugador de l'ACB, i ha tingut diferents rols, i jo crec que és el que aprecien des de Fontejau, que és un base que pot organitzar el joc, que és un excel·lent defensor, que crec que això no canviarà en cap situació. Ell sempre serà dels encarregats de aturar l'estrella rival, i després, doncs, si li toca anotar, doncs, agafarà responsabilitats ofensives, i si li toca repartir joc, doncs repartirà joc. És un jugador que té molt en compte el que necessita l'equip per guanyar. Llavors, aquests jugadors, jo crec, Jordi, que no se'ls hi pot dir cap paraula lletja, perquè quan només remes a favor de l'equip, tot ha d'anar bé.
0: Per tant, amb aquests fitxatges, abans de parlar de McClung, amb quina nota els qualificaries en global?
1: Ostres, bona pregunta, perquè és molt complicat, perquè són fitxatges totalment diferents entre ells, com he anat explicant.
0: Sí, però doncs, sabem més o menys el joc que juga el Girona i poder, doncs, saps encaixar una mica sí. Els jugadors amb Moncho partint dins d'aquesta base.
1: Jo et diria que un 7, 7 i mig.
0: Home, molt sòlid també, no?
1: Sí, perquè al final l'Isaac és un jugador que jo crec que acabarà funcionant, que el mes de febrer serà un avió, Jordi, així t'ho dic, serà un avió. En Pluta tinc els meus dubtes, però com he dit al principi, és un jugador que saps que funciona i que és un MVP d'una lliga polonesa i l'ha guanyat dues vegades l'MVP, vull dir... Soc optimista. Llavors, en Guesseman, com t'he dit, és un gran fitxatge. En Kung, jo crec que amb paciència doncs acabarà funcionant. I després no te poso una nota més alta, perquè en Whitaker a mi m'hagués agradat que la fitxa d'extra s'hagués utilitzat per un altre estil de jugador. Però vaja, això ja és opinió personal.
0: I ara sí, anem a parlar d'aquest autèntic fitxatge. No sé si saps com es va cuinar el fitxatge de McClung, perquè, ostres, recordo de llegir que ningú entenia com McClung podia deixar la G-League i, a més, estant com en el filial del Chicago Bulls per venir amb un Girona. Ostres, se n'ha anat cuinant i crec que s'ha fet bastant ràpid tot. No sé com s'ha viscut des de la pròpia Girona.
1: Bé... s'ha de tenir una mica en context el context de McClung, que tothom el coneix pels concursos d'esmaixades. Però és un jugador que només ha jugat 17 partits a la NBA. 17 partits en 6 anys o 7 de professional, Jordi, són poquíssims. Mm. Clar, ell és una estrella de la G-League. Això no ho podem negar. Ha guanyat 2 MVPs de la G-League, és el màxim anotador històric de la G-League, té el partit amb màxima anotació de la G-League amb 59.
0: Sí, sí.
1: Però l'NBA no mai donava el pas. Només el fitxaven un contracte d'aquests de 10 dies per el concurs d'esmaixades i poc més. Llavors en McClung s'ha cansat d'intentar fer el salt a l'NBA, buscava ser protagonista i intentar guanyar més notorietat esportiva que no pas fama o ser més mediàtic del que ja és. Té més d'un milió de seguidors a Instagram, Jordi? Vull dir, té més seguidors que la pròpia Lliga CB. Llavors, a partir d'aquí, quan va sortir el rumor de McClung, no va sortir directament pel Bàsquet Girona, sinó que va sortir per equips de l'Eurolliga. Jo crec que això, i sent sincer amb tu i amb la gent que ens està escoltant, va ser una filtració dels agents de publiqueu això a veure quins equips ens truquen. Segurament, com que McClung té unes prestacions econòmiques molt altes, doncs equips d'Euroliga no van a apostar suficientment fort perquè McClung acabés fitxant per un equip a Euroliga. I a partir d'aquí, doncs, a Girona han estat llestos. Òbviament, econòmicament no pots oferir el mateix que un equip a Euroliga. Devien apostar econòmicament molt fort per aquest jugador i els ha sortit bé la jugada, perquè aquest jugador, si s'adapta molt bé al bàsquet Xiva, recordem que només ha jugat a Estats Units i a la G-League, pot ser un pilotasso, Jordi, un pilotasso.
0: Abans de parlar exactament d'això, de si es pot adaptar en el bàsquet FIBA, perquè és un bàsquet, sabem que és molt diferent al d'Estats Units, però... Clar, signa per una temporada, jo crec també és per fer el salt, no? Jo crec que McClung, doncs, si volia aspirar a molt més, ostres, amb un bàsquet Girona haurà de tenir més paciència, que no dic que no pugui arribar, però sí que és veritat que tots aquests jugadors que arriben amb unes prestacions altes i arriben com a estrelles, només acaben amb una temporada a Girona.
1: Sí, però a Girona ja li va bé que funcioni aquí primer. Al final, un altre jugador que està a cavall de jugo un equip Euroliga, me vull guanyar un contracte millor, doncs, ostres, Girona va molt bé per fer aquest salt. El cas de l'Otis, per exemple, podria ser McClung, si acabés sortint bé, doncs segurament la temporada vinent doncs acabaria, no ho sé, en un Armani Milà, que tenen les carteres plenes i poden fitxar McClung amb el pressupost que vulguin. Sí, sí. M'entens? Vull dir, és... Al final, sí, és per només una temporada, d'acord, però ja tens aquesta publicitat d'haver portat un jugador d'Estats Units amb molt de renom i fer-lo jugar molt bé a bàsquet FIBA i fer funcionar a l'equip.
0: No, i que suposo que per Girona, quan fins i tot ell va publicar que fitxava pel Fiat de Girona, també va ser una bomba, no? Un esclat i també doncs, posicionar una mica la ciutat, que també a vegades és com una mica els valors que vol transmetre el club.
1: Sí, totalment. Et diré més, en 12 hores crec que el compte d'Instagram del Bàsquet Girona va augmentar uns 300 seguidors. Llavors, tots els mitjans d'Estats Units enfocats en el bàsquet, ESPN, Bleacher Report, bueno, tots els famosos que segurament qui ens escolta els coneixen, doncs van publicar que McClung havia fitxat per Girona. Estats Units ja coneixen Girona també per Marc Gasol. Llavors encara es va fer la bola encara més grossa. Clar. Això al final possiblement doncs, et portarà algun patrocinador extra, alguns diners extra, visibilitat des d'un altre punt. Són moltes coses, no només el que portarà aquest jugador a pista, que és el més important, però que pel bàsquet Girona no només és això.
0: L'última temporada va promitjar 29 punts i mig per partit, 7,6 assistències. Aquest MVP, com has comentat, el 2024 i en aquest 2026, i com a màxim anotador dues vegades, primer amb uns 54 punts en un partit i després l'últim rècord de 59. Abans ho comentaves, creus que pot encaixar el bàsquet europeu?
1: Sí, però amb calma. Sí, és a dir, qui esperi que la jornada 2 anoti 28 i guanyis el partit de 20, jo crec que no passarà això. No, jo, a veure, m'assemblaria molt raro perquè en aquest jugador, per exemple, no li has de fer gaire el scouting, perquè generalment aquests jugadors ja es coneixen, no? Llavors, serà més, el tindran més lligat en curt. McClung és un anotador. És un anotador i les assistències que té en promitja una bona pila és perquè dona l'assistència al final. Penetra molt bé, se'n va molt bé per l'esquerra i quan li salta l'ajuda, doncs dona la pilota. Llavors, et dic això perquè no és un generador, no dona assistències com les passat a l'Otis Livingston, ¿vale? Per fer la comparativa. Llavors, se li ha de donar les idees i els espais molt clars a McClung perquè pugui funcionar. Si no, el que ens podem trobar és que tingui McClung la pilota en el segon 10 i del 10 al 24 se la passi botant fins que acabi llançant. que això és una mica l'antifilosofia de Moncho Fernández, l'entrenador del Fiat Girona. Mm.
0: Clar, dient això, ara t'anava a preguntar, és un jugador que pot jugar tant com a base com a escorta, per tant, tu sí. El veus més com a escorta, no?
1: Sí, totalment, totalment. Whitaker, Pluta i Isaac Vázquez poden fer de base tranquil·lament i McClung a tirar i a llançar.
0: Creus que, o sigui, això ja és una mica més cap a fora, però clar, com a concursos d'esmaixada que ha guanyat, jo crec que, i a més he escoltat a molta gent, a molts amics que seguim al bàsquet i, ostres, és que ara a Fontejado tindrem un jugador que començarà a fer esmaixades en els partits. El bàsquet aquí europeu no s'acostumen a veure esmaixades. Si es veu una esmaixada és perquè te'n vas a la contra, s'acostumen a veure molt poques amb un jugador davant que li fas al poste. Per tant, no hi hauran tantes, no?
1: A veure, que ningú esperi que salti un cotxe en el minut 32.
0: Sí, sí.
1: però sí que et diré que McClung té una facilitat, és un jugador de 1,88 m, no és un base ni que diguis, ostres, cal, què és per ser base, ni això, però aguanta molt bé el contacte, i et dic, se'n va cap a l'esquerra, i això ja és una mica diferent. Llavors les defenses ja s'han de col·locar diferent. Se'n va cap a l'esquerra, sap trencar molt bé, té un molt bon canvi de ritme, Jordi, amb dos vots ja està a Sotaro, i quan, en comptes de deixar la safata, es marxa. Això sí que ho podem veure. És a dir, i té aquesta facilitat perquè, clar, salta tant que quan tu podries deixar una safata a taulell i assegurar, ell pot assegurar baixant la pilota i esmaixant. No serà l'esmaixada que diguis, ostres, espectacular, però de cop i volta sentirem el clonc de que s'ha penjat en McClung.
0: Anem a parlar també d'aquest físic en defensa, que és una de les coses que Moncho demana molt als seus jugadors, i ho vam veure la temporada passada, que donguessin tot absolutament en defensa i que l'atac es basés en la defensa. Com el veus tu en termes defensius a McClung?
1: Doncs és l'altra part que segurament hauran de implicar-se molt els entrenadors ajudants i també Moncho Fernández amb ell, perquè als Estats Units hi ha la dita de que no es defensa, que això és mentida, i si vols ja vinc un altre dia i ho parlem. Però aquí a Europa sí que està molt en compte i hi ha unes normes molt clares, i sobretot amb en Moncho, que és molt meticulós i s'ha fet famós per això, que s'han de seguir. Llavors, et dic allò dels entrenadors assistents és perquè vagin fent entendre en aquest jugador, que segurament ja hi han parlat, també et diré, que si ve aquí és per ser el primer de que si s'ha de tirar al terra, es tira al terra, de que si ha de fer un sobreesforç en un rebot, es fa el sobreesforç, que aquí no ens guardem res. M'entens? Que és una mica el que vol en Moncho, de que l'esforç no es negocia. Per tant, si m'has de tirar al terra per intentar salvar la pilota, me tiro al terra. Uh-huh. I això és una mica el canvi de xip que haurà de fer McClung.
0: Com a equip en general, hi ha hagut molts canvis, molts adeus, moltes entrades noves. Encaixen realment al joc de Moncho o s'hauran d'adaptar, necessitaran un temps per adaptar-se? Jo crec que ara comença, de fet, aquesta pretemporada que faran a Platja d'Aro amb alguns partits, però creus que necessitaran temps d'adaptació?
1: Sí, una miqueta sí, però perquè no es coneixen entre ells i arribes a un equip nou, a un país nou, a una ciutat nova. Bàsicament per això, Jordi. Vull dir, jo crec que poden tenir més o menys talent, però jo crec que l'encaix de jugadors dins de la idea de joc que té l'equip és adequada. Han fitxat perfils adequats per l'estil de joc que volen executar. Aquí en això no tinc cap dubte.
0: I on està el sostre d'aquest equip, Jan? On creus? Quines són les expectatives segons tu? Que, òbviament, encara no hem començat la temporada, però només veient noms, sabent que Moncho està al capdavant d'aquesta plantilla, quin és el sostre?
1: Mira, t'anava a fer una broma, però no te la faré. No sé quin és el sostre. No sé quin és el sostre realment, perquè és que no m'agrada de fer prediccions, la veritat, però et diré que si les coses funcionen, jo crec que depèn de, també una mica del calendari, sisplau que això la gent ho tingui en compte, una mica té molt a veure el calendari, però intentar colar-se a la Copa del Rei, i després intentar quedar entre la dotzena i la vuitena posició, jo crec que seria un bon sostre. Mm. Llavors, per mi que el terra sigui que la permanència al febrer estigui aconseguida. Mm. Per mi seria aquest sostre, que ja el poso alt.
0: Sí que has dit que no t'agrada fer postres, però aquestes dues preguntes te les he de tirar sí o sí. La primera, del bàsquet Girona, el jugador revelació d'aquesta temporada serà McClung? Creus que serà algú altre?
1: Isaac Bàsquet.
0: I la decepció?
1: Bueno, depèn, no diré el contrari del que he explicat, però crec que em pluta.
0: Vale, bueno, mira, pensava que t'ho hauries de repensar més, eh?
1: No, perquè al final... Però aquestes són les meves impressions que estem a 11 d'agost. Llavors, quan estiguin a jugar, sóc el primer que canvio d'opinió i dic que, ostres, que bo que és aquest jugador, que em pensava que era una altra cosa. Uh-huh. El bàsquet està per disfrutar, Jordi.
0: Òbviament. Jan, anem a aparcar una mica el bàsquet Girona, el Fiat Girona masculí. Anem a passar a parlar una mica del femení, a fer una pinzellada. No ens traiem tanta estona, que si no ens quedem sense temps. Anem a parlar-ho amb 5 minutets finals d'aquest programa, de la banqueta. Com veus aquesta renovació pràcticament al complet de l'equip de Roberto Íñiguez?
1: Doncs molt bé. La veritat és que m'han agradat molt els fitxatges, com de la mateixa manera que Fernando Sanemeterio ha fet un equip amb perfils molt adients pel que es vol jugar, crec que Pere Puig, el director esportiu de l'Espart Girona, ha fet el mateix. M'agrada molt el fitxatge de Tilbe Señorek, una interior turca que pot jugar al 5 i pot jugar al 4, amb molta amenaça exterior, Jordi, amb moltíssima amenaça exterior. La podrem veure al Mundial, que jugarà d'aquí poquet, aquí al setembre. I bé... dit això, m'agrada molt. Falten dues jugadores per fitxar, faltaria una pivot, penso jo, i després una altra base que doni relleu a Iana Martín, que és la gran estrella d'aquest nou Espart Girona.
0: Sí, per tu és l'estrella, Iana Martín?
1: Totalment, sense cap mena de dubte.
0: Això t'anava a comentar, la plantilla no està tancada, oi? Falten algunes peces.
1: Falten dues jugadores. Es va parlar abans que acabés la temporada, que ja aquest format de plantilles de 10 jugadores professionals i dues que estiguin per ajudar als entrenaments i per donar algun minutet de descans, com Berta Ribas, que ja la coneixeu molt bé aquí a Tordera, sí, i Anna Badosa, doncs el van donar per finalitzat, ja no es pot portar a terme amb el número de partits i de la manera que s'està jugant les últimes temporades, de ritme i de fisicalitat. Llavors, es parla d'una plantilla de 11 o de 12. La idea és fer-la de 12, segons expliquen des del club, però es podrien quedar amb 11 fitxes. Veurem com acaba. En les últimes declaracions d'en Pere Puig parlava que estan esperant doncs, una bona oferta de mercat, alguna bona situació... d'una jugadora que els encaixi sobretot amb tema pista, no tant per nom sinó que la jugadora tingui les qualitats que busquen.
0: Uh-huh. S'havia escoltat que una exjugadora que va passar per Fontes ja ho podia tornar, això es va descartar ja?
1: Estàs parlant de Letizia Mijers?
0: Sí, correcte.
1: Sí. Bé, a mi durant l'estiu m'han donat informacions contradictòries que podia tornar la canadenca, que ho va fer de manera excel·lent. I durant l'estiu m'han anat dient ara que sí, ara que no, ara que sí, ara que no. Les últimes informacions és que no. Jo no tancaria el calaix, Jordi. Jo el deixo obert per si vol venir. Perquè, a més, encara hi ha una plaça d'extracomunitària disponible que la gastaries amb Letizia Mijer. Per tant, podria encaixar. Però per informacions meves ara mateix et diria, la informació que tinc és que no. Però tampoc em semblaria del tot estrany que acabés arribant.
0: Mm-hmm. Clar, que la plantilla de Girona s'ha revolucionat completa, perquè Chloe Bibi, sí que és veritat que aquesta temporada l'australiana no va estar en les millors condicions, però Koulibaly ha marxat, Clara Holm també, i serà, de fet, una de les primeres rivals que tindrà l'Espart Girona. De fet, crec que és el primer partit que jugaran com a local, que s'enfrontaran el dia 9 d'octubre, crec que he vist abans que comença el partit a casa, que s'ha anat cap a La Pal... Ostres, ara no...
1: Palma, Palma, sí, Palma, ja ho deies
0: sí,
1: bé.
0: Sí, exacte, s'ha anat cap a la Palma. Bon equip que ha fet, aquest equip recent pujat de categoria.
1: Sí, tenen un patrocinador que és molt potent, com és Azul Marino, és patrocinador de l'Eurolliga femenina, del mateix bàsquet Girona, però amb una escala més petita. I bé, han format un equip per mantenir la categoria i jugar a Europa la temporada vinent. No sé si per jugar a Eurolliga, però a Eurocup segur.
0: I l'equip que s'ha format i l'equip que hi havia la temporada passada, quin et sembla que té millor equip?
1: De la Lliga parles o del Girona?
0: Del Girona, la temporada passada, amb Koulibaly, amb Clou Bibi, amb Marta Canella, i comparant-lo amb aquest equip, com a noms, t'ho dic, clar, no, encara no ho hem vist jugar, però què et sembla? Perquè sí que és veritat que també hi ha moltes opinions diverses, no? Que tenies un equip molt bo, que ara ja no tens les mateixes peces, però alhora també estàs fitxant a jugadores, ostres, que també tenen potencial, són molt bones, ja han demostrat també en una mateixa lliga femenina, doncs, que tenen molt de nivell, per tant, s'ha de confiar.
1: Sí, totalment. Però saps què passa, Jordi? Que de la mateixa manera que el bàsquet Girona s'ha deixat gran part del pressupost en McClung, l'Esport Girona encara no s'ha deixat bona part del pressupost. Jo crec que Illana Martín i Senyorec són jugadores de les que deuen tenir el salari més alt, però te'n falta una que és com la cirereta del pastís.
0: Ui, però això m'ho estàs dient amb un to de que està per arribar i saps qui és, eh?
1: No. Ja m'agradaria. Mm-hmm. Donaria aquí l'exclusiva a Ràdio Tordera.
0: Mariam Koulibaly, què et sembla la seva baixa?
1: Esperada, la veritat.
0: Sí?
1: Sí, perquè va fer una temporada excepcional aquí a Girona i segurament ha acabat a Itàlia, on ha fitxat a Família Xio, doncs li deuen triplicar el sou, Jordi. Per tant, em sembla esperada la seva baixa i ha fet molt bé d'aprofitar aquesta ocasió que ha tingut.
0: També una de les bases, bueno, de les bases, de les potser pilars que es mantenen és Ainhoa López i Carolina Guerrero, sí, que segueixen a l'equip. Creus que són clau també per al projecte?
1: Sí, Carolina Guerrero segurament d'una manera més esportiva que Ainhoa López, pel protagonisme que poden tenir a pista, però crec que la primera Ainhoa amb això i segona la Carol, les dues han entès molt bé què és l'Esport Girona i ho saben transmetre molt bé a les seves companyes. És importantíssim que les jugadores noves que arriben a Fontejau sàpiguen què vol dir vestir l'equipació de l'Esport Girona, i l'Ainhoa López ho fa de manera espectacular i la Carol, doncs, el mateix.
0: Mm-hmm. Jan, ho hem de deixar aquí perquè el temps ens tira a sobre. Primer de tot, moltíssimes gràcies per aquest temps aquí a Ràdio Tordera. Espero que hagi estat a gust i hagi sigut el primer, però no l'última vegada, i anirem seguint tant el bàsquet Girona com a l'Esport Girona de ben a prop, segur, i amb ganes de tornar a veure't. Jan, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Jordi, un plaer estar aquí a Ràdio Tordera quan vulguis, ja ho saps.
0: Vinga, va, ens tornem a veure llavors. Que vagi molt bé.
1: Adéu.

Vinga, va, doncs arribem ara sí que sí al punt final de la secció del dia d'avui, del programa del dia d'avui de dimarts 11 d'agost. Espero que us hagi agradat, perquè hem tingut una masterclass aquí de bàsquet amb en Jan Torrent, amb Gent de Bàsquet, que el podeu seguir a les xarxes socials, Gent de Bàsquet, a totes les xarxes que trobeu per seguir informats dia rere dia de tota l'actualitat del bàsquet en general, però sobretot també del bàsquet Girona i de l'Esparta Girona. A vosaltres, moltíssimes gràcies per acompanyar-me un vespre més. Ens veiem demà dimecres amb més i millor. Que acabeu de passar una magnífica nit. Ens veiem. Que vagi molt bé.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
4: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
6: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
7: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir el dimarts 25 del concert a l'Embalat a partir de 6:15 amb l'orquestra Salvatana. A les 7, audició de sardanes i cloenda del curset. I a partir de 9:15 de la nit, serenata i ball de nit amb la novetat del Ball del Fanalet. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Festa!
3: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
0: Notícies en xarxa.
9: Bona nit, són les 9. Catalunya viurà demà... Us parla Javier De Gea. Catalunya viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. A les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal.

0: puguin tenir pas, doncs en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
1: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de la P7 i la 2. I els agents rurals fan una crida als visitants que es desplacin aquest dimecres al sud del Segrià per veure l'eclipsi total de sol, perquè actuïn amb responsabilitat, no facin foc en cap cas i es concentrin en els espais habilitats pels ajuntaments. El cap de l'àrea regional de Lleida del cos d'agents rurals, Joan Baraut, ha demanat especialment evitar l'accés a zones boscoses i properes al riu, on un eventual incendi podria posar en risc les persones i dificultar l'arribada dels serveis d'emergències. Des del Matret al Segrià, on s'han tancat mitja docena de camins principals per evitar una elevada afluència de vehicles i persones, Baraut també ha reclamat que no s'hi estacionin vehicles que puguin obstaculitzar el pas dels bombers. I precisament els bombers de la Generalitat treballen un incendi de vegetació forestal i agrícola a la zona del Pujolot, a Sant Bartomeu del Grau, amb un dispositiu que compta amb 13 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. Les tasques d'extinció han evolucionat favorablement durant la tarda, amb el flanc esquerre ancorat en un camp i el camp de foc aturat, mentre els efectius treballaven en el flanc dret amb el suport de tractoristes. L'incendi ha quedat estabilitzat poc abans de les 8 de la tarda, després que tot el perímetre quedés encerclat amb línies d'aigua. De moment, però, es continua treballant a la zona. I un breu apunt per acabar, el Consell de Garanties Estatutàries ha avalat la proposició de llei de cambres i també les anomenades cadires de plata. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.

Acabem d'escoltar la versió en habanera del Saltiró de la Cardina, una sardana que sempre paga la pena d'escoltar i de seguir. Ara escoltarem el tema Tamariu.

L'any passat, al mateix estiu, va traspassar la persona que protagonitza aquesta sardana. Es deia Maria Pagès i va passar a millor vida, nosaltres que ho vam lamentar un dimarts, no sé si de juliol o d'agost. Escoltarem Maria de les Trenes en versió havanera.

Hi ha una habanera que té molta requesta, que és en castellà, però que doncs, ha donat molts moments d'esplendor a totes les cantades d'habaneres. Es titula La Bella Lola.

I aviam què us sembla la propera avanera o la propera cançó, que es titula Yuakali.

Anem a un compositor especial, que es tracta de Tomeu Penya, que també ha fet la seva immersió en el món de l'habanera. Així es titula aquesta cançó de Tomeu Penya, Habanera.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
4: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes Aljosa, al mercat dominical de Tordera, a prop de la ràdio. T'hi esperem.
6: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
7: No, primer has de fer la digestió.
6: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
7: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
8: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
9: 107.1 FM.
10: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
11: Anem a escoltar una cançó popular catalana, una cançó popular catalana dels nostres temps, dels que fan els nous rockers catalans, que ja no són rockers, que són cantants de molt tipus i que fan doncs la bogeria de la gent jove. Escoltarem Búhos amb Milers d'Espumes.

0: democràcia quan és difícil, quan més es torça, disparo el míssil amb més força.
1: Ja us deia que és difícil de catalogar alguns d'aquests grups musicals que han aparegut en el, a principis i la primera dècada, la segona dècada del segle XXI. Anem cap a un altre autor, en aquest cas és un autor que es diu Roger Mas i que canta Totes les flors.

Per aquells oients que s'acabin d'incorporar a la transmissió, val a dir que estan escoltant El Cant de la Sirena, que és un programa majoritàriament de veneres i de cançó catalana, i que també és un programa des de la 107.1 de la FM, a Ràdio Tordera, o a radiotordera.cat. Anem als glaucs, aquí i avui.

Nosaltres que també hem disposat i proposat, ens hem proposat d'escoltar cançons de folk, cançons de taverna, cançons amb melodies de folk, amb instruments no elèctrics, i anem cap al grup de folk amb un tema que es fa servir moltes vegades als acomiadaments de les persones que ens estimem. Es titula La vall del riu vermell.

0: Bé, fins ara havíem tingut un so o un tipus de música que d'alguna manera es feia pujar l'ànim, i avui hem entrat en un sotrac amb aquest grup de folk i la vall del riu Vermell. Nosaltres marxem i us deixem amb més programació de Ràdio Tordera. Soc Toni López, és un plaer escollir les cançons i les habaneres que us posarem, i recordeu que, si tot va bé, el 20 d'agost, a les 2:15 de la nit, hi haurà cantada d'habaneres a Tordera, a la plaça de l'Ajuntament. Així doncs, això és el que tindrem. A reveure!
1: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia, i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
4: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
3: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
5: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
6: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
5: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
6: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
5: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
7: Ràdio Tordera. FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat el seu suport a Colòmbia aquesta tarda i ha assegurat que Catalunya estarà al costat del poble colombià per ajudar en tot el que sigui necessari després del greu terratrèmol que ha afectat el país. En una compareixença al claustre de la Seu Vella, a Lleida, a motiu de l'eclipsi solar d'aquest dimecres, Illa ha volgut començar el seu parlament amb una mostra de solidaritat cap als colombians, tant els que viuen al seu país com els que resideixen en territori català.
3: Hi ha una comunitat colombiana important aquí a Catalunya i vull enviar una abraçada forta i una mostra d'afecte. Aquesta mateixa tarda el conseller Jaume Duc ha estat en contacte o estarà en contacte per mitjà de videoconferència amb la delegació del govern de Catalunya a Colòmbia per activar tots els mecanismes de cooperació i enviar-hi una abraçada.
2: Precisament, Illa s'ha referit a la trobada virtual d'autoritats que s'ha dut a terme aquesta tarda i en la que s'ha confirmat que de moment no tenen coneixement de cap català ferit ni mort pel sisme.

davant del risc d'incendi. La vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat arriba la seva primera setmana amb 150 vols cancel·lats i entre 2.000 i 2.500 maletes sense embarcar. A més, cada dia una vintena de vols acumulen retards d'aproximadament una hora i mitja. El sindicat CGT assegura que la protesta continuarà perquè l'empresa encara no ha iniciat cap negociació amb els treballadors. La vaga afecta una vintena d'aerolínies i les tasques de facturació, embarcament i gestió d'equipatges, fet que està provocant problemes a milers de passatgers en plena temporada de vacances. Nou avís per temporal del Servei Meteorològic de Catalunya. Els xàfecs que descarreguen el Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central van acompanyats de tempesta i localment hi pot haver fenòmens de temps violent. Protecció Civil demana màxima precaució davant de tempestes intenses que poden incloure pedres, ratxes de vent fortes i també esclafits i tornados. En aquesta hora la situació d'alerta es concentra a les comarques del Berguedà, Solsonès, Bages, Lluçanès, Moianès i Osona i també el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, el Pallars Jussà i la Noguera. I breu apunt, abans d'acabar, el psiquiatre i exmonjo de Montserrat, Jordi Vilà, va dalt la mort d'aquest dimarts als 100 anys. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.

I encara hi ha un ofici que es pot considerar un ofici de festa. És la del pintor de parets, que, si no canten abans, no et fan una bona sanefa.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

un pis més fresc que un veu al sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plaret.

I ara, canviant d'ofici, és encara més, si us deia, l'ofici de paleta. De paleta, que en sap, i vesteix d'aixoplucs.

Els paletes el mateix fan un porxo com una xemeneia. I si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt d'on sigui.

fan també balconades que hom veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Van en cos de camisa, com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.

L'home és la mesura de totes les coses, de les quals són quan són, i de les que no són en el que mai són.

Mireu la noia que us guanya a l'esclat. Ella és la pubilla i és bruna de rostre.

De tant que és tan jove, enamora el seu pas. Qui no ho sap, quan la veu, també s'enamora.

Perquè tu has vingut, jo, ara, torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.

L'estat no és més que un morrió que té per objecte tornar inofensiu a aquest animal carnisser, l'home, i fer de manera que tingui l'aspecte d'herbívor,

La felicitat humana és la fràgil seguretat d'un nàufrag que, en posar-se als peus a terra, es meravella de mantenir-se ferm.

0: El secret per ser feliç consisteix en estimar el que un ha de fer, acceptant el seu destí, tant social com no.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.

0: indsat på Nu FM.
1: Info Podcast Tordera.
2: Benvinguts. Avui, dimarts 11 d'agost, les tres paraules del dia són seguretat, inscripcions i Tordera. Seguretat. El Castor recorda les mesures de seguretat per observar l'eclipsi solar de demà 12 d'agost. A Tordera el fenomen es veurà amb una parcialitat elevada al voltant de 8:45 del vespre. Inscripcions tot a punt per a una nova edició del Cercatasques de Festa Major, l'activitat que recupera el recorregut antic, i aquesta tarda es podran dur a terme les inscripcions. També últims dies per inscriure's a l'Escape Room de Ràdio Tordera sobre fake news. L'activitat M'ho ha dit un WhatsApp de la tieta tindrà lloc aquest dissabte 15 d'agost de 6 a 8 de la tarda del vespre amb places limitades. I Tordera, SOS Costa Brava i Aturem C32 rebutgen el nou impuls a la prolongació de la via entre Tordera i Lloret. Les entitats defensen que els 110 milions previstos s'haurien de destinar al desenvolupament del tren tram entre Palafolls, Planes i Lloret. I també última setmana d'inscripcions pel torneig 3x3 del CEP Tordera de Festa Major. El termini per apuntar-se finalitza el proper 15 d'agost i el torneig manté la popular categoria Talent Ocult. Avui el sant del dia és Santa Clara d'Assís. També els famosos que fan anys hem de destacar l'actor Chris Hemsworth, que fa 42 anys, i l'actriu Viola Davis, que fa 66. També el llegendari lluitador i actor Hulk Hogan, que fa 72 anys. Al compte enrere, avui l'eclipsi solar només falta un dia. Serà exactament demà 12 d'agost. I per

0: A d'agost fa espès al bosc i a l'hort per recollir, ara mateix que tenim tomàquets, pebrots, albergínies i carbassons. I per acabar, acabem amb el calendari de subministrament gratuït d'aigua potable via Cuba. Avui, dimarts, hem de destacar que l'horari és de 8 a 9 de vespre al pavelló dels Països Catalans de Tordera. També, això, al matí, al local social de Sant Pere passa de 9 a 2 quarts de 12. Per acabar, d'11 a 2 quarts d'una, hem de dir que a Terra Brava, a entrada a l'illa d'Escombraries, també hi ha aquest servei de subministrament d'aigua.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

en 7.1 FM. Radio Tordera.

emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Bon dia, són les 10 i un minut del matí d'avui, dimarts 11 d'agost de 2026. Els parla Genís Mas per explicar totes les notícies destacades del dia d'avui. El Castor recorda les mesures de seguretat per observar l'eclipsi solar de demà 12 d'agost. A Tordera, el fenomen es veurà amb una parcialitat elevada al voltant de 8:45 del vespre.
1: Vit mirar l'eclipsi si no és amb les ulleres específiques, homologades i certificades amb el seu número específic. No us emboliqueu amb radiografies, pel·lícules, vidres de soldar. Jo faig la pregunta, de quin número?
0: De la mateixa manera, tampoc s'ha de mirar el sol a través de les càmeres de fotos o telèfons mòbils si aquests no disposen d'un filtre solar certificat. Tot a punt per a una nova edició del Cercatasques de Festa Major. L'activitat recupera el recorregut antic que començarà al Parc de la Sardana.
2: L'any passat vam fer un recorregut diferent pels 25. Ara tornem a recuperar el recorregut tradicional sortint des del Parc de la Sardana.
0: Últims dies per inscriure's a l'Escape Room de Ràdio Tordera sobre fake news. L'activitat, m'ho ha dit un WhatsApp de la tieta, tindrà lloc aquest dissabte 15 d'agost de 6 a 8 del vespre en places limitades. ISOS, Costa Brava i Aturem C32 rebutgen el nou impuls a la prolongació de via entre Tordera i Lloret. Les entitats defensen que els 110 milions previstos s'haurien de destinar al desenvolupament del tren tram entre Palafolls, Blanes i Lloret. Ara escoltem una breu previsió del temps amb el meteoròleg del Consell Comarcal, Joaquim Serra.
3: Hola, què tal? Bon dia. La situació meteorològica que ve encapçalada bàsicament per la tranquil·litat i sobretot per les altes temperatures. Xafogó intensa, novament ahir aquí al Maresme, màximes que van baixar una mica però que van tornar a ser molt elevades, 33-34 graus a les hores centrals de la jornada, i tot això acompanyat d'estabilitat i de sol. Aquesta passada nit, però, ens ha creuat una massa de núvols una mica més activa, ha deixat alguna petita precipitació aquí la

0: doncs això estarà molt, molt a prop de pondre's el sol demà quan es produeixi l'eclipsi, amb un temps tranquil que ens acompanyarà també de cara a dijous.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Demà, dimecres 12 d'agost de 2026, tindrà lloc un dels fenòmens astronòmics més esperats del segle, el gran eclipsi solar. Des del Cercle Astronòmic de Tordera es fa una crida d'última hora a tota la població per recordar que l'expectació davant d'aquest espectacle únic ha d'anar acompanyada de manera obligatòria d'una observació segura i assenyada. El fenomen serà especialment espectacular al sud de Catalunya, on el sol quedarà ocult a la seva franja de totalitat. A la resta del territori, incloent-hi el municipi de Tordera, el sol no s'amagarà al 100%, però sí que ho farà en un percentatge molt elevat, al voltant de 8:45. Des de l'entitat tordarenca reitera que mirar el sol directament sense la protector necessària pot provocar lesions oculars irreversibles i asseguren que s'ha d'utilitzar les ulleres especials homologades i certificades amb la norma ISO 12312-2. Això ho explica el president de Castor, Josep Pujol.
1: Prohibit mirar l'eclipse si no és amb les ulleres específiques homologades i certificades amb el seu número específic. No us emboliqueu amb radiografies, pel·lícules, vidres de soldar. Jo faig la pregunta, de quin número? Hi ha molts números. Per tant, no us la jugueu. Els ulls, només en tenim dos, són de per vida.
0: De la mateixa manera, tampoc s'ha de mirar el sol a través de càmeres de fotos o telèfons mòbils si aquests no disposen d'un filtre solar certificat davant la mateixa lent, ja que també podria malmetre la vista. En conclusió, el cel oferirà demà un espectacle astronòmic històric, però la prudència haurà de ser la gran protagonista. Gaudir d'aquest fenomen està a l'abast de tothom, sempre que es compleixin les recomanacions dels experts. I notícia d'actualitat perquè està tot a punt ja per una nova edició dels Cercatasques de Festa Major. Aquest mateix dimarts a les 4 de la tarda s'obriran les inscripcions per la 26a edició dels Cercatasques, una activitat que recorre als carrers de Tordera seguint un itinerari de bar en bar per tot el municipi. Enguany aquesta activitat es durà a terme el divendres 21 d'agost i avui recordem que s'obren les inscripcions a les 4 de la tarda. Aquest recorregut d'enguany passarà, doncs, com comentem, per bars de Tordera i tindrà com a punt d'inici el Parc de la Sardana, recuperant així la ruta habitual d'anys anteriors. L'any passat, com a excepció i en motiu del 25è aniversari del Cercatasques, es va veure modificat. Els tiquets tenen un preu de 12 euros i es podran aconseguir avui mateix a la web d'entrapolis.com. Per tant, a partir de les 4 i fins al 19 d'agost a les 11 de la nit, que es podrien aconseguir. Això sí, el regidor de Festes i Joventut, Aniol Canals, recomana no perdre el temps, ja que les entrades són limitades i gairebé cada any s'acaben el mateix dia o el dia següent. Només recordar, està permesa la venda de majors de 18 anys, per tant, la resta d'integrants i de gent més petita o que es quedi sense entrada per aquests cercatasques, que recomanen també viure la cercavila de la mateixa manera.

Aquest dissabte 15 d'agost Tordera acollirà l'Escape Room, m'ho ha dit un WhatsApp de la tieta, una activitat tan divertida com educativa per aprendre a detectar les notícies falses i la desinformació. Les inscripcions afronten els seus últims dies oberts per cobrir les darreres places disponibles. L'activitat es durà a terme de 6 a 8 del vespre en un taller gamificat organitzat amb la col·laboració de Ràdio Tordera, la xarxa de la comunicació local, el Col·legi de Periodistes i el projecte educatiu Learn to Check. A través d'aquesta dinàmica, els participants hauran de resoldre reptes mentre es reflexionen sobre l'impacte dels rumors i els missatges falsos que sovint ens arriben a través de les xarxes socials. El director de Ràdio Tordera, Albert Sabater, va remarcar la satisfacció de sumar una proposta d'aquest tipus a la programació

0: Programació de la Festa Major del Poble.
1: Ja fa temps que pensàvem que la ràdio havia de contribuir a la Festa Major amb algun acte i se'ns ha produït l'ocasió, i és que hem pogut participar en l'elaboració d'un escape room a través de la xarxa i també del projecte de formació Learn to Check, que va tot plegat relacionat amb les notícies falses, les fake news. Es tracta, doncs, precisament d'això, d'una sessió gamificada, és a dir, un taller en format de joc, en el qual, a través de la superació de diferents proves, anem parlant i reflexionant sobre les notícies falses, la desinformació i tota una sèrie de fenòmens que, malauradament, estan d'actualitat.
0: La proposta és totalment oberta a totes les edats, fets que la fa ideal per gaudir-ne amb família, amb amics o individualment. No obstant això, des de l'organització es recorda que les places són limitades i que cal formalitzar la inscripció com més aviat millor per no quedar-ne fora. La Federació SOS Costa Brava i la plataforma Aturem C32 han reclamat la retirada immediata del projecte de prolongació de la C32 entre Tordera, Blanes i Lloret de Mar i han demanat la dimissió de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Les entitats consideren inconcebible que la Generalitat continuï impulsant aquesta infraestructura pressupostada en 110 milions d'euros en un context d'emergència climàtica i de dèficit d'inversions en transport públic. Les entitats defensen que el 110 milions previstos s'haurien de destinar al desenvolupament del tren tram entre Palafolls, Blanes i Lloret, una infraestructura que, segons argumenten, permetria millorar la mobilitat, reduir el trànsit i disminuir les emissions de CO2. Consideren que aquesta prolongació afavoreix el vehicle privat i és incompatible amb els objectius de transició ecològica. I acabem mirant al cel amb la previsió del temps amb el nostre meteoròleg del Consell Comarcal, Joaquim Serra.
2: Hola, què tal? Bon dia. Avui nova jornada de temps estable, tot i que aquesta passada nit hem tingut alguna petita precipitació. Aquí la comarca ha passat una massa de núvols una mica més activa que ha deixat quatre gotes mal comptades. D'entrada, doncs, s'espera que avui predomini l'ambient assolellat, si bé aquest matí encara amb força núvols. Serà aquest migdia i tarda quan tindrem més estones amb sol, tot i que de cara a mitja tarda també apareixeran núvols alts i mitjans per les tempestes que descarregaran cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu, que en aquest cas no arribaran aquí a la nostra comarca. Els vents bufaran fluixos, la situació marítima es mantindrà tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà, el dia més important d'aquesta setmana, el dia de l'eclipsi, un eclipsi solar total que podrem veure des d'aquí al Maresme gairebé en la seva totalitat, i un fet que no es produïa des del 1905, per tant, feia molts anys, i d'entrada, doncs, sembla que tindrem un temps també estable, amb domini del sol, i a l'hora de l'eclipsi, en presència d'alguns núvols prims. Creiem que seran núvols alts, amb molt estil algun núvol mitjà que no hauria d'impedir la visualització de l'eclipsi. Ara bé, haurem de pujar molt amunt per veure'l, ja que hem de tenir en compte que demà el sol es pondrà a les 8:54 minuts de la tarda, mentre que l'eclipsi començarà aproximadament cap a les 7:30 i el seu punt màxim serà al cap d'una hora, cap a les 8:30. Per tant, quedarà poc perquè es pongui el sol i, per tant, doncs, haurem d'estar en un lloc ben elevat per poder visualitzar-lo. Dit això, continuem parlant de meteorologia. Demà, amb un temps, com ja hem dit, tranquil, vents fluixos, situació marítima tranquil·la, i de cara a demà passat, tres quarts del mateix, ha de mantenir la bonança. Avui les temperatures baixaran una mica, malgrat continuarà la calor i la xafogor. Demà tornen a pujar. Dijous es mantindran sense canvis.

I'm not.

Ducă-ți bapă, împărași!

Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

La pesca, com tants altres, és un ofici vocacional que en molts casos es mama a través de la família, com si es portés de sèrie. El Marc Gavaldà, nascut el 1989 a Cambrils, és una d'aquestes persones que du la pesca a la genètica. Com ell, cada cop n'hi ha menys a Catalunya. Des dels 16 anys va a la mar. Primer amb la barca de casa, però en jubilar-se el pare, el futur incert del negoci familiar va fer que se la venguessin. No hi havia gaire garanties de tenir alguna mà dreta de confiança i un equip que l'acompanyés com a patró. I el 2021 va decidir migrar de port uns quants quilòmetres més amunt, a Tarragona, per dedicar-se a l'arrossegament amb la barca Xerinola. Una persona com ell, jove, format, après en l'ofici local, diu ell mateix, és una joia dins el sector. A banda de dos fills d'amo que recentment s'han incorporat a l'ofici, ell, tot i els 20 anys que fa que s'hi dedica, és el pescador més jove del port de Tarragona.